0: Diumenge, una imatge històrica del Garraf i del Baix Penedès. La segona etapa del Gran Depart Català entre Tarragona i Barcelona ha recorregut les dues comarques entre mostres d'entusiasme de milers de persones que s'han concentrat als carrers i carreteres per veure passar la prova ciclista més prestigiosa del món. Després de sortir de Tarragona, el pilot ha entrat al Baix Penedès pel Vendrell, des d'on ha continuat el recorregut per Calafell i Cunit. I ja al Garraf, la cursa ha travessat Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges, abans de dirigir-se cap al Baix Llobregat en direcció a Barcelona. A tots els municipis del pas del Tour ha mobilitzat centenars de veïns i aficionats que han aprofitat una oportunitat excepcional per veure en directe els millors ciclistes del món. Tot i que el pilot ha passat en pocs segons, la tradicional caravana publicitària ha animat l'espera durant prop de dues hores amb música, espectacle i repartiment d'obsequis. Un dels punts amb més ambient ha estat Sitges, també, on el pilot ha passat cap a les 3 de la tarda. A la Fans Aun, instal·lada al passeig marítim, al qual ha reunit centenars de persones davant d'una pantalla gegant, mentre els gegants de la vila, el Drac i l'Àguila, han protagonitzat la rebuda internacional dels corredors, on la jornada també ha comentat, amb la sessió de DJ Núria Escar. També Vilanova i la Geltrú ha viscut intensament la jornada. Centenars de persones s'han repetit i repartit al llarg del recorregut per seguir el pas del Tour i l'Ajuntament ha destacat la gran acollida dispensada als ciclistes. Un cop finalitzades les tasques de desmuntatge, cap a les 5 de la tarda, el trànsit ja havia quedat completament restablert a tota la nostra comarca. La retransmissió internacional de la cursa ha permès mostrar al món alguns dels paisatges més emblemàtics de la costa del Garraf i del Baix Penedès, convertint el territori en protagonista d'un esdeveniment seguit per milions d'espectadors. Després del seu pas pel litoral penedesenc, el Tour ha continuat cap a Viladecans, on s'ha disputat l'esprint intermedi de l'etapa abans d'afrontar el tram final a Montjuïc, a Barcelona, escenari de l'arribada després de 168 quilòmetres de recorregut. La victòria d'etapa ha estat per al mexicà Isaac del Toro, de UAE Emirates, i que s'ha imposat després d'un atac en l'última extensió a Montjuïc. El seu company d'equip, Tajet Pogacar, ha entrat segon i tots dos han creuat la línia de meta celebrant el triomf plegats. Amb aquesta victòria, del Toro, que disputa el seu primer Tour de França, es converteix en el primer ciclista mexicà que guanya una etapa de la ronda francesa en 37 anys des del triomf de Raúl Alcalá. Per la seva banda, el danès Jonas Vingegaard, de Visma Leas Bike, ha conservat el mallot groc de líder de la classificació general. Més enllà de la competició esportiva, el pas del Tour ha deixat una gran festa popular al Garraf i al Baix Penedès, amb carrers plens, ambient familiar i una projecció internacional difícilment comparable amb els municipis del territori. Però encara tenim més notícies. Cunit convida la ciutadania a preservar la memòria del pas del Tour de França. Amb motiu del pas del Tour de França per Catalunya, la xarxa d'arxius comarcals impulsa la campanya Els arxius al Tour pedalen per Catalunya, una iniciativa que té com a objectiu preservar la memòria d'aquest esdeveniment esportiu excepcional mitjançant les aportacions de la ciutadania. L'Ajuntament de Cunit anima els veïns i veïnes, així com les entitats i clubs ciclistes del municipi, a aportar-hi fotografies, vídeos, cartells, records o qualsevol altre document relacionat amb el pas del Tour de França, el qual es va viure ahir en el nostre municipi. Aquest material servirà per documentar l'impacte social i esportiu de la prova i contribuirà a la creació d'un monogràfic sobre el seu recorregut per les comarques catalanes. Per facilitar la conservació d'aquest patrimoni documental, es recomana acompanyar les imatges i vídeos amb informació com la data, el lloc, un títol i una breu descripció dels fets, així com qualsevol dada que ajudi a contextualitzar-los. Les persones interessades podran lliurar la documentació a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, que actuarà com a punt de recollida de les aportacions. Els documents digitals poden tenir una mida màxima de 100 megabytes i, com a mostra d'agraïment, les persones participants rebran un petit obsequi. Però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. I és que la Festa Major d'Estiu ja és aquí. Cunit ja està, celebrant la seva gran Festa Major d'Estiu 2026, que va començar el passat dia 3 de juliol amb els mullats i els cremats i finalitzarà el 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida oficial serà el pregó de Festa Major, que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 del vespre a la plaça de la Vila, iniciant oficialment les dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts amb aquesta Festa Major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra La Principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb la Cercabirra i Chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions de DJ Enric Font i Mike D. I per la seva banda, el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats, amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura, doncs, va arrencar oficialment aquest dissabte amb el bingo musical. A partir d'ara, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. Recordem que aquest dilluns dia 13 de juliol és festiu al nostre municipi. La cultura popular local tindrà també un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de capgrosses i sopars de germanor organitzats pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, com la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics, com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de festa major. Acomptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Crescetto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Tilleri, la Festa de l'Escuma i la Cluenda Tradicional amb avaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem, doncs, a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb civisme i orgull de poble. La Festa Major d'Estiu també compta amb tres activitats culturals amb el suport de la Diputació de Tarragona. El programa inclou el pregó de la Festa Major, que tindrà lloc, com bé dèiem, a les 9 del vespre a la plaça de la Vila i donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major d'Estiu 2026, aquest dia 10. També hi podrà, doncs, gaudir el Crescetto, un espectacle itinerant i familiar que començarà a les 7 de la vespre des de la plaça de la Vila, on aquesta proposta combina circ, teatre de carrer i música en directe en un recorregut ple de sorpreses, humor i participació. I la programació, al qual es complementa també amb Tritrades, un espectacle de màgia a càrrec de tarragonina Judit Tilleri, que tindrà lloc a 7:45 de vespre a la Rambla del Prat. El muntatge ofereix una combinació de màgia, humor i participació del públic pensada per fer gaudir petits i grans. Aquestes activitats contribueixen a enriquir la programació de la Festa Major, fomentant l'accés a la cultura i oferint espais de trobada i gaudint per la ciutadania. Tot això amb el suport de la Diputació de Tarragona. Però també recordem que avui, a 7:45 de vespre, se celebrarà el 6è Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des de que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010 i des dels inicis el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar, doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I seguint amb la Festa Major, també recordem que amb motiu d'aquesta Festa Major d'estiu Sant Cristòfol 2026 tenim la conferència Cunit-Vilanova, pinzellades històriques, ultramar en el record. una nova conferència de Miquel Altavilla, el que ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides i d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que en el seu retorn van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre elles destaquen la família Marquès, de les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris, amb la masia de Cal Font, família Torrents, amb la masia Torrents, la família Ferrer, amb la masia de Cal Pla, i la família Quadres, de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà, que hi té una plaça dedicada a Vilanova, davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres pronoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll i Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada del 1900 al 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altavilla ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència i abans de passar al Tas de Cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada i intercanvi cultural ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Sagarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor, el qual ha evolucionat de manera notable, on el certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com a conjunt del Baix Penedès, amb el pas dels anys, el qual ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de les guarres, considerat un dels fenòmens virals de l'any, així com de la Riorota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles es posaran a la venda aquest dimecres dia 1 de juliol a les 12 de migdia a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. Però encara tenim més notícies. Segons el diari de Tarragona, ha mort un banyista a Cunit, la sisena víctima mortal registrada a les platges de Tarragona aquest estiu. Els socorristes el van treure de l'aigua al trobar-se indisposat i els sanitaris del SEM intentaren reanimar-lo sense èxit. L'home tenia 70 anys. Un turista de 70 anys ha mort aquest divendres passat a la platja de Llevant de Cunit, a l'Havana 6, el nombre de víctimes mortals registrades a les platges de la província de Tarragona des de l'inici de la campanya d'estiu el passat 15 de juny. Segons ha confirmat fonts de Protecció Civil, mort podria no catalogar-se finalment com a un ofegament, ja que l'home fou rescatat pels socorristes quan presentava símptomes de trobar-se malament mentre es trobava dins de l'aigua, en una zona on no cobria. La principal hipòtesi apunta a una insuficiència cardiorrespiratòria. A l'avís s'ha rebut a poc abans de les 4 de la tarda per catar-se de que el banyista es trobava indisposat. Els socorristes de la platja de Llevant el van treure de l'aigua i van començar a practicar-li maniobres de reanimació sobre la sorra en presència dels seus familiars. Fins al lloc es van desplaçar dues unitats del sistema d'emergències mèdiques, del SEM, una d'elles medicalitzada, quan els professionals van continuar les tasques de reanimació. Posteriorment, també es va activar una unitat de suport psicològic per atendre la família davant de la greu situació. Tot i els esforços dels equips d'emergència, no fou possible salvar la vida de l'home. Tot i les causes exactes de la mort, haurien de determinar-se doncs, per de ser situat a les 6 de doncs, els 6, doncs, les morts registrades en les platges tarragonines des de l'inici de la temporada estival. Allà se suma altres dues víctimes mortals ocorregudes en piscines privades, el que eleva a 8 el nombre total de morts relacionats amb el bany a la província en gairebé una setmana de campanya. Com que ara tenim més notícies, el Consell Comarcal del Baix Penedès aprova el projecte de la seva nova seu, valorada en 7.700.000 euros. L'ENS preveu licitar les obres abans de finals d'any i iniciar la construcció durant el 2027. El ple del Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar aquest dimecres passat inicialment el projecte de la futura nova seu de l'ENS, una actuació que suposarà una inversió inicial de 7,7 milions d'euros que permetrà concentrar en un únic edifici els serveis que actualment es presten des de diferents espais. L'acord aprovat representa un nou pas en la tramitació administrativa d'un dels projectes més rellevants impulsats pel Consell Comarcal en els darrers anys. Paral·lelament, el ple també va donar llum verda a una modificació pressupostària destinada a assumir les despeses derivades de les llicències, permisos i altres tràmits previs necessaris per poder executar les obres. El nou edifici s'aixecarà al Vendrell i comptarà amb una superfície de 2.800 metres quadrats distribuïts en dues plantes. El projecte ha estat concebut per acollir tots els departaments del Consell Comarcal, inclosos els serveis socials, l'oficina jove, els serveis generals, els departaments tècnics i una nova sala de plens. L'objectiu és millorar tant l'atenció a la ciutadania com les condicions de treball del personal alhora que es guanya en eficiència en la gestió dels serveis públics. El projecte incorpora també criteris d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat, així com nous espais d'atenció ciutadana més amplis, funcionals i adaptats a les necessitats actuals. Després d'aquesta aprovació inicial, el calendari previst pel Consell Comarcal contempla licitar les obres abans que acabi el 2026 i iniciar-ne la construcció al llarg del 2027. Amb aquesta nova seu, el Consell Comarcal del Baix Penedès vol dotar la comarca d'un equipament modern i preparat per donar resposta a les necessitats presents i futures de l'administració comarcal i de la ciutadania. I el projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès busca persones voluntàries per preservar llavors locals. Eixarcolant fa una crida a la ciutadania perquè col·laborin la multiplicació de llavors i el cultiu de varietats tradicionals recuperades a les comarques del Penedès. El projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès ha obert una nova crida al voluntariat per ampliar la xarxa de persones que contribueixin a conservar el patrimoni agrícola del territori. La iniciativa impulsada per l'associació Eixarcolant busca persones disposades a cultivar i multiplicar les llavors de varietats locals recuperades amb l'objectiu d'assegurar-ne la conservació i ampliar progressivament el banc de llavors. Durant els darrers mesos, els equips del projecte han recorregut diverses comarques del Penedès localitzant persones que encara conservaven llavors, esqueixos, bulbs i arbres de varietats tradicionals. A través d'entrevistes, especialment amb gent gran, doncs també s'ha pogut recopilar el coneixement associat a aquests cultius, un patrimoni material que contempla el valor de les llavors recuperades. Tot aquest material s'incorpora al banc de llavors, però perquè la conservació sigui efectiva, cal renovar periòdicament el material genètic. Per aquest motiu, Eixarcolant necessita la implicació de persones voluntàries que disposin d'un hort o espais de cultiu on fer créixer aquestes varietats i obtenir noves llavors. L'impuls al projecte ha estat possible en part gràcies a la creació de l'any passat de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès, que ha permès consolidar el treball iniciat a la comarca i estendre les tasques de prospecció al Baix Penedès. Els responsables del projecte destaquen que la recuperació de les varietats agrícoles tradicionals no només contribueixen a preservar un llegat històric i cultural, sinó que també pot aportar beneficis per al futur de l'agricultura. Moltes d'aquestes varietats presenten una major capacitat d'adaptació a les condicions climàtiques del territori i una elevada resiliència davant els efectes del canvi climàtic. La iniciativa també aposta per establir aliances amb agricultors, entitats i altres agents del territori perquè aquestes varietats tornin a formar part dels conreus habituals del Penedès. Eixarcolant anima a participar-hi tant les persones que disposin d'un hort com aquelles que coneguin algú que conservi llavors o coneixements sobre varietats tradicionals. Les persones interessades poden contactar amb el projecte a través del telèfon 618-683-136, 618-683-136, preguntant per Joel, mitjançant WhatsApp o trucada, o bé escrivint al correu electrònic joelcr.eixarcolant@gmail.com. I seguim amb el Viu l'estiu 2026 amb Som Artistes, Paraules de Colors. Avui dilluns, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de la Cíntia Branco, adreçada a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic formulari web que trobareu, on també podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I aquest proper dijous, a 7:45 de vespre, tenim Estirada de la Corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per Mullats i Cremats, Estirada de la Corda. Agafa't ben fort, busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I felicitem el Club Esportiu Millo Cunit. Els nostres júniors han brillat aquest diumenge en el Trofeu Federació Catalana Promoció Júnior, aconseguint medalla en tots els esportistes participants. Medalla d'or a Elisabet Rodríguez i Marc Torrell. Plata per Aaron Kevin Zurzori. I bronze per Ivan Lucas i Alan Gutiérrez. Un gran resultat fruit del treball, la concentració i l'esforç diari, acompanyats pel mestre Juan Carlos Córdoba, David Lorente i Sergio Orozco. Més informació a taekwondo.millocunit.es. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès. Aquesta setmana hem celebrat 4 sessions informatives sobre el plàter en diferents municipis del Baix Penedès amb l'objectiu d'explicar a la ciutadania què preveu aquest pla d'ordenació de les energies renovables i com pot afectar a cada municipi. Les xerrades celebrades a Albinyana, Bellvei, la Bisbal del Penedès i Llorenç del Penedès han permès donar a conèixer els principals aspectes del pla, la zonificació prevista, els terminis d'aplicació i el procés de preservació d'al·legacions, així com resoldre els dubtes dels assistents. Gràcies, doncs, a totes les persones que hi han participat i als ajuntaments col·laboradors per fer possible aquests espais d'informació i debat sobre un tema clau per al futur energètic del nostre territori. Continuarem, doncs, treballant per apropar la informació a la ciutadania i fomentar la participació en els projectes que afecten el Baix Penedès. I si tens entre 16 i 35 anys i vius al Baix Penedès, aquesta és la teva oportunitat per donar visibilitat al teu talent i formar part d'un nou espai dedicat a la creació contemporània. Pots presentar projectes d'arts visuals en qualsevol tècnica o format, com pintura, dibuix, fotografia, escultura, instal·lació, videoart, art digital, collage, nous mitjans i molt més. Tens temps fins al 30 de setembre per presentar la teva proposta. Les obres seleccionades formen part d'una exposició col·lectiva que s'inaugurarà el 19 de novembre a la Sala Portal del Pardo i es podrà visitar fins al 16 de gener de 2027. Inscriu-t'hi a través del formulari disponible a la bio de la Sala Portal del Pardo i de l'Oficina Jove del Baix Penedès. No et deixis escapar aquesta oportunitat de formar part d'un projecte que aposta pel talent jove i la creació contemporània del Baix Penedès. I arriba al Baix Penedès el projecte Autèntiques, una iniciativa que impulsa la reducció de l'esquerda digital de les dones amb discapacitat a Catalunya. El programa ofereix un espai de formació i acompanyament per potenciar les competències digitals i afavorir l'autonomia i promoure la inclusió digital. Del 14 al 25 de setembre, de 9 de matí a 12 de migdia, a la Masia Vilarenc, al Passeig de la Unió, sense número, de Calafell. Si esteu interessats o interessades o voleu conèixer tots els detalls del programa, podeu consultar, doncs, la informació completa i formalitzar la inscripció a través de l'enllaç que trobareu a mujeresenmodon.es. Més informació al 810-101-403, 810-101-403. Una oportunitat per avançar cap a una societat més inclusiva, accessible i amb igualtat d'oportunitats. I també tenim obert el termini per demanar les subvencions per a obres d'arranjament a l'interior d'habitatges per a les persones grans. Aquests ajuts estan destinats a millorar l'accessibilitat, la seguretat, l'autonomia i les condicions d'habitat dels habitatges de les persones de 65 anys o més, afavorint que puguin continuar vivint a casa seva amb més confort i qualitat de vida. L'ajut pot arribar als 4.000 euros per habitatge, cobrint el 100% del pressupost protegible. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de setembre. Si necessiteu ajuda per tramitar la sol·licitud des de l'oficina local d'habitatge del Baix Penedès, us podem donar suport tant si la voleu presentar telemàticament com presencialment al 977 15 71 74, 977 157 174, o bé habitatge@baixpenedès.cat. Més informació i tramitació a tramits.gencat.cat. Si ets autònom o vols fer créixer el teu negoci, des del Consell Comarcal del Baix Penedès posem en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. T'ajudem a reforçar el teu negoci, millorar la gestió i l'estratègia, detectar noves oportunitats i fer créixer el teu projecte. Assessorament personalitzat, formació pràctica, acció totalment gratuïta i places limitades. Més informació a ocupació@baixpredes.cat o bé doncs trucant al 977 157 167 977 157 167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. I també recordem que la setmana passada es va celebrar una nova sessió del ple Consell Comarcal del Baix Penedès, al que podeu consultar tot l'ordre del dia i seguir l'actualitat del Consell Comarcal a través dels nostres canals oficials de Consell Comarcal Baix Penedès. I també recordem que l'enoturisme es consolida com un canal clau de venda. 6 de cada 10 cellers venen més de 10% del vi directament als visitants. Un estudi de l'Incavi revela que 8 de cada 10 cellers que aconsegueixen que més de la meitat dels enoturistes comprin vi després de la visita. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre company Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es torna a presentar esplèndid amb sol i cel clar pràcticament tot el dia. Com a molt a la tarda podem veure algun núvol d'evolució molt llunyà cap a l'interior del país i poca cosa més, amb una temperatura que torna a pujar. Ja ho ha fet aquesta nit, ha estat per sobre dels 23 de mínima i avui ja tornarem a superar els 30 a la mateixa línia de costa. Cap a l'interior del municipi fins i tot superarem els 31, amb una humitat que serà encara bastant baixa i amb una xafogó a ratlla. Vents febles, amb una miqueta de terral ara fins a mig matí i marinades a migjorn, no xaloc, la resta del dia fent que a la mar hi hagi marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, i amb unes temperatures que continuaran pujant lentament. Així aquesta nit ja estaran al voltant dels 24 de mínima, mentre que demà la màxima es mourà entre 31 i 32, amb una humitat que serà en conjunt moderada, potser amb una sensació de xapuà una miqueta més notable. Vents febles, amb domini del migjorn, o del Garbí al centre del dia i fent que la mar hi hagi marejol més considerable al final del dia.
0: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: Els dilluns a les 3 de la tarda i diumenges a les 12 del migdia, apuja el volum a Ràdio Cunit. Xavier Gargallo et presenta el Sac de Sons. 60 minuts amb la música que et fa vibrar.
5: Cubic FM, con Javi Serrano. Con toda la actualidad de la música techno, entrevistas a artistas, promotores de sus fiestas y sesiones del artista invitado. Todos los martes noche de 12 a 2 y viernes noche de 1 a 3. Nos puedes escuchar en 107.0 FM y Radio Cunit.cat.
6: Aquesta temporada a Ràdio Cunit et seguirem posant tanta música, vulguis o no, o no, o no, o no, o no.
7: Sí, més música.
6: Cunit Hits. Quan no hi ha programes...
8: Cunit Hits, a Ràdio Cunit.
9: Aquest estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
10: Està escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu, refresca't amb Ràdio Cunit.
8: 107.0
0: FM.
11: Este verano, Ràdio Cunit te acompanya.
12: En la
3: playa también se escucha Radio Cunit.
11: Está escuchando Radio Cunit, el 107.0.
12: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
8: De dia i de nit.
13: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Traemos en la guitarra la bomba de neutrons.
3: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador. Avui dilluns, dia 29 de juny de 2026. Arriba, arriba, dormilones, levantar-les los calzones, com diria aquell, amb un munt d'orbilegues i aixecar-se les calcetes. Per tota la gent que encara estigui llit, o els que no, eh? Pels que estiguin, doncs, esmorzant, pels que s'estiguin dutxant, pels que s'estiguin, doncs, viatjant, anant a treballar, o ja portin moltíssima estona al peu del canó. Des d'aquí us

0: a tots els nostres, doncs, conitencs i conitenques i a tot el turisme que ja tenim present al nostre poble.
1: The telephone number is 977-674918.
2: Línies obertes. Ràdio Cunit. 977-674918. 977-674918.
1: Il telefono della radio è il 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Radio Cunit. Teléfono 977-674918. 977-674918.
1: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM. La radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.cat.
0: Sí, senyor, i a més doncs, també com la nostra web, www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar i les nostres xarxes socials.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
0: Busca'ns aquí, ens trobaràs. Des d'aquí saludem a tots els nostres patrocinadors, els oients i a la gent que fa possible aquest programa. A la producció, Susana González, Toni Camaro, Mari Carme García i els controls tècnics i locució, un servidor, Jaume Sens, el qual passem a destacar doncs, el sumari de continguts d'avui dilluns, dia 29 de juny de 2026. Som-hi, doncs. Sumari. Començarem fent el cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar doncs, tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anirem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Bardell, David Navarro i també dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però, a més també, com no, a mitja horeta abans tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província a la qual ens arriba a través de la redacció del ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem també amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària a la nostra línia com a la resta de serveis de Rodalies i Regionals. I de la Renfe passarem a la 11 també per conèixer les combinacions guanyadores del cap de setmana pel que fa a l'Organització Nacional de Secs a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Esmirarem també quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'un conte també nocturn. Ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. I esmirarem quin és l'estat de les platges, a veure si ens podem banyar, si tenim bandera verda, amb el nostre company Josep Miró. A més, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui, un 29 de juny d'altres anys, a les nostres efemèrides. Tindrem el Sabies què, si Déu vol, amb Badalits i moltes més accions també que ens arriben de la mà de la xarxa de comunicació local, entre elles també, com no, la història dels mundials de futbol, perquè estem en ple mundial, eh? I per tant, doncs, anem a repassar la història dels mundials de futbol, clar que sí. A més, també aprendrem a parlar anglès amb OK Radio, de la mà de Gia Balau. Tindrem la informació esportiva de la mà d'en Xavi Cendra i moltes més sorpreses i consells sobre aquest estiu. Entre elles també, com no, el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, aquest és el teu espai. Doncs nosaltres en prendrem bona nota dels encàrrec que desitgis. Es posarem en contacte amb la persona que vulguis i a sobre te'n duràs numeret, al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte quilòmetre zero, eh? Ja ho saps, aquí farem dedicatòries, agraïments, felicitacions, homenatges, recordatoris, declaracions d'amor, bromes telefòniques, el que faci falta, i a més et posarem tots aquells temes musicals que més t'agradin, de qualsevol època, de qualsevol any, de qualsevol estil, de qualsevol grup, sense excuses i sense censures, aquí te les posem totes i a sobre t'emportes tots aquests numerets que et donem pel sorteig de premis que sí farem aquest divendres. Recordeu que la setmana passada va ser més curteta i que juntem la setmana passada amb aquesta. Per tant, aquest divendres sí farem el sorteig, eh? I podeu optar a tots aquests premis. Atenció! Tenim la Casa de l'Oro amb aquest sobre sorpresa de bisuteria de ser quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros a l'Avinguda Barcelona 179. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal a l'Avinguda de la Font 69.

0: 32 baixos. Alma Music, una classe de cant, avui de guitarra gratuïta, l'avinguda mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. Bemol 9, una classe de guitarra, piano, baix o producció musical. Asseguda Calafell. Vanessa Sancho, de Ràdio Cunit i de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre Mi Montaña Rusa. La Joieria Castillo, un detall sorpresa, al carrer Francesc Macià, número 31. Samis Calafell, dues consumicions normals no premium, al carrer Montoriol, número 32 de Calafell Platja. La peruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona al carrer Francesc Macià, número 15. A més, també tenim el Doner Pita per als dos amb aquest fantàstic durum kebab que trobareu aquí al carrer Francesc Macià, número 18. La Marina, Antiga Calona, dos esmorzars, al Passeig Marítim 147, local 2, a primera línia de platja. I al bar La Pinya, també dos esmorzars més, al carrer Conca de Barberà, número 13, davant mateix de la policia local. El Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Rin número 1 del Port de Segur de Calafell. I la Bodegueta. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, a l'Adito de la Dirigència. Sí, la Dirigència, que ofereix també dos vermuts aquí a la plaça Sant Cristòfol, eh? El local con más solera, el de la Dirigència. A més, també la pastelleria Cunit ens ofereix les cues de rap i l'ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la xurreria Belo ens ofereix un suís amb xocolata amb nata. Xurreria Belo, també xurros o porres per dues persones. Xurreria Belo, al carrer Conca de l'Adana número 13. Xurreria Belo, davant mateix de la policia local. Xurreria Belo. Anant de Yoga Estudio Cunit, també una sessió de yoga o massatge al carrer Major número 6. I la braseria i pica de Cubelles, vermut amb braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles a la C31. Bueno, en una setmana passarà el Tour de França, eh? A més, la carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. El pollo a la brasa al sol, també un pollo a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. I la cova del Gorka, també un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo número 4. Al local social del Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. I al bar Casa Carminya de Castanyaire, un menú per dues persones de dimarts a divendres. La pizzeria Ananà, també una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill número 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. I la cafeteria Panaderia Núria, un esmorzar per dues persones. Aquí al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga, al costat mateix de la mateixa Penya Bètica, a la que ens ofereix un sopar per dues persones. La pizzeria La Góndola de Cubelles també ens ofereix un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge, al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. I el Saborea també un esmorzar per dues persones de dilluns a divendres, a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. A més, el Pollo Loco ens ofereix un lot amb pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli, a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2. I a més, tens una consumició gratuïta en espera de la teva comanda. També la discoteca Lou ens ofereix una invitació amb consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. I la Giralda de l'Arbós també una invitació per dues persones aquí a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. La Giralda, sí senyor! A més, el Racó Dolç també ens ofereix una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres. Aquí al carrer Costa Durada, número 17. El Rincón del Tapeo és també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. I Dinàmica Club Atletisme a la Ronda Ibèrica 58 de Vilanova de Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. A l'Hotel Àdia, un menú per dues persones també a l'Avinguda Mediterrani, cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí,
1: a la frontera. No debiste cruzarte el Pecos, amigo.
0: Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodolles de Renfe de Vilanova de Geltrú. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes algun millor, sintonitza o programa aquesta ràdio, no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim. Ràdio Cunit, home!
2: Un cop d'ull als diaris.
0: I ràpidament anem a desgranar amb totes les notícies que fan referència als diversos rotatius del dia d'avui dilluns, dia 29 de juny de 2026. I començarem pel diari de Tarragona, el que han set a portada amb aquesta gran fotografia i amb el següent titular. Esclata Sant Pere. Reus celebra els 400 anys de la relíquia amb una sortida extraordinària del bust i molta pólvora. A Tarragona, el iot de la platja llarga tanca i demana rescindir la concessió. La concessionària ha operat 2 anys i té llicència fins al 2030. A Calafell, una targeta per punts per pagar menys taxa de deixalles. I pel que fa al Nàstic, Abdellà i el seu retorn de Marsella és possible. A més, més de 15.000 migrants demanen la regularització. A Tarragona tenim històries de gran impacte personal pel procés en la vida dels beneficiats. I a la capçalera, avui a la revista A la Carta, de la AET, tot el talent gastronòmic del territori. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens set de portada amb crisi habitacional. 49.000 barcelonins estan donats d'alta al padró fictici. L'Ajuntament deixa adreces a persones que viuen als carrers o en llocs on els propietaris no deixen que s'empadronin. Aquesta modalitat per donar suport a gent sense domicili fixa s'ha multiplicat per 12 en una dècada. I en fotografia de portada, que hi ha algú viu? Cada cop hi ha menys esperança de trobar supervivents dels terratrèmols de Veneçuela, que han provocat almenys 1.450 morts, 17 de les quals espanyoles. Un equip de New York Times ha acompanyat un grup de metges que recupera cadàvers entre la runa. Però encara tenim més titulars. Els bombardejos s'intensifiquen al voltant d'Ormuz. Els Estats Units d'Amèrica i l'Iran s'amenacen entre ells amb tornar a una guerra pitjor. A més, el capital el risc en l'aire, doncs, a les biotecnològiques catalanes. L'ecosistema de les ciències de la vida cada cop rep més inversions. A la capçalera tenim cultura. Barcelona llueix la seva arquitectura. Un ball de grues a les 3 xemeneies inaugura el Congrés Mundial de la UIA. I tenim articles com, per exemple, el de Xavier Bosch, periodista i escriptor, el que es pregunta: nosaltres suportaríem una auditoria dels nostres whatsapps? Quants amics perdríem si ens els publiquessin? D'altra banda, tenim a Jaume Giró, conseller d'Economia i directiu i empresari. Ho explica l'informe Fènix. El problema no són els immigrants. El problema és l'estructura del teixit econòmic de Catalunya. I també ens recorda Pavarotti el 14 de desembre al Palau de la Música, amb entrades ja a la venda. Deixem el diari Ara, ens endinsem amb el Punt Avui, el qual ens ha de portar amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure la llibertat, de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. Amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada amb el següent titular: cercar els orígens biològics per omplir buits vitals. Tenir fills, la mort dels pares adoptius o qüestions de salut són el motiu més habitual per iniciar la recerca dels orígens entre les persones adoptades i fills i filles de donants. Pel que fa al diari el dia d'ahir, doncs, te tenim a Xavier Castillón amb el següent titular: un dia de tragèdies i còmics centenaris. Mel Brooks fa 100 anys, ben actiu en un dia marcat per greus accidents aeris i de trànsit com el de Barcelona i Castelló. També tenim crònica de Judita Menages, més estrenes i més manilles. I crònica de Jordi Serrat, globus i pagesos, convivència difícil. Pel que fa a l'esportiu, Catalunya cau amb el cap ben alt contra la Gran Bretanya amb un 74-76. La festa del bàsquet català aplega una germinació al Nou Congost. Però encara tenim més titulars, com per exemple el d'Emili Agulló, titulat Recer sota les estovalles de pla. Eva Vázquez, què passa amb Cuixart? Lluís Muntada, al camp de joc. Xevi Sala, el gos mereix platja. Ana Balcells, Veneçuela i els sismes. Míriam Díez, esglésies nocturnes del país. I Miquel de Papiol, la política com a valor. A la capçalera tenim entrevista a Gonzalo Berger, doctor en història i investigador, el que declara: de columna mala testa només hi va haver la del Maresme. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a Xirivella. La mobilitat, assumpte clau. Entrevista a Pablo Muñoz, regidor de l'oposició, per Compromís. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general. Anem ara a passar La Vanguardia. Llancet de portada amb aquest doble sisme en el Carib. La solidaritat popular supleix les carences de l'estat a Veneçuela. La resposta oficial al desastre que ha causat almenys 1.450 morts, 17 d'ells espanyols, ha sigut lenta i desorganitzada. En fotografia de portada, tenim dos morts a Barcelona en una persecució. Dos homes van morir ahir a Barcelona en una col·lisió de trànsit provocada per un vehicle que fugia dels Mossos d'Esquadra i que va impactar contra un altre turisme en el que viatjava un matrimoni. El xoc es va produir a la cantonada dels carrers Pallars i Fluvià. La dona està ingressada amb pronòstic reservat i a la imatge doncs, trobem l'estat en què van quedar els dos vehicles. D'altra banda, Espanya donarà un salt amb 500 nous hotels d'aquí al 2030. Els nous establiments que afegirà 40.000 habitacions al parc actual són en una majoria de gamma alta. I tenim presó per uns pares per la mort del seu nadó a Sabadell. A més, Moreno arriba al debat d'investidura a Andalusia sense un acord amb Vox. La negociació està molt avançada i els populars creuen que el pacte està a prop. I tenim prevenció. La falta de personal llastra la gestió forestal. Al Congrés, Barcelona, Centre Mundial de l'Arquitectura. I pel que fa a educació, tenim rebel·lió contra les pantalles a les aules. Deixem La Vanguardia i ens endinsem amb el Periòdico de Catalunya. El que ens ha portat amb una entrevista a Joan Calabuig, comissionat del Corredor Mediterrani, el que declara: el corredor fins a Barcelona estarà en ús el primer trimestre del 2028. D'altra banda, tenim aquest desafiament a habitatge en 12 mesos. Només el 26% d'espanyols viuen en àrees amb pisos assequibles. L'habitatge mitjà en 92 municipis de més de 50.000 habitants val menys de 200.000 euros. Lleida, Huelva i Lugo, les ciutats grans més barates. En fotografia de portada observem l'espectacle inaugural del Congrés de les Tres Xemeneies, el futur de les ciutats. El Congrés Mundial d'Arquitectes debat a Barcelona la funció social de la professió. El que observem, les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. A més, tenim Sánchez, que només ha tramitat en 2 anys la meitat de mesures del seu pla anticorrupció. El govern prorrogarà avui les ajudes als combustibles per la guerra d'Iran. I al Poblenou tenim un conductor temerari que fugia dels Mossos, el qual causa 2 morts. A Sabadell, uns pares ingressen a presó per la mort del seu fill de 3 mesos. I pel que fa a les crítiques, tenim els mariners dels Estats Units que acceleren les tasques de rescat a Veneçuela. També a la capçalera tenim l'Àustria d'Àlava, el que doncs s'enfrontarà a l'Espanya de Yamal en el Mundial de Futbol. I pel que fa al país, tenim política d'immigració. Les sol·licituds de regularització sobrepassen el milió a un dia del plaç final. El govern té 3 mesos per a resoldre cada expedient presentat. D'altra banda, Milei demana al seu cap de gabinet acusat per la corrupció. I pel que fa a l'editorial, tenim l'èxit de la regularització. Perquè, segons El País, també en fotografia de portada tenim un home que en tasques de recerca de supervivents en un edifici esfondrat a La Guaiara. La falta de mitjans marca els rescats del sisme en un ritme de 20 cadàvers per hora. El país recorre la zona més devastada a olor a mort omnipresent. Veneçuela se salva amb les seves mans. A més, la canícula causa centenars de morts a França. En 3 dies hi han hagut 1 miler de decessos més de l'habitual, atribuïts a les altes temperatures. I pel que fa al Mundial, tenim Àfrica, que la classifica 9 dels seus 10 seleccions per a 700 de final. Àustria, el rival per a Espanya amb cap alemany. I Canadà, primer equip que passa els 8ens. A la capçalera tenim Art, una segona vida per Keith Haring i la tomba de Richelieu. I fins aquí les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, quan ja són les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament. I ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre. Els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema Momo de l'Institut de Salut Carles III. La xifra contrasta amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I el govern veneçolà eleva a 1.450 la xifra de morts del doble terratrèmol, 17 d'ells espanyols. 76 ciutadans espanyols ja han estat repatriats. El país afronta hores determinants en les tasques de rescat de persones sota la runa i més de 1.600 efectius especialitzats de diferents nacionalitats treballen sobre el terreny en l'emergència. En plana econòmica, la inflació es manté estable al juny a l'Estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa al 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per al 2026, fins un 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut de 20 cèntims per litre. I Barcelona acull des d'avui el Congrés Mundial d'Arquitectura que torna a la ciutat 30 anys després. Més de 250 ponents i 10.000 professionals de més de 130 països debaten sobre els principals reptes de futur. I fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit. 107.8.

0: Ja arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer l'estat de circulació ferroviària en aquests moments, perquè fa la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també doncs, perquè fa la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. Un dia més, previsió, i com sempre, subratllem la paraula previsió, perquè tenim un altre dia complicat, com sempre, és de costum. Doncs la nostra línia segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer mínim un transbord de mínim mitja hora a la mateixa línia. I a més, avui, amb motiu de la convocatòria de vaga del 29 de juny, el servei pot prestar canvis en la freqüència de pas, més ben dit, probablement, el més segur és que ja n'hi hagi, el que, doncs, heu de tenir paciència, doncs avui dia complicat a Rodalies i regionals de la Renfe. No només la R2, sinó també la R2 Nord i la R2 Sud, el que afecta, doncs, aquesta incidència i a la que, doncs, també, doncs, com no, a les altres línies de Rodalies i regionals. Pel que fa a la R16, tenim el tren de Tortosa a Barcelona, que circula també una demora d'una hora gairebé, doncs, per cases operatives. També el tren de Lleida a Pirineus a Barcelona, estació de França, circula amb una demora d'una hora també a causa d'una altra incidència tècnica al propi tren. A la R16 també recordem que, a motiu de la convocatòria de vaga, el servei presenta canvis a la freqüència de pas amb molts retards i anul·lacions de trens a el Rodalies a Tarragona, RT1 també, a la R8, com també a Rodalies de Girona, la RG1, la R4, la R7, la R11, també doncs a la R13, a Rodalies de Tarragona 2, la RT2 també, doncs afectada per aquesta vaga, com dèiem, la R2 Sud, la R2 del Nord, la R14, a la R1, a la R3, a Rodalies de Lleida, la R4, a la R15, a la R12, a la R16, a la R17, també a Rodalies Lleida 3, la R3 també afectada per aquesta vaga, com també doncs a la R3, en què degut als treballs de millora també tenim servei ferroviari entre la Garriga i Ribes de Freser, el que es manté el servei alternatiu actual per carretera des de Barcelona Fabra i Puig a Puigcerdà. També recordem que la Rodalies RL4, Rodalies de Lleida, servei ferroviari entre Lleida, Pirineus i Manresa, i entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. També doncs recordem que Rodalies Girona 1, tenim servei de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes, i entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet, la R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre la Plana de Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges, servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i la Plana de Picamoixons, i servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17, amb demores que poden superar l'hora entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També a la R7, sense servei amb motiu de les obres a Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parades al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Més informació als horaris a rodalies.gincat.cat, rodalies.gincat.cat. I fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i regionals de la Renfe. Dia complicat, molta paciència i molt de compte també amb els horaris de l'aplicació.
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i assolellat a Cunit, amb alguns núvols alts o mitjos fins a mig matí, amb cel clar al centre del dia i amb alguns núvols llunyans a mitja tarda, i amb una temperatura que ha pujat de nit i avui hem fregat per primer cop aquest estiu la nit tròpic tòrrida amb 25 graus de mínima, mentre que la màxima estarà al voltant dels 30 o 31, avui més aviat prop dels 30, prop de la costa, i més aviat dels 31 o per sobre a l'interior del municipi, amb una humitat i xafogor moderades. Ben feble i variable ara al matí, i amb cos moderats de garbí a la tarda, fent que la mar, que ara està arrissada, augmenti a marejol a partir de migdia. Per demà esperem un temps més esplèndid, sí que amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, o com a molt amb algun nuvolal molt ocasional, i si és que l'arribem a veure, i amb una temperatura que baixarà una mica de nit però en canvi tornarà a repuntar una mica més de dia i estarà entre els 24, sobretot, de mínima aquesta nit, mentre que demà la màxima estarà entre 30 i 31 arran de mar i de 32 a 33 a l'interior del municipi, amb una humitat força baixa i una mica de xafogor. Ben feble de mestral al matí i moderat de garbí a la tarda, fins i tot pot arribar als 40 km per hora de com màxim, i això farà que demà la mar estigui més moguda, amb marejó al matí i maró a la tarda.

0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment ja d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia. Com sempre, ens arriba de la mà de Núria Ruiz. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom. Anem fent.
0: Sí, com va la calor?
1: Massa calor.
0: Doncs per això tenim el ventilador, clar que sí. Molt bé, doncs avui amb quina proposta ens presentes?
1: Doncs avui obrim la maleta dels discos antics i anem a sentir un tema de l'any 61.
0: Sí.
1: Del Shannon, i es diu Runaway.
0: Ah, molt bé. Bueno, doncs anem a escoltar aquesta curiositat, que em sembla que mai he escoltat. Que ja diuen que nunca te costarà sense saber una cosa més. Anem a escoltar, doncs, aquest tema musical. Doncs moltíssimes gràcies, Núria, que vagi tot molt bé, i si Déu vol, ens l'escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà, un petonar-vos.
0: Petons i abraçades, adéu-siau, bon dia.

I ara sí, arribat a aquest punt del programa. És el moment ja de donar pas al nostre cuponazo, la secció a la qual, com sempre, connectem amb els companys de l'Organització Nacional de Secs, a la 11, al qual, com sempre, ens faciliten les combinacions guanyadores del cap de setmana i que també ens facilita el nostre company des de Tarragona, Juan Coma. I comencem per el que seria el cuponazo. El cuponazo de divendres, on el número premiat va ser el 82.988. 82988 de la sèrie 75. Aquest ha sigut el cuponazo.

0: Pel que fa a l'Eurojackpot, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 17, 25, 35, 39, 41, amb els sols, el 5 i el 9. El sueldazo del fin de semana. El número premiat ha estat el 63.813. 6, 3, 8, 1, 3.
1: Ahora que tengo dinero.
0: De la sèrie 47.
1: Me quedo en cama, me sube en el desayuno.
0: Pel que fa referència a la dupla de la 11, el número premiat és el 2.
1: Lo diría, quien lo diría.
0: I al sorteig media, la data premiada és la del 9 de febrer de 2014, amb el 10 de trèvols. Pel que fa referència a la Super 11, la combinació guanyadora és la següent. Els números són el 2, 6, 8, 9, 11, 26, 33, 34, 41, 42, 47, 50, 55, 61, 68, 71, 74, 75, 76 i 78.
1: Antes ni para tabaco y ahora con puro por la Gran Vía.
0: Pel que fa referència al triplex de la 11, el número premiat és el 188. 188.
1: Bueno, por eso a mi Dios le pido que cuide aquel vendedor.
0: I fins aquí, doncs, les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir i el cap de setmana pel que fa a la Organització Nacional de Sexe a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí el cupó.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Avui tindrem una jornada de platges doncs, de ple estiu, dominat el temps pel sol amb algun núvol a primera hora del matí poc destacable i per una situació marítima de moment molt tranquil·la, amb mar plana o arrissada durant el matí. En canvi, a la tarda augmentarà una mica a marejol, de manera que hem d'esperar que al matí el vent sigui feble, amb terrals fins a mig matí, amb una mica girant de marinades al migdia del sud, molt feble, amb cops màxims de fins a 15 km per hora, però a la tarda el vent es reforçarà, més aviat de garbí, amb cops moderats que poden arribar entre 30 i 35 km per hora, força 3-4. Això farà que la mar s'alteri una miqueta més i tinguem marejol a la tarda amb onades de 20 a 30 centímetres. En principi, amb bandera verda, clarament al matí, i a la tarda creiem que, tot i que el mar es mourà una mica més, podrem continuar aguantant les banderes verdes a les nostres platges. Demà sí que podem avançar que la situació marítima estarà més complicada a partir de migdia, amb un garbí que podria arribar força 5, i demà sí que esperem que la mar estigui més moguda, sobretot a partir de migdia, amb maró, onades que podrien arribar demà entre 50 i 70 centímetres. Per tant, demà sí que preveiem que tindrem banderes grogues a les nostres platges.

I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de conèixer quines són les farmàcies de guàrdia d'avui dilluns, dia 29 de juny de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Montaner, situada al passeig Narcís Verdagí número 10 de Cubelles. El seu telèfon d'urgències és el 93 895 0703. 93 895 0703. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Pujol Cid, situada a l'avinguda Sant Joan de Déu 79 de Calafell. El seu telèfon d'urgències és el 977-69-27-38. Repetim, 977-69-27-38.

0: Sabies que...
1: Els humans compartim part de l'ADN amb gairebé tots els éssers vius del planeta, fins i tot amb organismes molt diferents a nosaltres. Per exemple, compartim aproximadament un 60% dels nostres gens amb una planta platanera i una proporció encara més alta amb animals com els ratolins o els ximpancers. Això no vol dir que siguem mig plàtan, sinó que molts gens bàsics són útils per a funcions comuns de la vida. Tots els éssers vius necessiten processos semblants, obtenir energia, reparar cèl·lules, copiar ADN o fabricar proteïnes. Com que descendim d'avantpassats molt antics compartits, molts d'aquests mecanismes s'han conservat al llarg de l'evolució durant centenars de milions d'anys. És per això que els científics poden estudiar alguns processos humans utilitzant llevats, mosques o ratolins. Tot i les enormes diferències externes, compartim una part important de la maquinària biològica fonamental. Aquest fet és una de les proves més impressionants de l'evolució i de la connexió entre totes les formes de vida de la Terra.

Εφεμέριδες. Κερασία, λίπα τσέκε πούντα πρόγραμμα. És el moment, doncs, de començar. Desnonar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 29 de juny d'altres anys a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1529 amb el Tractat de Barcelona. Doncs el que posa fi a les aspiracions de Francesc I al nord d'Itàlia. A partir d'aquí comencem avançant i arribem al 1707, al País Valencià, que s'hi publica el decret de nova planta que aboreix el govern polític i administratiu propi, el mateix dia també el qual se'n publica un que afecta el Regne d'Aragó. I també, doncs, el 1739, a Crocetta, a Parma, el ducat de Parma, l'exèrcit franco-sard guanya la batalla de San Pietro vers els austríacs a la guerra de successió de Polònia. A més, el 1794, a Barcelona, un avalot popular assalta la caserna del Reial Rosselló, antic règim anomenat català Masarí, matant centenars de soldats i fent presoners a la resta. I ja al segle XIX, el 1837, a Xerta, sota la protecció de les tropes del general Cabrera, l'expedició reial comandada pel pretendent carlí Carles Maria, Isidre de Borbó, creua l'Ebre per Xerta. Amb aquestes que arribem ja al segle XX, on el 1906 a Barcelona es produeix l'establiment a Barcelona del diari El Progreso, fundat pel polític republicà Alejandro de Reus. I el 1976, les illes Seychelles s'independitzen del Regne Unit. Tal dia com avui, de l'any 1989, a l'Audiència Nacional, s'ordina l'alliberament d'Antoni Massaguer, Xavier Barberà i Ferran Gavardó, membres d'Època, a l'Exèrcit Popular Català, el que són condemnats pel cas Batista i Roca. I ja a l'any olímpic, el 1992, tenim les primeres detencions de l'Operació Garzón contra membres del moviment independentista català. A més, del segle XXI, al 2004, a Brussel·les, a Bèlgica, la Comissió Europea designa president José Manuel Durão Barroso, que succeeix a Romano Prodi. I al 2006, a Madrid, el president del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, confirma l'inici de converses a Meta. A més, el 2014, a Iraq, Abu Bakr al-Baghdadi es proclama califa de l'Estat Islàmic d'Iraq i el Llevant i crida els musulmans sunnites a conquerir el món. I per últim, acabem el 2017 al Parlament de Catalunya, que aprova per unanimitat la llei que declara nuls els judicis franquistes. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que van succeir a Itàlia com avui. Un 29 de juny d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

0: al volant.
1: El Servei Català de Trànsit posa en marxa la campanya publicitària de seguretat viària amb l'eslògan «Pots evitar un accident, però no el seu record». L'objectiu és sensibilitzar la ciutadania en matèria de seguretat viària i conscienciar-la que cal respectar sempre i en qualsevol trajecte les normes de seguretat per a una mobilitat segura i sense riscos. Aquesta campanya està dirigida principalment a dos públics, d'una banda els conductors i conductores adults, atès que, segons indicadors del Servei Català de Trànsit, és el grup que menys ha contribuït a la reducció de la sinistralitat registrada els darrers anys a Catalunya. I d'altra banda, la campanya se centra en els adolescents, en tant que són els futurs conductors que s'han d'incorporar a l'escenari viari, conductors novells, que és important que consolidin els valors d'una mobilitat segura i sense riscos. Tot seguit escoltarem dues de les falques de la campanya. La primera està protagonitzada per una mare que pateix un accident quan contesta el mòbil, tot i estar conduint.
2: L'agafo jo, que tu estàs conduint.
3: No, no, ja l'agafo jo, passa mal.
2: Però si és la Rita, ja contesto jo.
3: Que no passa res, que puc fer-ho. Dóna'm. Rita, estic conduint.
4: Les imprudències al volant generen víctimes mortals, però també seqüeles per a tota la vida. Perquè pots evitar un accident, però no el seu record. Recorda-ho, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
1: I l'altra falca està protagonitzada per un jove que s'accidenta quan agafa el cotxe begut després de sortir de la discoteca. L'anunci treballa la percepció del risc i la influència del grup en el comportament individual.
5: Taxi, no?
6: No, tio, no vull deixar el cotxe aquí. Va, no siguis cagant, quin... Ho has fet mil cops. De veritat, no pateixis, vaig bé.
4: Les imprudències al volant generen víctimes mortals, però també seqüeles per a tota la vida. Perquè pots evitar un accident, però no el seu record. Recorda-ho, els accidents són per a tota la vida. Al volant, risc zero. Generalitat de Catalunya.
1: La campanya parteix de la idea que les conseqüències de cada accident psicològiques perduren per sempre més i tenen conseqüències no només per qui pateix el sinistre, sinó també per als familiars i la gent propera. En definitiva, es tracta d'una campanya emocional i impactant que busca la identificació de l'espectador amb la situació que s'està explicant i en què el fil argumental gira entorn a la idea del record. I per aquest motiu els anuncis estan encapçalats per l'eslògan «Pots evitar un accident, però no el seu record». I acaben fent referència novament a les seqüeles psicològiques d'un sinistre amb la frase «Recorda-ho, els accidents són per a tota la vida, al volant, risc zero».
7: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
8: 107.0
7: FM.

menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.
1: El Santoral i aniversaris.

0: Així arribats a aquest punt del programa, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, eh? A tots i totes, eh? Xatu, xates, o el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papa mòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, el mossèn Lleó, 14, sempre es diu els sants més destacats, els quals hem de felicitar en el dia d'avui. I escolta'm, el que diu ell va a missa, per tant farem el santoral. Repassarem els aniversaris dels famosetes i, com no, doncs, també serà l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari, perquè celebra qualsevol cosa. Ja ho saps, home, truca, truca i participa. Tenim les vies ben obertes, i no només a tots els conitencs i conitenques, sinó també a tots els nostres oients i a tot el turisme que ja tenim aquí al nostre poble. Recordem les vies de comunicació directes de la ràdio anticrisis, la ràdio internacional, la ràdio del Tour de França, la ràdio del poble i pel poble feta per tu, i la ràdio més internacional, com sempre, el que obre les línies obertes a les que són aquestes, i són aquestes, sí, senyor.
1: The telephone number is 977-674918.
2: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
1: El telèfon de la ràdio és el 977-674918.
3: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, teléfono 977-674918, 977-674918.
1: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
0: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i també, com no, les nostres xarxes socials.
3: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Ràdio Cunit.
0: Busca'ns aquí, com sempre, doncs, donarem numeret al qual, en l'agraïment, doncs, te'n duràs, doncs, un numeret al qual podràs optar molts i molts premis que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com, per exemple, la Casa de l'Oro, amb el seu sobre sorpresa, la higiene vocal de la Clínica Dental de Cunit, la classe de cano de guitarra d'Alma Music, també la classe de guitarra, piano, baix o producció musical de Bemol Nou, com no, el llibre La Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho i de l'editorial Círculo Rojo, el detall sorpresa de la Joieria Castillo. Les dues consumicions normals d'un premium de Samis Calafell, els talls de cabell per home o rentats de, per dona de la peruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palas 2, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també el vermut per dues persones de l'Olivo, com no, la bodegueta, la diligència, les cues de nap i l'ampolla de caldo de la peixateria Cunit, també el suís en xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la xurreria Velo, també, doncs, tenim aquesta sessió de ioga o massatge d'anant de ioga estudio, el vermut i braves per dues persones de la braseria i pica de Cubelles, el mig quilo de carn picada de la camisseria Seguana, el pollastre a la brasa de pollo a la brasa al sol, també la cova del Gorg, el que ens ofereix un vermut per dues persones, el sopar per dues persones del local social de Castell, també el menú per dues persones del bar Casa Carminya de Castanyeira, també la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, com no, també aquest esmorzar per dues persones de la cafeteria Panaderia Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones també de la pizzeria La Góndola de Cubelles, com també l'esmorzar per dues persones del Saborea, el lot de pollastre a l'ast, patates al caliu, ampolla de vi, pa i all i oli del Pollo Loco, la invitació

en consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell, la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós i, perdó, i com no és també la beguda i refresc, que ja se'm fa la boca aigua. Una beguda i refresc també del Recodols, també l'esmorzar per dues persones del Ricón del Tapeo 2, els 3 dies de prova i els 10 euros de descompte de la dinàmica Club Atletisme, el menú per dues persones de l'Hotel Àdia, o com no, doncs, també l'entrada per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Granova. Què més es pot demanar? A més, també, per cert, heu d'estar atents perquè doncs tenim aquest creuer per dues persones, el que sortejarà Ràdio Cunit el proper dia 16 de juliol a les 9 de la nit en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji. Compra Cunit, té premi, més de 600 premis i més sorteig final. Doncs recorda aquesta campanya que organitza Cunit Vila Comercial, l'Associació de Comerciants Empresaris de Cunit, fins al 15 de juliol, el que doncs pots fer les teves compres i aconsegueix el teu rasca i podries ser el guanyador. A més, d'aquest rasca, si no tens premi, l'has de conservar perquè amb tots ells farem aquest mega sorteig que tindrà lloc el proper dia dijous 16 de juliol a les 9 de la nit. Recordeu d'estar atents als micròfons de Ràdio Cunit, eh? Doncs caldrà respondre en directe al telèfon si us truquem, eh? Si no truqueu, si no passeu per l'antena, doncs passarem al següent. És molt fàcil, eh? Ja ho saps, aquest fantàstic mega creuer per dues persones, gentilesa de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, Cunit Vila Comercial, el qual doncs també us ofereix Cameron Travel, i doncs, com no, a través dels micròfons de Ràdio Cunit i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cunit. Ja ho sabeu, eh? Estigueu presents. I a més a més també, per cert, també recordem que davant la magnitud de la catàstrofe provocada a Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols, avui dilluns, dia 29, a les 12 del migdia, es convoca un minut de silenci a la porta de l'Ajuntament com a mostra de suport i respecte a les víctimes, eh? Dintre d'una estoneta. I dit això, ara sí, doncs és el moment de repassar el nostre santoral d'avui dilluns, dia 29 de juny de 2026. Volem felicitar a Sant Atanasio, a Santa Benita, a Cassio, patró dels teclats, Santa Coca, Sant Emma, Joan Bautista, Magdalena, Marcel, Maria Du, també Sant Pau, Sant Pere. Doncs moltes felicitats a tots els Peres i a tots els Paus, eh? Ahir va ser Revetlla. I també Sant Ciro, de Gènova. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs, a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí, per tots ells, moltíssimes felicitats i us dedicarem al tema de la Festa Major d'Estiu 2026. Sant Cristòfol de Cunit, mullats i cremats. Som-hi, doncs, sona d'aquesta manera.

Amb aquest tema musical aprofitem per demanar maret, atenció, eh? Amb el 199 a Sala de les Heres, amb el 200 Eva de la Peña, 201 Zoe Gómez, 202 Fernando Gómez, 203 Encara Arcilaga, 204 Juan Pablo Muñoz, 205 Natalia Alba, 206 África San Martín, amb el 207 Lourdes San Marín. Més temes musicals, ara ens arriba a TSS Project. The Goonies are good. I donem numeret amb el 208 Aitor Escardó, 209 Blanca Martínez, 210 Josep Macià, i amb el 211 Joana Paredes, com el 212 Cristina Navarrete, i amb el 213 Francesc Navarrete.

Més peticions musicals, més temes que ens arriben a través dels nostres oients, com aquest de Jill Glaze and Tatiana Bastien, Need Somebody. Tema que aprofitem per donar numeret amb el 214 Jordi Moreno, 215 Marta Moreno, 216 Elio Montiel, 217 Armando Perú, 218 Edwin Salamanca, 219 Marita Domínguez, 220 Juan Carlos Domínguez, 221 Marit Navarrete, i amb el 222 a Mercè Navarrete, com el 223 José Mandil, 224 Paula Mandil, i amb el 225 Xus Molina.

Més peticions que ens arriben a través de la nostra sintonia. A escassos minuts ja per arribar al prunari de les 12 del migdia. Ens arriba The Moon, tema de l'any 2003, i que ens arriba a la versió d'aquest 2026, amb aquesta versió trance, remix, que aprofitem també per donar numeret amb el 225 Aina d'Aigua, 226 Juliana Alciaturi, 227 Lina Farra, 228 Auris Ramírez, 229 Emilia Covilla, amb el 230 Jaime Fernández, 231 Badera Peña, amb el 232 Azó Gómez.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 12, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindria l'ajut dels 20 cèntims per litre. Primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament. I ara Salut analitza les dues visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. I els Mossos busquen dos joves que presumptament van agredir sexualment dues menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a dues noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i també el personal del centre, i els dos homes van fugir corrent. I Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures, coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata amb les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny. Més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I la Policia Nacional ha desmantellat una xarxa de distribució i ús de productes estètics il·legals en clíniques de diversos punts de l'Estat, entre elles Barcelona. Hi ha 3 persones detingudes i 7 més investigades per presumptes delictes contra la salut pública i estafa. La investigació va començar arran de la detecció de 40 quilos d'àcid hialurònic amb anestèsic local procedent d'Àsia i sense autorització comercial a la Unió Europea. En total s'han intervengut 278 productes. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: A ver, la crema, la toalla, el flotador... ¡Ah! ¡Y Radio Cunit!
3: Mójate con Radio Cunit.
4: Y ahora, los tambores.
5: Radio Cunit.
6: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
8: Radio Cunit.
7: Radio Cunit.
9: Aquest estiu refresca't amb
10: Radio Cunit.
11: Radio Cunit.
12: Radio Cunit.
13: Radio Cunit.
14: Radio Cunit.
15: Radio Cunit.
16: Radio Cunit.
17: Radio Cunit.
18: Radio Cunit.
19: Radio Cunit.
20: Radio Cunit.
21: Radio Cunit.
22: Radio Cunit.
23: Radio Cunit.
24: Radio Cunit, mucho bueno Radio Cunit, 107.0, a mí me gusta mucho.
25: Radio Cunit, okay, let's go.
26: Cunit Vila Comercial, la Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail afec.cunit@gmail.com afec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.
27: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistes en calçotades d'anomenació d'origen IGP de Baix. Con rècord Guinness vigente des de 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la Iglesia Románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia. Plaza San Cristóbal 3, Cunit. La Diligencia.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Gea Palau and I'm your English teacher. This is OK Radio, un programa para aprender inglés a la radio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem algunes professions. En la part grammar, gramàtica, començarem el present continuous. Coneixerem, com sempre, també un parell més de false friends. Així doncs, let's get started. Comencem.

0: Després de la setmana passada que vam aprendre el present simple, avui toca el present continuous. El present continuous es fa servir generalment per fer referència a accions que estan en progrés o que estan passant en el moment just en el que estem parlant. També hi ha altres usos del present continuous, com poden ser situacions temporals. Per exemple, Manuel is studying English. Manuel està estudiant anglès durant un període temporal, no és permanent. També en el mateix moment, I'm talking to Javier, estic parlant amb el Javier ara mateix, o I'm talking to you, estic parlant amb vosaltres ara mateix. Accions que es repeteixen molt, per exemple, they are always helping each other, sempre s'estan ajudant mútuament. Si us heu fixat una miqueta en l'ús de les frases que he fet ara mateix, podem veure com quina és l'estructura del present continuous. Primer és el subjecte. I, you, me, Manuel, Javier, Pepito, John, Mark, qui sigui, un subjecte. La forma en present del verb to be, que vam fer fa un parell de programes abans o alguna cosa així. I am, you are, he, she o it is, we are, you are, així. I llavors el verb, qualsevol verb. Per exemple, llegir, que és read, li afegim l'ing, que és el gerundi, reading, llegir. I la frase queda, per exemple, we are reading, nosaltres estem llegint. Llavors, així fem un repàs, l'estructura és subjecte més el verb to be i el verb qualsevol afegint-li ing, que és el gerundi. Per formar la negació i la interrogació del present continuous, fem servir el verb to be en negatiu abans del gerundi, és a dir, el subjecte, el verb to be més la negació i el verb en ing. Així, una frase d'exemple quedaria: he is not jumping. Ell no està saltant. Per formar la forma interrogativa, com en el verb to be, i amb tots els verbs que hem vist fins ara, s'invertirà l'ordre de la frase. Per exemple, una frase en afirmatiu, com podria ser you are reading, estàs llegint, quedaria are you reading, estàs llegint. Sí, doncs veiem que el verb to be s'inverteix i es posa davant del subjecte. Una frase en afirmatiu, you are reading, en interrogatiu quedaria, are you reading?
1: Oh, and a lovely thing she is too.
0: També hi ha un ús especial pel present continuous per parlar del futur, però que ja veurem més endavant. Però és una cosa que es fa servir per parlar del futur en una cosa que se sap molt, molt, molt segura. Per exemple, demà aniré a l'escola, és una cosa que saps amb tota seguretat. És a dir, tomorrow I'm going to school. Però veurem aquest ús més endavant quan parlem de les formes de futur. Ara, per practicar el present continuous i dominar aquesta forma verbal i poder avançar després en temes més complexos, farem aquests exercicis per solidificar els coneixements d'aquesta forma verbal. Així doncs, el primer exercici serà que convertiu aquestes frases en negatives. La primera frase és you are seeing Jane tomorrow. Veuràs la Jane demà. La frase seria you aren't seeing Jane tomorrow. La segona frase és our teacher is teaching English grammar. En negatiu seria Our teacher is not o isn't, la forma contraguda, teaching English grammar. Repeteixo. Our teacher is not teaching English grammar. La tercera frase, he's enjoying this party, ell s'ho està passant bé en aquesta festa, l'heu de convertir en forma negativa. Repeteixo, he is enjoying this party. Exacte, la forma negativa d'aquesta frase és he is not enjoying this party. He is not enjoying this party. La quarta frase és the nurse is working hard. La infermera treballa molt. The nurse is working hard, en forma negativa. La construcció correcta és the nurse is not working hard. The nurse is not working hard. And last but not least, la última, we are staying in a hotel. Ens estem allotjant en un hotel. We are staying in a hotel. Quina és doncs la seva forma negativa? We are not staying in a hotel. We are not staying in a hotel. Ara, en el següent exercici, convertirem les frases en preguntes. You are seeing Jane tomorrow. Demà veuràs la Jane. Com seria en pregunta? You are seeing Jane tomorrow. Are you seeing Jane tomorrow? Are you seeing Jane tomorrow? Our teacher is teaching English grammar. La nostra professora ens ensenya gramàtica en anglès. Our teacher is teaching English grammar. En pregunta seria... Efectivament. Is our teacher teaching English grammar? Is our teacher teaching English grammar? La tercera frase, he is enjoying this party. He is enjoying this party. Is he enjoying this party? La resposta correcta seria is he enjoying this party? La quarta frase és the nurse is working hard. The nurse is working hard. En mode interrogatiu seria molt bé. Is the nurse working hard? Is the nurse working hard? I la última frase, we are staying in a hotel. We are staying in a hotel. Com seria la seva forma interrogativa? Molt bé. La seva forma interrogativa seria are we staying in a hotel?

I per últim, la nostra secció de False Friends. Avui el tenim un parell de False Friends nous. El primer és Avocado, que és advocat, no advocat, com hem vist abans, que era lawyer. Així doncs, Avocado in English és advocat en català. I si volguéssim dir advocat en anglès, com hem vist al principi del programa, és lawyer. El segon false friend és un adjectiu que vol dir blend. Podem pensar per proximitat amb el castellà que vol dir blando, però en veritat blend en anglès vol dir fat. El que més es coneix aquí és soso. Fat no ho fa servir gairebé ningú en català. Si volguéssim dir la paraula tou, faríem servir l'adjectiu soft. Així doncs, blend, soso i tou en català seria soft en anglès.

Bé, doncs això és tot fins avui. Fins aquí el nostre programa d'anglès d'avui. Soc la Gia Palau, this is OK Radio, and see you next week. Have a nice day.

0: Després de l'impacte del Mundial del Brasil, la FIFA, que celebra el 50è aniversari de la seva creació, decideix tornar a portar la Copa del Món a Europa. Suïssa, on hi ha la seu central del màxim organisme futbolístic, és el país escollit. La seva neutralitat durant la Segona Guerra Mundial, juntament amb el fet de tractar-se d'un estat petit amb distàncies curtes, en són els principals motius. Participaran al Mundial de 1954 16 seleccions, 12 d'europees, 3 d'americanes i una d'asiàtica, la primera en una Copa del Món, Corea del Sud. Tot i la destacada actuació al Brasil 4 anys abans, Espanya no podrà ser a Suïssa, en un dels casos més estranys que mai s'han donat al llarg de la història dels mundials. La selecció espanyola ha d'afrontar una eliminatòria doble partit contra Turquia. A l'anada, disputada a l'estadi que ara és el Santiago Bernabéu, Espanya guanya amb comoditat per 4-1. Però ben diferents es tornen les coses uns dies després a Istanbul, quan Turquia guanya per 1-0. Com que en aquest tipus d'eliminatòries no es té en compte la diferència de gols, Espanya i Turquia han de jugar un partit de desempat a Roma per decidir quin dels dos equips anirà al Mundial. Espanya es presenta com un equip superior, a més compta amb un reforç de luxe, Ladislau Kubala, que ha fugit de l'Hongria comunista i ha obtingut el permís per jugar amb la selecció espanyola. Però les coses es complicaran quan uns minuts abans de començar el partit arriba als vestidors un telegrama amb la capçalera de la FIFA advertint sobre la il·legalitat de l'alineació de Kubala amb Espanya. Gustau Biosca pertanyia a aquell combinat espanyol.
1: Van amenaçar que si jugués i guanyéssim, això és el que ens van comentar nosaltres a la Federació Espanyola. Van preferir no jugar per no arriesgar-se, però clar, per si es guanyava i llavors ens eliminaven per Real Decret, van preferir no jugar, que va ser un cop fort també, perquè el Kubala en aquella època pues, estava fet un lleó.
0: Espanya decideix no prendre riscos i Kubala no es vesteix de curt, però ja no és el mateix. La selecció espanyola acusa el cop de jugar sense el seu líder i actua desanimada. El partit acaba amb empat a dos. Com que no hi havia tanda de penals per determinar el guanyador, cal prendre una determinació. Serà un nen italià de 14 anys, Franco Gemma, qui tindrà en les seves mans la sort d'espanyols i turcs. Un bombo i dues paperetes amb dos noms, Espanya i Turquia. Franco Gemma, amb els ulls embenats, procedeix a extreure la papereta.
1: Va fotre la mà dintre de la papelera aquella dels collons i ens va tocar a Turquia. Ja no ho vam ni veure. I jo me'n recordo, això sí que me'n recordo, que estàvem al camp, com és lògic, i me'n vaig anar als vestuaris per no contemplar tot el lío. I vaig sentir els crits de Turquia, Turquia, Turquia, de la gent, que els turcs estaven allà, que cridaven amb un gran soroll, Turquia, Turquia, i ja no vaig ni sortir ni res, perquè ja vaig entendre que havia guanyat el sorteig Turquia. Recordo que ens consolàvem una a l'altra, perquè va haver uns lloros generals allà i un reu, una debacle.
0: Posteriorment, la FIFA va negar haver enviat un telegrama que va resultar una falsificació. Avui dia continua sent un autèntic misteri. You're nobody till somebody loves you. Amb 16 equips en competició es determinen, ha dit, 8 caps de sèrie. El Brasil, l'Uruguai, Hongria, Anglaterra, Itàlia, Àustria, França i Turquia. Els dos caps de sèrie de cada grup no s'enfrontaran entre si i els dos primers classificats de cada grup passaran a quarts de final. Hongria es presenta com la gran favorita per endur-se al Mundial. Després de no participar al Brasil, hi coincideix una gran generació de jugadors que els darrers anys està causant sensació. Ningú discuteix la supremacia hongaresa, que es presenta a Suïssa com la selecció que cal batre. Alfredo Relaño, director del diari AS.
2: Hongria venia des de l'any 50 ganando a todo el mundo sin perder con nadie. Había sido el primer equipo en la historia. Así como España fue el primero en ganar a Inglaterra fuera, Hungría fue, ya habían pasado años y el nivel de todos había subido, pero Hungría fue la primera que ganó Inglaterra en la propia Inglaterra, en Wembley. Ganó 3-6 en el año 53, en el que se llama de verdad el partido del siglo, porque el día siguiente el Times tituló The Match of the Century, que ese es el auténtico partido del siglo, cuando ganó Hungría en Wembley, ¿no?
0: José Emilio Santamaría vesteix l'any 54 la samarreta de l'Uruguai, que arriba a Suïssa defensant el títol aconseguit 4 anys abans. Santamaría recorda el domini

0: A Hungría del 54 yo la llamo el campeón sin corona, porque no hubo, desde 1952 hasta 1958, que apareció Brasil, no había ningún equipo mejor que el húngaro. Pero hubo mucho aquí de maldad de parte de Alemania, porque tú sabes ese foul criminal que le cometió el jugador alemán a Puskás, que lo eliminó, y cuando Puskás volvió a la final, aunque jugó bien y marcó el primer gol, pero no era el jugador que estaba físicamente apto para jugar los 90 minutos y desarrollar el juego que él siempre hizo.
1: El Mundial de Suïssa es recorda com una competició espectacular, enregistrar-s'hi la mitjana golejadora més alta, amb més de 5 gols per partit. Tot i la derrota hongaresa, a la final, Coxis es queda amb l'honor de ser el màxim realitzador, amb 11 gols. Dos anys després, la Unió Soviètica envaeix Hongria i els jugadors que formen aquella meravellosa selecció es dispersen arreu d'Europa. Una de les generacions més daurades que ha donat el futbol s'apagarà de cop. L'estrella hongaresa mai més no tornarà a brillar.

0: come up 2 hours late. Ehi, hey, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.
3: Bon dia, és la una, us parla Pili García. La inflació es manté estable al juny a l'estat espanyol amb un 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'INE. Ja són 3 mesos seguits amb el mateix nivell d'IPC. L'electricitat i el gas han pressionat els preus a l'alça, mentre que els combustibles els han moderat. La inflació subjacent baixa una dècima i se situa en el 2,9%. En paral·lel, el govern espanyol eleva 4 dècimes la previsió de creixement del PIB per a 2026 fins al 2,6%, tot i la incertesa pels efectes de la guerra als mercats energètics. L'executiu preveu que l'economia continuï creixent per sobre del 2% en els propers 3 anys. I el Consell de Ministres renovarà avui, durant 3 mesos més, l'escut de mesures econòmiques i socials activat arran del conflicte a l'Orient Mitjà. Això inclouria els descomptes a la gasolina i el gasoil, amb la rebaixa de l'IVA al 10%. El carburant professional també mantindrà l'ajut dels 20 cèntims per litre. Doble sinistralitat aquest matí a les carreteres catalanes. A l'AP2, a Montblanc, un xoc per encalç entre una furgoneta i un camió ha deixat 7 ferits, un de greu i 6 de lleus, i un passatger mort per causes naturals no relacionades amb l'accident. D'altra banda, a la C63, a Brunyola, ha mort el conductor d'un turisme, un home francès de 46 anys, en una sortida de la via. Amb aquesta víctima ja són 66 les persones mortes enguany a les carreteres catalanes. I primera nit a presó sense fiança per presumptes maltractaments per una parella acusada de la mort del seu nadó de només 3 mesos a Sabadell. La criatura va ingressar a l'Hospital Parc Taulí amb símptomes d'haver estat sacsejada bruscament i ara Salut analitza les 2 visites que va rebre al CAP el mes passat per determinar si es van seguir els protocols adequats. Els Mossos busquen 2 joves que presumptament van agredir sexualment 2 menors en una casa de colònies de Palamós, al Baix Empordà. Els fets van passar la matinada de dissabte, quan els sospitosos haurien entrat en una habitació on dormien les víctimes i van fer tocaments a 2 noies per sobre la roba. Les menors van alertar de seguida els companys i el personal del centre i els 2 homes van fugir corrent. Catalunya va registrar la setmana passada 130 morts atribuïdes a les altes temperatures coincidint amb l'onada de calor, segons el sistema MOMO de l'Institut de Salut Carles III. La xifra constata que les 12 defuncions registrades durant les 3 primeres setmanes de juny, més de la meitat de les víctimes tenien 85 anys o més. Al conjunt de l'Estat, la calor va causar 626 morts en una setmana. I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
2: 107.0
0: FM.
5: Xurreria Velo.
6: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la Ràdio de Cunit. La xurreria
5: Velo.
6: I que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de freixuderia casolana. Xurreria com?
5: Velo.
6: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar a la Conca de Barberà número 13. Xurreria?
5: Velo.
6: Vale, no t'ho perdis. No perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria?
5: Velo.
0: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá. ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas. Un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
6: Carnicería Yaguara en Cunit. A pie de carretera te ofrece, de lunes a lunes, en horario de 9 de la mañana a las 10 de la noche, te ofrece carnes, verduras, refrescos. Carnicería Yaguara en Cunit. La carnicería de tu vida está en la Avenida Barcelona 185. Para encargos y festividades diferentes que quieras tener en tu mesa cosas súper buenas, llama al 617 88 98 82. Carnicería Yaguara.

0: Xurreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Xurreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Xurreria com?
0: Velo.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Cunit.
2: Al 107.0.
3: radiocunit.org.

0: Esports amb Xavi Sandra. I com cada dilluns és moment ara sí d'endinsar-nos amb l'actualitat esportiva, com sempre ens arriba de la mà del nostre company en Xavi Sandra. Què tal estem? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Jaume. Doncs aquí ja la meitat del Mundial ja disputat. Ara ja arriba la part bona del Mundial, que són els partits d'eliminatòria. O guanyes o te'n vas al carrer.
0: Sí, oi?
1: Sí, ara ja ve el bo. Si vols repassem una miqueta... Ja s'ha jugat un partit, els... clar, com hi ha més equips en el Mundial, fins l'últim any hi havia 8 anys, ara hi ha 16avos de final.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, ahir va jugar al Sud-Àfrica-Canadà, recordem que Canadà és un dels... Els anfitrions va guanyar en el minut 92-01, i això fa que Canadà arribi als quarts de final. Avui tenim 3 partits. Molt interessants, els 3 tenim... A les 7 de la tarda, bon horari, Brasil-Japó.
0: Sí.
1: Atenció, perquè aquí pot haver-hi sorpresa, eh?
0: Uh-huh.
1: Japonesos, ningú parla d'ells, però sempre són uns rivals que corren molt, són perillosos. A les 10 i mitja de la nit tenim una Alemanya-Paraguai, que tenia Alemanya tindrà que passar, però bueno, ja veurem què passa. I a les 3 de la matinada, a l'horari after hour, tenim, diguéssim, el partit més igualat dels 3. A l'Holanda, a Marroc.
0: Mm.
1: Això són els partits d'avui. Demà què tenim? Demà tenim a partir... Estic buscant els horaris de demà, ja un segon,
0: sí,
1: que te'ls trobo, sí. Demà, a 7 de la tarda, tenim un partit al Costa de Marfil, Noruega, no és un partit gaire interessant.
0: Mm-hmm.
1: 11 de la nit tenim un jugar a França, França-Suècia... I a la 1 de la matinada tenim... Espera, una matinada? No, espera. França-Noruega, el dia 1 de juliol, espera. L'estic buscant, eh?
0: Sí.
1: Juliol. 10 de la nit tenim... No. 3 de la matinada tenim l'anfitrion a Mèxic que juga contra Equador. O sigui, els horaris són dos bons, una a les 7 i una a les 10 i mitja de la nit,
0: uh-huh,
1: i un més dolent, que és a les 3 de la matinada.
0: Déu-n'hi-do.
1: Horari after hour. Les eliminatòries estan així. Tenim Alemanya-Paraguai, França-Suècia, atenció perquè podem tindre a la segona eliminatòria una Alemanya-França,
0: uh-huh,
1: Canadà ja que passa que es trobarà o en Marroc o en Països Baixos, i a la part baixa del quadre tenim Portugal-Croàcia, tenim... Espanya-Àustria, per cert, tots els partits d'Espanya en el Mundial seran a les 9 de la nit,
0: uh-huh,
1: perquè la primera del grup té l'avantatge aquesta d'horari. Tenim Estats Units-Bòsnia i Bèlgica-Senegal. I per l'altra banda del quadre tenim Brasil-Japó, Costa de Marfil-Noruega, Mèxic-Equador, Inglaterra-Congo, Argentina-Cabo Verde, Austràlia-Egipte, Suïssa-Argèlia i Colòmbia-Ghana. S'ha de dir que Argentina té un quadre molt fàcil, eh? Per arribar com a mínim fins als quarts de final que li tocaria a Colòmbia. És molt, molt fàcil. O sigui que no té gaire complicat. No sé si has pogut veure algú del Mundial, Jaume, tu.
0: Alguna coseta, però molt per sobre, eh? Perquè els horaris també déu-n'hi-do, eh?
1: Sí, els horaris són molt macos. O sigui, són horaris que dius, mare meva, quin desastre. Uh-huh. Recordem, avui, per la 1... El partit en obert serà el Brasil-Japó a partir de les 7 de la tarda.
0: Uh-huh.
1: Serà el partit que donarà la U. A les 10 i mitja de la nit, per la zona, Boston, a l'Alemanya-Paraguai. I a les 3 de la matinada, per la zona, Mèxic, tenim l'Holanda-Marroc. O sigui que són els 3 partits d'avui. Tenim més cosetes d'esports, home. Si, uh-huh, si te les estic buscant... Un segon, eh?
0: Sí.
1: Si hem tingut motos aquest cap de setmana, el Gran Premi d'Holanda,
0: mm-hmm,
1: amb victòria de Jorge Martín, no oblida del Mundial, perquè és el tercer 0 consecutiu del seu company d'equip Bezzecchi. Márquez va quedar setè, ha perdut alguns punts en aquest Mundial, i bueno, no era un circuit propi per ell, recordem que fa res, el van operar després d'operar guanyar dues curses. També hem tingut un Fórmula 1, o sigui, en motor hem tingut un fotimer, el Gran Premi d'Àustria, amb victòria de Russell, i segona posició pel Max Verstappen, tercer va quedar Kimi Antonelli, un Verstappen que amb el seu Red Bull pues, ja ha ressuscitat. Més cosetes a destacar, tenim, avui comença Wimbledon, el Gran Premi de Wimbledon. Sense el Caraz, que s'ha lesionat, i veurem aviam què és el que passa, aviam què és. Que el que passa, favorit Sinner, que recordem que va perdre sorprenentment a Roland Garros perquè va tindre que jugar 38 graus i li va donar un cop de calor. I poca cosa més a destacar. En el bàsquet, avui comença la renovació del Barça de bàsquet, recordem que ha perdut la final de la Lliga i es queda un altre any en blanc, és el tercer any en blanc que es queda el Barça de bàsquet. Veurem aviam què passa, molts jugadors sempre que se'n vagin fora, aviam que és el que passarà, estarem molt atents. El futbol sala, el Barça va guanyar la Lliga, va guanyar el Pozo de Múrcia la Lliga de futbol sala després de dos anys, i per cert vam tindre la selecció catalana de bàsquet que va jugar contra Gran Bretanya una amistosa al Nou Congost amb victòria de la Gran Bretanya per 74-76. I bueno, ja home, pues, destacada del Mundial, que de moment tinc unes petites notes del Mundial.
0: Sí?
1: Sí. De moment, les estrelles estan funcionant. Messi porta 6 gols en 3 partits. Porta la mitjana de 2 partits. Molt bé també Vinícius, també Mbappé, Dembélé, Haaland, Kane. Tots molt bé. Lamine Yamal una miqueta pitjor, que surt de lesió i pues, està 2 mesos lesionat. No està encara al seu 100%. La gran sorpresa, Cabo Verde, que ha eliminat a Uruguai, recordem que està en el grup d'Espanya,
0: sí.
1: Ha empatat els 3 partits, o sigui, no guanya cap, però tampoc ha perdut cap. És, de moment, la gran sensació d'aquest Mundial. Veurem què farà les eliminatòries on li toca l'Argentina. Després, el gran batacazo ha sigut, com diríem, Uruguai.
0: Uruguai, no? Sí.
1: Sí, que tenia que ser candidat a arribar molt lluny, o com a mínim haver fet una Argentina-Uruguai a la pròxima ronda, i se l'ha ficat també molt malament el seleccionador uruguaià, l'argentí Marcelo Bielsa, que no s'ha pogut dotar el seu equip d'una estratègia digna per, com a mínim, guanyar els partits d'Aràbia. Guanyava el Cabo Verde, aquests 2 partits els tenia que haver guanyat i no s'ha pogut guanyar. Molt malament la imatge d'Uruguai, fotent patades a l'hora de 30 jugadors espanyols. I bueno, també del partit Uruguai i Espanya, molt malament el minut de silenci que va haver-hi per Venezuela. O sigui, desastre, la FIFA s'ho tindrà que fer mirar-ho. I bueno, i poca cosa més a destacar. Ja
0: bueno, també el Tour de França, que ja el tenim a tocar, que passarà per aquí per Cunit.
1: El diumenge passa per Cunit.
0: El dissabte, comença el dissabte, no? Per això, a Barcelona?
1: Comença el dissabte a Barcelona i diumenge passa per aquí. Recordem que a partir de les 9 del matí hi haurà talls. Ja estan informant tots els ajuntaments, tant el de Cunit com el de Calafell com el de Vendrell, que hi haurà talls i de 9 a 3 de la tarda no hi haurà circulació. Sé que per diumenge és un conyazo, perquè la gent vol anar a la platja, però bueno, tothom podrà... Tindrem el privilegi de veure ciclistes de primer nivell passant per les nostres carreteres davant nostre.
0: Sí, això sí.
1: Que serà important. I, bueno, del Tour, destacar que ja faré la setmana que ve, parlarem del Tour i parlarem de les etapes més importants, de tot una miqueta, a veure què tal està el Tour aquest any.
0: Hi ha algun jugador a destacar, un ciclista a destacar del Tour?
1: Pogacar i Vingegaard, que són els dos màxims favorits.
0: Qui?
1: Pogacar, que és el màxim favorit,
0: sí.
1: I Vingegaard, el danès, que és, diguéssim, que és arribat la Pogacar, està un punt per sota, però bueno, mai se sap, una caiguda, un mal dia, una mica de febre, pot passar qualsevol cosa, i es pot quedar fora.
0: I d'aquí, de casa nostra, tenim algú?
1: No.
0: Ningú destacar.
1: Així, bueno, hi ha el Marc Soler, que és d'aquí de Pogacar, que diguéssim és... ajuda a Pogacar a guanyar el Tour, que potser hi ha alguna etapa, podria participar, podria fer alguna cosa, però poca cosa més, home, no hi ha... No hi ha molta cosa que triar.
0: Molt bé. Doncs en prenem bona nota. Doncs, Xavi Cendra, moltíssimes gràcies, que vagi tot molt bé, si de vol ens tornem a escoltar a la setmana vinent a la mateixa hora, d'acord?
1: Molt bé, una abraçada a tots i, bueno, aquesta setmana no hi ha cap barbena, o sigui que tindrem una setmana tranquil·la, a disfrutar de la platja, de les piscines i a disfrutar de l'estiu.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies. Una abraçada.
1: Home, una abraçada. Fins després.
0: Adéu-siau, bon dia. Bon dia.

0: I fins aquí l'actualitat esportiva, com sempre, demà de la nostra companya en Xevi Centre, a través dels micròfons de Ràdio Cunit i, com no, des del ventilador. A través de la 107 de l'FM i www.radiocunit.cat.
1: Salut.
2: Segons els darrers estudis sobre consum de drogues, tant a Catalunya com a Espanya, l'alcohol i el tabac són les dues drogues més consumides per part dels adolescents, seguides de prop del cànnabis. En un anterior espai de salut ja parlàvem de l'alcohol, del consum d'alcohol entre la nostra joventut, però ens vam quedar a mitges. Avui reprenem el tema.
3: Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
2: L'alcohol i preferentment el seu consum entre els joves ens ocupa de nou. Saludem a Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Benvinguda de nou, Clara.
4: Moltes gràcies. Hola, què tal?
2: Quins són els conceptes erronis sobre el consum d'alcohol més habituals entre els joves? L'altre dia en parlàvem potser d'un, no? Que pensen que l'alcohol estimula. Sí, és cert?
4: A veure, l'alcohol realment és un depressor del sistema nerviós central. El que passa que actua sobre certes regions del cervell que inhibeixen el comportament i fa que es puguin donar conductes com una mica més atrevides, com pot ser ballar, lligar o fer bromes, i per això ho associen amb un efecte estimulant. Però realment, després d'aquest efecte, ve l'efecte depressor, que és l'efecte real.
2: O sigui, en principi hi ha una desinhibició,
4: sí.
2: Però després ve la depressió, no?
4: Sí, perquè realment és un depressor del sistema nerviós central.
2: I tu penses que són conscients del que veuen i de les conseqüències d'aquest consum els nostres joves?
4: Jo crec que no, que els joves no tenen una percepció de les conseqüències que pot tenir el seu consum d'alcohol. La majoria consideren que fan un consum normal i amb una freqüència insuficient com perquè els generi problemes, no? Llavors, clar, els joves veuen ja per patrons culturals molt arrelats a la nostra societat, que estan lligats a la cultura de l'oci, no? I a partir d'aquí, doncs, tenim, per exemple, els joves a partir dels 16 anys, en el que l'alcohol pot jugar un paper més facilitador de les relacions entre el grup d'iguals, i en canvi, en els més petits, doncs, l'alcohol doncs, té més a veure amb la pressió de grup, no? De vegades inclús de la pròpia publicitat, que juga un paper més important i no tant les relacions socials, depèn molt.
2: Sí, és que com tu comentaves, l'alcohol està molt arrelat culturalment al nostre país i és possible que tinguin fins i tot el referent de casa, no? D'haver-ho vist a casa.
4: Oh, i tant, hi ha moltes famílies en les que el consum d'alcohol hi és present. Llavors, clar, això també pot ser un condicionant de cara que els joves doncs, puguin iniciar-se en el consum d'alcohol.
2: I com podem saber si estem bevent massa? Si els nostres fills, ja que parlem ara, avui, de jovent, si els nostres fills beuen massa?
4: Home, si realment... jo penso que ens hem de fixar una miqueta no només en la quantitat de que es veu, que poden beure en un moment determinat, sinó realment si s'ha de tenir en compte el nombre de vegades que aquest nano doncs, pot consumir a la setmana... quin tipus de begudes està prenent, si realment això li està afectant en el seu dia a dia, en els estudis, o en el cas de que estigui treballant en la feina, o sigui, s'ha de tenir una visió global de quina és la situació d'aquest jove.
2: Ja que has esmentat els estudis, des de l'àmbit educatiu s'està fent algun tipus d'intervenció preventiva, Clara?
4: Home, i tant. S'han elaborat des de programes fins a webs, programes, hi ha alguns que funcionen ja fa anys, com per exemple un que es va elaborar per l'Ajuntament de Mataró, que es diu Drogasquer, que l'impulsen els propis joves, o sigui, es formen els joves a l'institut dels de quart d'ESO i aquests van intervenint en els que estan per sota d'ells, o sigui, en els de tercer, segon i primer, o sigui, és un programa d'educació entre iguals, hi ha programes de simulació dels efectes sota la conducció, sota els efectes de l'alcohol, però n'hi ha webs molt interessants on realment doncs s'aborden aspectes lligats al consum d'alcohol, com poden ser el Pep Info, la Clara Info aquí a Catalunya, i després molts ajuntaments disposen de tècnics de salut o de drogodependències que elaboren programes de prevenció de riscos associats en els que intervenen, evidentment, l'àmbit escolar i d'altres, com el lleure, el comunitari, etc. Hi ha molta cosa, realment.
2: O sigui que podem, això, podem buscar assessorament professional sense més problemes, de forma fàcil.
4: Hi ha molt. Realment, hi ha molta informació i si has de buscar informació, tens molts llocs on anar-la a buscar.
2: Si un consum excessiu d'alcohol per ell mateix és un problema, i greu, no? Així de clar, no? Un problema i greu, no parlem de la barreja d'aquesta droga amb algun altre, no, Clara?
4: Sí, amb això sí que s'ha d'anar molt de compte, perquè l'alcohol barrejat amb altres drogues doncs, pot potenciar els seus efectes o emmascarar-los. Llavors, és molt important anar amb compte a l'hora de fer segons quines barreges.
2: Bé, doncs, quantes coses més hem conegut avui en un anterior espai del consum d'alcohol per part dels joves? Algunes ja les coneixíem, altres potser han estat noves o, si més no, les hem recordat, però quantes coses, gràcies a la Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Ha estat molt interessant, Clara, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a tu.
2: Salut amb Juanjo Junquera per a la xarxa Com Ràdio.
1: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès Marítim.
0: Ei, tens calor?
5: Sí.
6: I can I say what I'm feeling? If I don't know how to move.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM. FM. FM.
1: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia. Hola, molt bon dia, benvinguts un dia més a aquest informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Cunit del Dia, el ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui dilluns, dia 6 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de Vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit ha viscut una jornada històrica amb el pas del Tour de França, la caravana publicitària i, posteriorment, el pas dels corredors han omplert els nostres carrers d'emoció, color i un gran ambient. Ha estat un orgull veure Cunit formar part d'una de les competicions esportives més importants del món. Cunit ha tingut l'honor de formar part del recorregut del Tour de França, acollint avui el pas d'una de les competicions esportives més prestigioses i seguides del món, el qual va tenir lloc ahir diumenge, durant tot el matí. Com dèiem, Cunit va ser la protagonista d'una jornada esportiva de gran rellevància amb el pas del Tour de França pel nostre municipi. Aquest esdeveniment internacional ha permès que veïns, veïnes i visitants gaudissin de l'ambient únic que acompanya una de les competicions ciclistes més prestigioses del món. Des de l'Ajuntament de Cunit volem expressar el nostre agraïment a la ciutadania per la seva col·laboració i comprensió davant de les afectacions a la mobilitat, així com felicitar els cossos de seguretat, els serveis d'emergència, el personal municipal i totes les persones que han contribuït a garantir el bon desenvolupament de la jornada. Ha estat un orgull que Cunit formés part del recorregut del Tour de França, projectant la imatge del nostre municipi davant d'un esdeveniment de gran repercussió internacional. Gràcies, doncs, a tothom per fer possible aquesta jornada el que es desenvolupés amb èxit. El Tour de França travessa el Penedès i converteix les carreteres en una gran festa popular. Milers de persones han sortit al carrer per veure passar el pilot entre el Vendrell i Sitges a la segona etapa del Gran Depart català. El Tour de França ha deixat aquest diumenge una imatge històrica del Garraf i del Baix Penedès. La segona etapa del Gran Depart català entre Tarragona i Barcelona ha recorregut les dues comarques entre mostres d'entusiasme de milers de persones que s'han concentrat als carrers i carreteres per veure passar la prova ciclista més prestigiosa del món. Després de sortir de Tarragona, el pilot ha entrat al Baix Penedès pel Vendrell, des d'on ha continuat el recorregut per Calafell i Cunit. I ja al Garraf, la cursa ha travessat Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Sitges, abans de dirigir-se cap al Baix Llobregat en direcció a Barcelona. A tots els municipis del pas del Tour ha mobilitzat centenars de veïns i aficionats que han aprofitat una oportunitat excepcional per veure en directe els millors ciclistes del món. Tot i que el pilot ha passat en pocs segons, la tradicional caravana publicitària ha animat l'espera durant prop de dues hores amb música, espectacle i repartiment d'obsequis. Un dels punts amb més ambient ha estat Sitges, també, on el pilot ha passat cap a les 3 de la tarda. A la Fans, on instal·lada el passeig marítim, al qual ha reunit centenars de persones davant d'una pantalla gegant, mentre els gegants de la vila, el Drac i l'Àguila, han protagonitzat la rebuda internacional dels corredors, on la jornada també ha comentat, doncs, amb la sessió de DJ Núria Escarp. També Vilanova i la Geltrú ha viscut intensament la jornada. Centenars de persones s'han repetit i repartit al llarg del recorregut per seguir el pas del Tour i l'Ajuntament ha destacat la gran acollida dispensada als ciclistes. Un cop finalitzades les tasques de desmuntatge, cap a les 5 de la tarda, el trànsit ja havia quedat completament restablert a tota la nostra comarca. La retransmissió internacional de la cursa ha permès mostrar al món alguns dels paisatges més emblemàtics de la costa del Garraf i del Baix Penedès, convertint el territori en protagonista d'un esdeveniment seguit per milions d'espectadors. Després del seu pas pel litoral penedesenc, el Tour ha continuat cap a Viladecans, on s'ha disputat l'esprint intermedi de l'etapa abans d'afrontar el tram final a Montjuïc, a Barcelona, escenari de

Més enllà de la competició esportiva, el pas del Tour ha deixat una gran festa popular al Garraf i al Baix Penedès, amb carrers plens, ambient familiar i una projecció internacional difícilment comparable amb els municipis del territori. Però encara tenim més notícies. Cunit convida la ciutadania a preservar la memòria del pas del Tour de França. Amb motiu del pas del Tour de França per Catalunya, la xarxa d'arxius comarcals impulsa la campanya Els arxius, el Tour pedalen per Catalunya, una iniciativa que té com a objectiu preservar la memòria d'aquest esdeveniment esportiu excepcional mitjançant les aportacions de la ciutadania. L'Ajuntament de Cunit anima els veïns i veïnes, així com les entitats i clubs ciclistes del municipi, a aportar-hi doncs, fotografies, vídeos, cartells, records o qualsevol altre document relacionat amb el pas del Tour de França, el qual es va viure ahir en el nostre municipi. Aquest material servirà per documentar l'impacte social i esportiu de la prova i contribuirà a la creació d'un monogràfic sobre el seu recorregut per les comarques catalanes. Per facilitar la conservació d'aquest patrimoni documental, es recomana acompanyar les imatges i vídeos amb informació com la data, el lloc, un títol i una breu descripció dels fets, així com qualsevol dada que ajudi doncs, a contextualitzar-los. Les persones interessades podran lliurar la documentació a l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, que actuarà com a punt de recollida de les aportacions. Els documents digitals poden tenir una mida màxima de 100 megabytes i com a mostra d'agraïment, les persones participants rebran un petit obsequi. Però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres. I és que la Festa Major d'Estiu ja és aquí. Cunit ja està, doncs, celebrant la seva gran Festa Major d'Estiu 2026, que va començar el passat dia 3 de juliol amb els mullats i els cremats i finalitzarà el 13 de juliol. L'Ajuntament de Cunit ha preparat una programació transversal i potent que combina el retorn de les tradicions més arrelades amb propostes musicals i d'oci de primer nivell. El tret de sortida oficial serà el pregó de Festa Major que tindrà lloc el divendres dia 10 de juliol a les 9 del vespre a la plaça de la Vila, iniciant oficialment les dies centrals de la Gresca. La música serà, sens dubte, un altre dels plats forts amb aquesta Festa Major. Divendres 10 de juliol a la plaça Jaume Vidal acollirà el tradicional ball amb la prestigiosa orquestra, la principal de la Bisbal, mentre que els més joves podran gaudir de la nit amb la cercavirra i chart DJ al solar de l'Avinguda de la Font. El dissabte 11 de juliol, després del sempre espectacular Castell de Focs a la platja, el mateix recinte de l'Avinguda de la Font vibrarà amb el concert del reconegut artista Mamaduixa, seguit de les sessions de DJ Enric Font i Mike D. I per la seva banda, el grup de versions Fugados d'Alcatraz posarà el ritme a la plaça Jaume Vidal. Un dels grans fils conductors d'aquesta edició serà la divertida competició entre els dos bàndols del municipi. Els mullats, representant la força de l'aigua i la geganta de l'aigua, i els cremats amb l'energia del foc i el gegant del foc. L'aventura doncs, va arrencar oficialment aquest dissabte amb el bingo musical. A partir d'ara, els equips hauran de demostrar la seva habilitat en un seguit de proves tradicionals i refrescants. El gran veredicte final es desvetllarà el dilluns dia 13 de juliol a la Rambla del Prat, on es coronarà el bàndol campió de l'any. Recordem que aquest dilluns dia 13 de juliol és festiu al nostre municipi. La cultura popular local tindrà també un paper protagonista gràcies a les entitats del municipi. Els veïns i veïnes podran gaudir dels assajos generals a l'inici de la celebració. La mítica nit de capgrosses i sopars de germanor organitzats pels balls populars de Cunit i de les grans cercaviles d'infantil, com la xerida, la d'adults i la matinal d'ofici, on ballaran la Marieta, el drac petit, els gegants i els balls típics, com bastons, pastorets o cerculets. Els amants de la pirotècnia tenen una cita ineludible amb la cercavila infantil de foc i el gran correfoc de Festa Major. Acomptarà amb els joves diables de Cunit, tocats pel foc i diverses colles convidades. La programació es complementa amb propostes tan diverses com la tercera edició de la Sobac, la sorprenent i original baixada d'Andròmines Casolanes, l'espectacle itinerant familiar Il Crecheto, el concurs de truites i rebosteria de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit, la Festa dels Colors, el Holy Fest, teatre amb l'obra Els Plans, protagonitzada per Llorenç González i Núria d'Olofeu, màgia amb Judit Tilleri, la Festa de l'Escuma i la Colenda Tradicional amb avaneres i rom cremat a càrrec de Son de l'Havana. Hi haurà servei de food truck a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. La regidora de Cultura i Festes, Montse Càmera, ha volgut destacar la Festa Major, el qual és el moment més esperat de l'any, on les nostres tradicions i la cultura popular prenen el protagonisme absolut als carrers. Agraïm enormement l'esforç i la implicació de totes les colles i associacions locals que fan possible aquest ventall tan ric d'activitats. Convidem, doncs, a tota la ciutadania a sortir, participar i gaudir d'aquests dies amb... La Festa Major d'Estiu també compta amb tres activitats culturals amb el suport de la Diputació de Tarragona. El programa inclou el pregó de la Festa Major, que tindrà lloc, com bé dèiem, a les 9 del vespre a la plaça de la Vila i donarà el tret de sortida oficial

0: a la Festa Major d'Estiu 2026, aquest dia 10. També hi podrà, doncs, gaudir i Grecheto, un espectacle itinerant i familiar que començarà a les 7 de la vespre des de la plaça de la Vila, on aquesta proposta combina circ, teatre de carrer i música en directe en un recorregut ple de sorpreses, humor i participació. I la programació, al qual es complementa també amb Tritrades, un espectacle de màgia a càrrec de tarragonina Judit Trilleri, que tindrà lloc a 7:45 de vespre a la Rambla del Prat. El muntatge ofereix una combinació de màgia, humor i participació del públic pensada per fer gaudir petits i grans. Aquestes activitats contribueixen a enriquir la programació de la Festa Major, fomentant l'accés a la cultura i oferint espais de trobada i gaudint per la ciutadania. Tot això amb el suport de la Diputació de Tarragona. Però també recordem que avui, a 7:45 de vespre, se celebrarà el 6è Festival Marisa Ibáñez a la Biblioteca Municipal Marta Mata, que enguany comptarà amb l'actuació musical de Carregades de Romansos. La Marisa Ibáñez va ser la directora de la Biblioteca de Cunit des de que la va posar en marxa l'any 1989 a l'edifici del Casal Municipal. El 2008, l'equipament cultural es va traslladar a l'actual emplaçament al carrer de la Creueta. De la Marisa Ibáñez en recordem la seva incansable tasca cultural i social i l'afany per democratitzar la cultura al municipi de Cunit. Carregades de Romansos és un grup de música de tradició oral que va néixer a Lleida l'any 2010 i des dels inicis el grup es va formar amb la intenció de cantar a veus cançons i romansos que haguessin quedat en l'oblit per donar-les a conèixer de nou. Es recomana inscripció prèvia a la biblioteca. Podeu consultar, doncs, totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I seguint amb la Festa Major, també recordem que amb motiu d'aquesta Festa Major d'estiu Sant Cristòfol 2026 tenim la conferència Cunit Vilanova, pinzellades històriques ultramar en el record. Una nova conferència de Miquel Altavilla, el que ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides i d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, no tots, i que, en el seu retorn, van comprar algunes de les millors finques de Cunit. Entre elles destaquen la família Marquès, de les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris, a la masia de Cal Font, família Torrents, amb la masia Torrents, la família Ferrer, amb la masia de Cal Pla, i la família Quadres, de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà, que hi té una plaça dedicada a Vilanova, davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres pronoms vilanovins, Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. Des de Cunit hi va anar Daniel Coll i Soler, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit a mitjans de la dècada del 1900 al 1910. El 1915 va marxar amb només 15 anys i es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. A final de la conferència i abans de passar al Das de Cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual, doncs, té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada i intercanvi cultural ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I el festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital de l'humor del 6 al 9 d'agost, amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com a un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. El cartell estarà encapçalat per alguns dels noms més destacats de l'escena actual, com Quim Masferrer, Alba Sagarra, Godai García, Charlie P, Elisenda Pineda i Jordi Merca, que compartiran un protagonisme amb altres artistes al llarg dels 4 dies de festival. 11 edicions després de la seva primera celebració, el Fes Humor, el qual ha evolucionat de manera notable, on el certamen va néixer com a un concurs de monòlegs, convertint-se en el primer festival dedicat a la comèdia tant a Cunit com a conjunt del Baix Penedès, amb el pas dels anys, el qual ha esdevingut una cita de referència que atrau alguns dels millors còmics i còmiques de Catalunya i de la resta de l'Estat. Una de les principals novetats d'aquesta edició és el protagonisme creixent del format podcast. El públic podrà gaudir en directe de Les Guarres, considerat doncs, un dels fenòmens virals de l'any, així com de La Riorota, amb Carles Capella, Marc Llibre i Àlex Agudo. Les entrades per als diferents espectacles es posaran a la venda aquest dimecres, dia 1 de juliol, a les 12 de migdia, a través del web oficial del festival feshumor.cat. El Fes Humor està organitzat per l'Associació Cultural Fes Humor Cunit i l'Ajuntament de Cunit, amb la col·laboració de la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Cunit i el suport de diversos patrocinadors. Però encara tenim més notícies. Segons el diari de Tarragona, ha mort un banyista a Cunit, la sisena víctima mortal registrada a les platges de Tarragona aquest estiu. Els socorristes el van treure de l'aigua al trobar-se indisposat i els sanitaris del SEM intentaren reanimar-lo sense èxit. L'home tenia 70 anys. Un turista de 70 anys ha mort aquest divendres passat a la platja de Llevant de Cunit, a l'Havana 6. El nombre de víctimes mortals registrades a les platges de la província de Tarragona des de l'inici de la campanya d'estiu el passat 15 de juny. Segons ha confirmat fonts de Protecció Civil, la mort podria no catalogar-se finalment com a un ofegament, ja que l'home fou rescatat pels socorristes quan presentava símptomes de trobar-se malament mentre es trobava dins de l'aigua, en una zona on no cobria. La principal hipòtesi apunta a una insuficiència cardiorrespiratòria. A l'avís s'ha rebut a poc abans de les 4 de la tarda el percatar-se que el banyista es trobava indisposat. Els socorristes de la platja de Llevant el van treure de l'aigua i van començar a practicar-li maniobres de reanimació sobre la sorra en presència dels seus familiars. Fins al lloc es va desplaçar dues unitats del sistema d'emergències mèdiques, del SEM, una d'elles medicalitzada, quan els professionals van continuar les tasques de reanimació. Posteriorment, també es va activar una unitat de suport psicològic per atendre la família davant de la greu situació. Tot i els esforços dels equips d'emergència, no fou possible salvar la vida de l'home. Tot i les causes exactes de la mort, haurien de determinar-se, doncs, per de ser situat a les 6 de... les morts registrades en les platges tarragonines des de l'inici de la temporada estival. Allà se suma altres dues víctimes mortals ocorregudes en piscines privades, el que eleva a 8 el nombre total de morts relacionats amb el bany a la província en gairebé una setmana de campanya. Encara tenim més notícies. El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova el projecte de la seva nova seu, valorada en 7.700.000 euros. L'ENS preveu licitar les obres abans de finals d'any i iniciar la construcció durant el 2027. El ple del Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar aquest dimecres passat inicialment el projecte de la futura nova seu de l'ENS, una actuació que suposarà una inversió inicial de 7,7 milions d'euros que permetrà concentrar en un únic edifici els serveis que actualment es presten des de diferents espais. L'acord aprovat representa un nou pas en la tramitació administrativa d'un dels projectes més rellevants impulsats pel Consell Comarcal en els darrers anys. Paral·lelament, el ple també va donar llum verda a una modificació pressupostària destinada a assumir les despeses derivades de les llicències, permisos i altres tràmits previs necessaris per poder executar les obres. El nou edifici s'aixecarà al Vendrell i comptarà amb una superfície de 2.800 metres quadrats distribuïts en dues plantes. El projecte ha estat concebut per acollir tots els departaments del Consell Comarcal, inclosos els serveis socials, l'oficina jove, els serveis generals, els departaments tècnics i una nova sala de plens. L'objectiu és millorar tant l'atenció a la ciutadania com les condicions de treball del personal alhora que es guanya en eficiència en la gestió dels serveis públics. El projecte incorpora també criteris d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat, així com nous espais d'atenció ciutadana més amplis, funcionals i adaptats a les necessitats actuals. Després d'aquesta aprovació inicial, el calendari previst pel Consell Comarcal contempla licitar les obres abans que acabi el 2026 i iniciar-ne la construcció al llarg del 2027. Amb aquesta nova seu, el Consell Comarcal del Baix Penedès vol dotar la comarca d'un equipament modern i preparat per donar resposta a les necessitats presents i futures de l'administració comarcal i de la ciutadania. I el projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès busca persones voluntàries per preservar llavors locals. Eixarcolant fa una crida a la ciutadania perquè col·laborin la multiplicació de llavors i el cultiu de varietats tradicionals recuperades a les comarques del Penedès. El projecte de recuperació de varietats agrícoles tradicionals del Penedès ha obert una nova crida al voluntariat per ampliar la xarxa de persones que contribueixin a conservar el patrimoni agrícola del territori. La iniciativa impulsada per l'associació Eixarcolant busca persones disposades a cultivar i multiplicar les llavors de varietats locals recuperades amb l'objectiu d'assegurar-ne la conservació i ampliar progressivament el banc de llavors. Durant els darrers mesos, els equips del projecte han recorregut diverses comarques del Penedès, localitzant persones que encara conservaven llavors, esqueixos, bulbs i arbres de varietats tradicionals. A través d'entrevistes, especialment amb gent gran, doncs també s'ha pogut recopilar el coneixement associat a aquests cultius, un patrimoni immaterial que contempla el valor de les llavors recuperades. Tot aquest material s'incorpora al banc de llavors, però perquè la conservació sigui efectiva, cal renovar periòdicament el material genètic. Per aquest motiu, Xarcolan necessita la implicació de persones voluntàries que disposin d'un hort o espais de cultiu on fer créixer aquestes varietats i obtenir noves llavors. L'impuls al projecte ha estat possible en part gràcies a la creació de l'any passat de l'Associació de Varietats Agrícoles Tradicionals de l'Alt Penedès, que ha permès consolidar el treball iniciat a la comarca i estendre les tasques de prospecció al Baix Penedès. Els responsables del projecte destaquen que la recuperació de les varietats agrícoles tradicionals no només contribueixen a preservar un llegat històric i cultural, sinó que també pot aportar beneficis per al futur de l'agricultura. Moltes d'aquestes varietats presenten una major capacitat d'adaptació a les condicions climàtiques del territori i una elevada resiliència davant els efectes del canvi climàtic. La iniciativa també aposta per establir aliances amb agricultors, entitats i altres agents del territori perquè aquestes varietats tornin a formar part dels conreus habituals del Penedès. A Xarcolan anima a participar-hi tant les persones que disposin d'un hort com aquelles que coneguin algú que conservi llavors o coneixements sobre varietats tradicionals. Les persones interessades poden contactar amb el projecte a través del telèfon 618-683-136, 618-683-136, preguntant per Joel mitjançant WhatsApp o trucada, o bé escrivint al correu electrònic joelcr.xarcolan@gmail.com. I seguim amb el Viu l'Estiu 2026 amb Som Artistes, Paraules de Colors. Avui dilluns, a les 11 del matí, a la Biblioteca Municipal Marta Mata us ofereix el taller de manualitats Som Artistes a càrrec de la Cíntia Branco, adreçada a infants a partir de 6 anys. Cal inscripció prèvia només a través del correu electrònic formulari web que trobareu, on també podeu consultar totes les activitats de la biblioteca a través de les seves xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Biblioteca de Cunit. I aquest proper dijous, a 7:45 de vespre, tenim Estirada de la Corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per Mullats i Cremats, Estirada de la Corda. Agafa't ben fort, busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Hi haurà servei de food trucks a tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I felicitem el Club Esportiu Millo Cunit. Els nostres júniors han brillat aquest diumenge en el Trofeu Federació Catalana Promoció Júnior, aconseguint medalla en tots els esportistes participants. Medalla d'or a Elisabet Rodríguez i Marc Torrell. Plata per Aaron Kevin Zurzori. I bronze per Ivan Lucas i Alan Gutiérrez. Un gran resultat fruit del treball, la concentració i l'esforç diari, acompanyats pel mestre Juan Carlos Córdoba, David Lorente i Sergio Orozco. Més informació a taekwondo.millocunit.es. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès. Aquesta setmana hem celebrat 4 sessions informatives sobre el Plater en diferents municipis del Baix Penedès amb l'objectiu d'explicar a la ciutadania què preveu aquest pla d'ordenació de les energies renovables i com pot afectar a cada municipi. Les xerrades celebrades a Albinyana, Bellvei, la Bisbal del Penedès i Llorenç del Penedès han permès donar a conèixer els principals aspectes del pla, la zonificació prevista, els terminis d'aplicació i el procés de preservació d'al·legacions, així com resoldre els dubtes dels assistents. Gràcies, doncs, a totes les persones que hi han participat i als ajuntaments col·laboradors per fer possible aquests espais d'informació i debat sobre un tema clau per al futur energètic del nostre territori. Continuarem, doncs, treballant per apropar la informació a la ciutadania i fomentar la participació en els projectes que afecten el Baix Penedès. I si tens entre 16 i 35 anys i vius al Baix Penedès, aquesta és la teva oportunitat per donar visibilitat al teu talent i formar part d'un nou espai dedicat a la creació contemporània. Pots presentar projectes d'arts visuals en qualsevol tècnica o format, com pintura, dibuix, fotografia, escultura, instal·lació, videoart, art digital, collage, nous mitjans i molt més. Tens temps fins al 30 de setembre per presentar la teva proposta. Les obres seleccionades formen part d'una exposició col·lectiva que s'inaugurarà el 19 de novembre a la Sala Portal del Pardo i es podrà visitar fins al 16 de gener de 2027. Inscriu-t'hi a través del formulari disponible a la bio de la Sala Portal del Pardo i de l'Oficina Jove del Baix Penedès. No et deixis escapar aquesta oportunitat de formar part d'un projecte que aposta pel talent jove i la creació contemporània del Baix Penedès. I arriba al Baix Penedès el projecte Autèntiques, una iniciativa que impulsa la reducció de l'esquerda digital de les dones amb discapacitat a Catalunya. El programa ofereix un espai de formació i acompanyament per potenciar les competències digitals i afavorir l'autonomia i promoure la inclusió digital. Del 14 al 25 de setembre, de 9 de matí a 12 de migdia, a la Masia Vilarenc, al Passeig de la Unió, sense número, de Calafell. Si esteu interessats o interessades o voleu conèixer tots els detalls del programa, podeu consultar doncs, la informació completa i formalitzar la inscripció a través de l'enllaç que trobareu a mujeresenmodon.es. Més informació al 810-101-403, 810-101-403. Una oportunitat per avançar cap a una societat més inclusiva, accessible i amb igualtat d'oportunitats. I també tenim obert el termini per demanar les subvencions per a obres d'arranjament a l'interior d'habitatges per a les persones grans. Aquests ajuts estan destinats a millorar l'accessibilitat, la seguretat, l'autonomia i les condicions d'habitabilitat dels habitatges de les persones de 65 anys o més, afavorint que puguin continuar vivint a casa seva amb més confort i qualitat de vida. L'ajut pot arribar als 4.000 euros per habitatge, cobrint el 100% del pressupost protegible. El termini de presentació de sol·licituds és fins al 30 de setembre. Si necessiteu ajuda per tramitar la sol·licitud des de l'oficina local d'habitatge del Baix Penedès, us podem donar suport tant si la voleu presentar telemàticament com presencialment al 977 15 71 74, 977 15 71 74 o bé habitatge@baixpenedès.cat. Més informació i tramitació a tràmits.gencat.cat. I si ets autònom o vols fer créixer el teu negoci, des del Consell Comarcal del Baix Penedès posem en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. T'ajudem a reforçar el teu negoci, millorar la gestió i l'estratègia, detectar noves oportunitats i fer créixer el teu projecte. Assessorament personalitzat, formació pràctica, acció totalment gratuïta i places limitades. Més informació a ocupació@baixpredes.cat o bé doncs trucant al 977 157 167 977 157 167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. I també recordem que la setmana passada es va celebrar una nova sessió del ple Consell Comarcal del Baix Penedès, al que podeu consultar tot l'ordre del dia i seguir l'activitat del Consell Comarcal a través dels nostres canals oficials de Consell Comarcal Baix Penedès. També recordem que l'enoturisme es consolida com un canal clau de venda. 6 de cada 10 cellers venen més de 10% del vi directament als visitants. Un estudi de l'Incavi revela que 8 de cada 10 cellers que aconsegueixen que més de la meitat dels enoturistes comprin vi després de la visita. I no tenim temps per més, ara és el moment de conèixer la informació meteorològica, com sempre ens arriba de la mà del nostre company Josep Miró. Endavant!
1: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
2: Hola, bon dia. El temps avui es torna a presentar esplèndid amb sol i cel clar pràcticament tot el dia. Com a molt a la tarda podem veure algun núvol d'evolució molt llunyà cap a l'interior del país i poca cosa més, amb una temperatura que torna a pujar. Ja ho ha fet aquesta nit, ha estat per sobre dels 23 de mínima i avui ja tornarem a superar els 30 a la mateixa línia de costa. Cap a l'interior del municipi fins i tot superarem els 31, amb una humitat que serà encara bastant baixa i amb una xafogor a ratlla. Vents febles, amb una miqueta de terral ara fins a mig matí i marinades de migjorn, no xaloc, la resta del dia fent que a la mar hi hagi marejol. Per demà esperem que el temps torni a ser esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, i amb unes temperatures que continuaran pujant lentament. Així aquesta nit ja estaran al voltant dels 24 de mínima, mentre que demà la màxima es mourà entre 31 i 32, amb una humitat que serà en conjunt moderada, potser amb una sensació de xafogor una miqueta més notable. Vents febles, amb domini del migjorn o del Garbí al centre del dia i fent que la mar hi hagi marejol més considerable al final del dia.
3: Ei,
0: Ei, tens calor?
3: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Saps per on és?
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.

0: Agarra seu, salta y viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
4: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
0: Dexter Barrui, te tengo.
2: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-58-4320, 617-58-4320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-58-4320, 617-58-4320. También puedes llamarnos al 977-40-5228, 977-40-5228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fideuá y paellas.
5: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit. Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
5: Qué bonito que se está.
2: Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Pollo a la Brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la Brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la Brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la Fon 86, en Cunit. Pollo a la Brasa El Sol. Pollos a la brasa. Canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la Brasa El Sol.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
0: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit. Disfruta de les mejores brases de la comarca en Braseria Hípica Cubelles. Calçotades completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
3: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç. Ei, tens calor?
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: bonito.
1: Bar La Piña.
0: Todo me parece bonito.
1: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
0: Bonito lugar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la cama.
1: Buen rollo y familiar.
0: Se ve el mar.
1: Fideuay paellas.
0: Y es el día.
1: Ven a conocernos.
0: Acaba de empezar.
1: Bar La Piña.
0: Bonita la vida.
1: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
0: El teléfono suena, mi pana.
1: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña.
0: Qué bonito que se está.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Ferrer.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès. Doner Pita Palas 2 en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab, con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Shek Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo pakora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palas 2.
1: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agárrate-ho, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruy, chate.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35...

Rainbow.

0: everything all right. Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesas.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Cambrils aquest matí una reunió de seguiment dels incendis amb representants dels bombers, agents rurals i responsables de gestió forestal. La trobada arriba després d'unes hores de màxima alerta per la simultaneïtat de focs a Catalunya, especialment a l'Anoia i a Sentmenat, i que compta també amb la participació dels consellers d'Interior, Territori, Presidència i Agricultura. La reunió coincideix amb una primera millora de la situació a l'Anoia, on els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. De fet, Protecció Civil ha aixecat el confinament a aquests municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins del perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada també al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. El foc havia avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns de nuclis com la urbanització del Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern central, el comandament d'emergència, ha centralitzat el govern d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, David Borrell.
1: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
0: La simultaneïtat d'aquests focs ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya del Nord, l'incendi continua descontrolat, amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincideix amb una setmana marcada per l'onada de calor. Protecció Civil manté alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya central i enfilar-se per sobre dels 40 en alguns punts del litoral i el prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendis forestals. Per tant, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals. Són les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp. I es manté el pla Alfa de perill extrem a 11 municipis. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0. FM.
4: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
3: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
4: Ràdio Cunit. Informació de proximitat, amb rigor i independència.
3: Molt bon dia, benvinguts un dia més a aquesta edició de l'informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui, dimarts, dia 7 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit ha estat protagonista d'una jornada esportiva de gran rellevància amb el pas del Tour de França pel nostre municipi. Aquest esdeveniment internacional ha permès que veïns i veïnes i visitants gaudissin de l'ambient únic que acompanya una de les competicions ciclistes més prestigioses del món. Des de l'Ajuntament de Cunit volem expressar el nostre agraïment a la ciutadania per la seva col·laboració i comprensió davant de les afectacions a la mobilitat, així com felicitar els cossos de seguretat, els serveis d'emergència, el personal municipal i totes les persones que han contribuït a garantir el bon desenvolupament de la jornada. Ha estat un orgull que Cunit formés part del recorregut del Tour de França, projectant la imatge del nostre municipi davant d'un esdeveniment de gran repercussió internacional. Des d'aquí, moltíssimes gràcies a tothom per fer possible aquesta jornada, al qual es desenvolupés amb èxit. Però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres, i és que la Festa Major de l'Estiu comptarà amb 3 activitats culturals amb el suport de la Diputació de Tarragona. La Festa Major d'estiu 2026 incorporarà tres propostes culturals adreçades a tots els públics gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona, que dona suport a aquestes activitats a través del programa de foment de les programacions culturals dels ens locals. El programa inclou el pregó de Festa Major, que tindrà doncs lloc a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major d'estiu 2026. També s'hi podrà gaudir de Il Grecheto, el que és un espectacle itinerant familiar que començarà a les 7 del vespre des de la plaça de la Vila. Aquesta proposta combina circ, teatre de carrer i música en directe en un recorregut ple de sorpreses, humor i participació. La programació es complementarà amb Trilitrades, un espectacle de màgia a càrrec de la tarragonina Judit Trilleri, que tindrà lloc a 7:45 de vespre a la Rambla del Prat. El muntatge ofereix una combinació de màgia, humor i participació del públic pensada per fer gaudir petits i grans. Aquestes activitats contribueixen a enriquir les programacions de la Festa Major, que fomenten l'accés a la cultura i ofereixen espais de trobada i gaudir per la ciutadania, amb el suport de la Diputació de Tarragona. Com bé dèiem, també amb motiu de la Festa Major d'estiu d'enguany, hem programat també una nova conferència on en Miquel Altadill ens dissertarà sobre els emigrants vilanovins que van marxar a fer les Amèriques, on van viure una infinitat d'experiències farcides d'anècdotes de tota mena. Són emigrants que van tornar rics, o no tots, en què en el seu entorn doncs van comprar algunes de les millors finques de Cunit, entre elles les quals destaquen la família Marquès amb les masies de Cal Marquès i Sant Antoni, la família Raldiris amb la masia de Cal Font, la família Torrents amb la masia Torrents, la família Ferrer amb la masia de Cal Pla i la família Quadres de Cal Baró. Tot plegat sense oblidar que l'arribada del ferrocarril cap a Sant Vicenç de Calders i Valls va ser una obra d'un altre indià, Francesc Gomà, qui té una plaça dedicada a Vilanova davant de l'estació de Renfe, en record de la seva filantropia. Amb ell hi van col·laborar estretament tres prohoms vilanovins com Víctor Balaguer, Pau Soler i Joan Torrents. Tampoc podem passar per alt que la capital del Garraf està agermanada amb la vila cubana de Matanzas, destí de molts emigrants vilanovins que buscaven fortuna al Nou Món. És per això que tenim aquesta conferència Cunit Vilanova, pinzellades històriques d'ultramar en el record, el que organitza el grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito. Des de Cunit i van anar, doncs, recordem Daniel Coll, nascut a Sant Pere de Ribes i de família assentada a Cunit. A mitjans dels anys 1900 al 1910 i al 1915 va marxar amb només 15 anys, el qual es va col·locar de cambrer en una gran cafeteria i al cap de pocs anys ja era l'amo del negoci. El 1930 va tornar amb una petita fortuna que li va permetre invertir a Vilanova, on va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins. Per acabar la seva intervenció, Miquel Altadill ens complaurà també amb algunes anècdotes de caire més local. Al final de la conferència i abans de passar al tas de cava, es projectarà un vídeo resum de la recent expedició cunitenca a la població occitana d'Arbàs. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen en dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada intercanvi cultural ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I també recordem que el Festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital d'humor del 6 al 9 d'agost amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. Ampliarem aquesta informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. I Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al milió de passatgers diaris. Pel 2040. Es contemplen freqüències de pas d'entre 15 minuts i 2 hores en funció dels tipus de servei, així com grans nodes de la correspondència com Lleida, Sant Vicenç de Calders, Sants i Massanet, on fer els transports de manera més àgil. La Generalitat ha presentat aquest dimarts passat el nou pla de serveis ferroviaris que té l'objectiu de duplicar la demanda actual i assolir el milió de viatgers diaris l'any 2040. L'estratègia preveu desplegar-se en tres fases, el 2030, el 2035 i el 2040, i contempla un increment de 27,8 milions de quilòmetres a tren realitzats, el qual, és a dir, doblar l'oferta. És possible que ni és gratuït ni automàtic, doncs ha dit la consellera Sílvia Paneque, que ha explicat que es necessitaran 182 nous trens i la contractació de 419 maquinistes i 266 interventors. El document planteja una reorganització integral dels serveis de rodalies regionals i dels serveis avant, amb més freqüències, nous recorreguts, serveis semidirectes i millors connexions. És necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os, ha reivindicat la titular del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha admès que la xarxa està treballant al límit, davant d'això el qual ha apostat per oferir un bon servei a tot el territori català amb horaris més regulats i fàcils de recordar. En concret, es contemplen freqüències de pas d'entre 15 minuts i 2 hores en funció dels tipus de servei, així com grans nodes de correspondència. Lleida, Sant Vicenç de Calders, Sants i Massanet, on fer els transbords de manera més àgil. L'objectiu és millorar la fiabilitat, reduir el temps d'espera i reforçar les connexions entre línies i territoris. Amb tot, el govern planteja una implicació i implementació progressiva de les millores a mesura que es vagin executant les actuacions d'infraestructures necessàries i es disposi dels nous recursos materials i humans, tot i que sense un pressupost global definit. En aquest escenari, l'executiu aspira a passar dels aproximadament 455.000 viatges diaris actuals fins al 1 milió l'any 2040. Tot i amb una millora de coordinació entre agents i institucions i avançant cap a la integració tarifària, així mateix està previst que aquests serveis siguin compatibles amb les mercaderies. Les primeres actuacions arribaran entre el 2027 i el 2028. Entre les principals mesures hi ha el perllongament de la R1 fins a Cerdanyola Universitat, la implementació de nous serveis semidirectes a la R2, l'entrada en servei de la nova R Aeroport i el perllongament de la RT2 fins a Vilafranca. Sí que hi haurà millores el 2027 i 2028, però serà el 2030 quan hi haurà un salt important, ha explicat Paneque, que ha recordat que serà llavors quan s'hagi desplegat el pla de Rodalies. Així, el govern planteja que el 2030 es pugui duplicar la freqüència de la R8, allargar-la fins a Vilafranca, crear la nova línia regional R88 entre Reus i Girona pel Vallès, duplicar la freqüència de la RG i ampliar l'oferta dels serveis avant. Fins al 2035 es preveu consolidar un tren cada mitja hora a la R11 i a la R15, incrementant les freqüències de la R13 i la R14 fins a un tren cada hora per tram, reforçant la RG1 fins a Sant Celoni i ampliar també els serveis avant. Així mateix, l'horitzó del 2040 incorpora els canvis més estructurals amb la prolongació de la línia R Aeroport fins a Terrassa, el desplegament total de la R3, la posada en servei de la primera fase de la nova línia orbital R9 entre Terrassa i Granollers i l'extensió de la R11 fins a l'aeroport de Barcelona al Prat. No tota Catalunya necessita el mateix servei, però sí que tot el territori necessita un bon servei, ha dit Paneque, alhora que ha explicat que hi ha mesures previstes per tots els nuclis de Rodalies. A Girona, el document plantejat, doncs, reformula la RG1 per incrementar la freqüència, bifurcar-la cap a Blanes i Sant Celoni i coordinar-la amb la R11 perquè entre Figueres i Massanet hi circuli un tren cada mitja hora. Al Camp de Tarragona es preveu un tren cada mitja hora entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona i serveis cada 15 minuts entre Tarragona, Reus i el tram Camp, en hora punta. A Lleida, el pla aposta per consolidar el nucli ferroviari existent, garantint un tren cada hora en totes les línies, en hora punta i reforçar la connexió amb l'Aragó. I segons el cens de cobertes de fibrociment que ofereix el Departament de Presidència de la Generalitat, encara hi ha prop de 122.000 teulades d'uralita que representen més de 683.000 tones. Totes juntes ocuparien una àrea de 38 quilòmetres quadrats, on d'aquestes gairebé un miler, doncs 944 estan al Baix Penedès, que no és una de les zones on més s'acumulen. El Parlament de Catalunya aborda aquests dies el debat final del projecte de llei per l'erradicació de l'amiant, un material que té una afectació sobre persones, animals i medi ambient, i l'ús del qual es va prohibir el 2001. Amb tot, encara hi ha moltes zones del país amb una gran acumulació de teulades de fibrociment, destacant especialment la zona de Ponent, les Terres de l'Ebre i l'àrea metropolitana de Barcelona. Al Baix Penedès, els municipis que tenen més teulades d'uralita són el Vendrell amb 163, l'Arboç amb 141, Santa Oliva amb 98 i Calafell amb 83. Per superfície que ocupen, el primer municipi és, però, l'Arboç, amb 61.005 metres quadrats, seguit del Vendrell amb 39.800 metres quadrats i Santa Oliva amb 35.000 metres quadrats. L'activitat industrial o agrària que han pogut tenir els diferents municipis és un dels elements que marca hi hagi més o menys concentració d'amiant. Per això, Cunit només té 9 teulades de fibrociment, quan poblacions més petites com Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Bellvei o Albinyana en tenen respectivament 78, 75, 61 i 50. L'articulat de la nova llei que s'està tramitant estableix l'obligació de les administracions d'identificar, gestionar i retirar l'amiant dels béns mobles i immobles de què són titulars. També estableix que les empreses i els professionals que es dediquen a la gestió i retirada de materials han de garantir la salut del personal i que la resta d'empreses i la ciutadania han d'informar a l'administració dels llocs que coneguin en presència de materials que contenen amiant i han de mantenir els immobles de la seva propietat que en continguin lliures d'aquest material. I la falta d'habitatge assequible dificulta l'atracció de talent i la competitivitat, el que alerta un estudi de la Federació Empresarial de Gran Penedès. Les comarques metropolitanes continuen liderant l'economia catalana per la concentració d'empreses i la recerca. La falta d'habitatge assequible ha esdevingut un dels principals factors que condicionen l'atracció de talent per part de les empreses i, per tant, de la competitivitat econòmica de Catalunya, en especial atenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. És una de les principals conclusions de l'índex de competitivitat econòmica del 2026 de la Federació Empresarial del Gran Penedès, presentat aquest passat dilluns, un informe anual que analitza diversos factors sobre les comarques catalanes. Tot i les tensions de l'habitatge i de la massificació de la mobilitat, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya per la concentració de població, empreses, centres de recerca i serveis avançats. I el GPEC EDC presenta al·legacions a dos projectes energètics que afecten el Baix Penedès. El grup ecologista GPEC EDC ha presentat al·legacions a dos projectes energètics que estan previstos a la nostra comarca. Es tracta del parc solar que es vol fer a Santa Oliva i les dues plantes d'emmagatzematge amb bateries previstes al Vendrell. Pel que fa al projecte de Santa Oliva, al qual també hi han presentat al·legacions l'Ajuntament i diversos veïns, l'entitat alerta de la possible elevada importància ecològica de l'espai on està previst fer el parc. El GPEC apunta que aquest tipus d'entorns poden actuar com a zones de caça per rapinyaires nocturns com el xot o el mussol comú. En aquest sentit, recorden que el mateix estudi de fauna elaborat pel promotor identifica que és un hàbitat adequat pel mussol i en detecta fins a 11 exemplars a la zona, 9 dels quals propers als punts d'observació. Dels dos projectes d'emmagatzematge amb bateries del Vendrell, els ecologistes, i tot i valoraren positivament la seva proximitat a infraestructures de transport com la P7, denuncien que s'ubiquin sobre camps d'oliveres en producció. També afegeix que es tracta de sòl normalitzable de protecció especial, segons el Pla de Territori del Camp de Tarragona. Des del GPEC EDC reiteren en un comunicat que la transició energètica no pot fer-se a costa dels espais naturals i agraris. El camp no és un sòl industrial on ubicar indiscriminadament instal·lacions, recorda l'entitat, que aposta per prioritzar la implementació de zones ja degradades antropitzades. I també plantegen que puguin circular trens d'un quilòmetre i mig pel corredor mediterrani. La majoria de països europeus han anat homologant progressivament trens de fins a 740-750 metres, una mesura que, segons FEMET, s'ha generalitzat sense que les terminals s'hagin adaptat al mateix ritme. FEMET també va plantejar la possibilitat de que trens de més d'un quilòmetre de llargada puguin circular pel corredor mediterrani en un futur. Amorós va citar com a referència comparativa l'experiència d'altres regions del món que ja operen amb combois de mercaderies de fins a 3 quilòmetres de longitud, com Xina, mentre que Rússia s'hi treballa amb trens d'un quilòmetre i mig. En aquest sentit, va remarcar que Europa es troba molt endarrerida respecte d'aquests estàndards internacionals. La majoria de països europeus han anat homologant progressivament trens de fins a 740-750 metres. Una mesura que, segons l'estudi, ha generalitzat sense que les terminals s'hagin adaptat al mateix ritme. Així, al voltant del 20% de les vies de càrrega i descàrrega de les terminals europees analitzades i no arriben, doncs, als 250 metres de longitud útil i un altre tram molt significatiu, que l'estudi xifra per sobre del 40% del total, doncs tampoc supera els 450 i 460 metres. La conseqüència pràctica, segons va detallar Amorós, és que els trens llargs no es poden carregar o descarregar d'una sola vegada, sinó que s'ha de fer per parts. Però encara tenim més notícies. Marxem al Diari de Tarragona. La sort per partida doble d'un poble de Tarragona. La 11 i la Loteria Nacional sumen 4,4 milions. El municipi encadena dos importants premis en gairebé unes hores, després de que el soldazo de la 11 deixés 10 cupons premiats i la Loteria Nacional repartís 70 dècims del segon premi. La fortuna ha escollit Cunit per partida doble en aquest cap de setmana. Gairebé unes hores després de que la Loteria Nacional repartís 4,2 milions d'euros en el segon premi del sorteig extraordinari de vacances, el municipi del Baix Penedès torna a celebrar un altre important premi gràcies al sueldazo del fin de setmana de la 11, que va deixar uns 200.000 euros. El nou cop de sort arribà amb el sorteig del dissabte 4 de juliol en què la gent venedora de la 11, Olga Navarro, va repartir 10 cupons premiats amb 20.000 euros cadun, el que suposa un total de 200.000 euros. Navarro va vendre doncs, els productes de l'organització des del seu punt de venda situat al Mercat de Cunit, al carrer Joaquim Mir. Aquest premi se suma al aconseguit fa gairebé doncs, el mateix dia a l'administració de loteria Cunit Lourdes, ubicada a l'avinguda Costa Dorada número 17, local 1, a la urbanització Cunit Park. A l'establiment va vendre 70 dècims del número 61.957, agraciat pel segon premi del sorteig extraordinari de vacances de la Loteria Nacional. La propietària de l'administració, Lourdes Longo, va explicar després del sorteig que els 70 dècims venuts estaven premiats amb 60.000 euros cadun, el que va permetre repartir un total de 4,2 milions d'euros entre els clients. En apenas doncs, gairebé una jornada, Cunit ha vist repartit gairebé així 4,4 milions d'euros en premis, consolidant-se com un dels municipis més afortunats de la província de Tarragona durant aquest inici de l'estiu. A la província de Tarragona, la ONCE va prestar servei a 780 persones afiliades i compta amb 190 agents venedors. El Sueldazo del Fin de Semana ofereix cada dissabte i diumenge un premi principal de 300.000 euros més un sol de 5.000 euros al mes durant 20 anys, a més d'un altre premi complementari. Però encara tenim més notícies. Ja esteu pensant en fer la truita i o bé reposteria que per presentar el nou concurs de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit? Doncs sigueu fiels a la nostra cita amb la Festa Major. L'Ateneu Cultural Alba de Cunit presenta una altra vegada el concurs de truita i reposteria, el qual es farà el dissabte 11 de juliol amb 3 premis per categoria. Recordeu, entrega de truites i reposteria a les 7 del vespre, entrega de premis a les 8 del vespre i degustació amb sangria a partir de les 8 del vespre per un mòdic preu de 3 euros al carrer Sant Joan número 2, davant de l'entrada del casal municipal de Cunit. Un acte dins del marc de la Festa Major de Sant Cristòfol 2026, al qual hi participa l'Ateneu Cultural Alba de Cunit. D'altra banda, també recordem que aquest dijous, a 7:45 del vespre, tenim l'estirada de corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per Mullats i Cremats. Estirada de la corda. Agafa't ben fort, busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar ben bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Hi haurà servei de food trucks en tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I seguim amb la Festa Major. També aquest proper dijous, a les 9 de la nit, tenim la nit de capgrosses i sopar de germanor a la plaça Jaume Vidal. Nit per celebrar la cultura popular amb les entitats del municipi. Sopar popular de germanor de Carmanyola amb ambient festiu i participatiu. Durant la vetllada es farà el lliurament de premis culturals i hi haurà actuació musical en directe, food trucks i punt de venda de marxandatge oficial de l'entitat, organitzada per Valls Populars de Cunit. Recordem que hi haurà servei de food truck en tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I el divendres tenim la cercavila xerida, amb inici a la plaça Sant Cristòfol, amb un recorregut, el qual doncs, transcorrerà a través dels carrers del nostre casc antic del municipi. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Valls Populars. La cercavila comptarà amb la participació dels gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel. També hi participaran la Marieta, el drac petit, els capsgrossos, el ball del Patatuf, el ball de Cerculets, el ball de Panderos, el ball de Pastorets, el ball de Bastons i el ball de Pere i la Lloba de Reus. I també aquest divendres a les 8 del vespre tenim la Catapulta a la plaça de la Vila. Tercera prova organitzada per Mullats i Cremats, coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. És recomanable portar calçat esportiu tancat per participar i evitar relliscades. Animeu-vos a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar, per després veure el pregó de Festa Major. I parlant del pregó de Festa Major, recordeu doncs aquest divendres 10 de juliol a la plaça de la Vila. A les 9 de la nit, pregó de Festa Major. El pregó i tret de sortida oficial de la Festa Major d'Estiu de Sant Cristòfol 2026, el qual anirà a càrrec del nostre company Guillem Estadella.
5: Què tal, cunitecs i cunitenques? Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major. No em pot fer més il·lusió. Per tant, us convido tots i a totes a que vingueu el divendres 10 de juliol a les 9 del vespre. Bueno, que jo encara farà sol una miqueta, vull dir que veniu de la platja d'on vingueu. A les 9 a la plaça La Vila per fer el pregó. Jo us puc avançar que no serà un pregó normal. Vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, a tots i totes convocats una mica abans de les 9 per donar el tret de sortida a la Festa Major d'enguany, que serà espectacular. Així que res, que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major de Cunit. Per mi això és el súmum. Vull dir, jo a partir d'aquí ja tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. El dia 9 no, el dia 10 a les 9, vale? Ens veiem.
3: I també el mateix dia 10 de juliol, divendres, a 2:15 de la nit, cercavila infantil de foc, amb inici a la plaça de la Vila. cercavila de foc pels carrers del nucli antic amb la participació de la colla infantil dels Joves Diables de Cunit, acompanyats per la flameta de Cunit, així com de la colla local Tocats pel Foc amb les seves bèsties infantils, les espurnes de foc i els timbalers de Tocats pel Foc. Com a colles convidades hi participaran els Diables de Cubelles, els Dimonis de Baix, Amar, de Vilanova i la Geltrú i els Diables Calderots de Santa Fe. Però encara tenim més notícies. I és que el Club Esportiu Millo Cunit està d'enhorabona. Excel·lent actuació en el trofeu Federació Catalana Promoció Júnior, el qual han aconseguit medalles d'or, de plata i de bronze. Més concretament, doncs, tenim un gran resultat fruit del treball, la concentració i l'esforç diari acompanyats pel mestre Juan Carlos Córdoba, David Lorente i Sergio Orozco. Or per Elisabet Rodríguez i Marc Torrell, plata per Aaron Kevin i bronze per Ivan Lucas i Alan Gutiérrez. Més informació a taekwondomillocunit.es, taekwondomillocunit.es. Des d'aquí felicitem a l'entitat i els desitgem més èxits. I marxem al Consell Comarcal del Baix Penedès, on aquesta setmana han celebrat quatre sessions informatives sobre el plàter en diferents municipis del Baix Penedès amb l'objectiu d'explicar a la ciutadania què preveu aquest pla d'ordenació de les energies renovables i com pot afectar cada municipi. Les xerrades celebrades al Vinyana, Bellvei, la Bisbal del Penedès i Llorenç del Penedès han permès donar a conèixer els principals aspectes del pla, la zonificació prevista, els terminis d'aplicació i el procés de presentació d'al·legacions, així com resoldre els dubtes dels assistents. Doncs gràcies a totes les persones que hi han participat i als ajuntaments col·laboradors per fer possible aquests espais d'informació i debat sobre un tema clau pel futur energètic del nostre territori. Continuarem, doncs, treballant per aportar, doncs, la informació a la ciutadania i fomentar la participació en els projectes que afecten el Baix Penedès. I si tens entre 16 i 35 anys i vius al Baix Penedès, aquesta és la teva oportunitat per donar visibilitat al teu talent i formar part d'un nou espai dedicat a la creació contemporània. Pots presentar projectes d'arts visuals en qualsevol tècnica o format, com pintura, dibuix, fotografia, escultura, instal·lació, videoart, art digital, collage, nous mitjans i molt més. Tens temps fins al 30 de setembre per presentar la teva proposta. Les obres seleccionades formaran part d'una exposició col·lectiva que s'inaugurarà el 19 de novembre a la Sala Portal del Pardo i es podrà visitar fins al 16 de gener de l'any 2027. Inscriu-t'hi a través del formulari disponible a l'avió de la Sala Portal del Pardo i de l'Oficina Jove del Baix Penedès. No deixis escapar aquesta oportunitat de formar part d'un projecte que aposta pel talent jove i la creació contemporània del Baix Penedès. I arriba també a la nostra comarca el projecte Autèntiques, una iniciativa que impulsa la reducció de l'esquerda digital de les dones amb discapacitat a Catalunya. El programa ofereix un espai de formació i acompanyament per potenciar les competències digitals, afavorint l'autonomia i promouent, doncs, la inclusió digital. Serà, doncs, del 14 al 25 de setembre, de 9 del matí a 12 del migdia, a la Masia Vilarenc, al Passeig de la Unió, sense número, de Calafell. Si esteu interessats o interessades o voleu conèixer tots els detalls del programa, podeu consultar la informació completa i formalitzar la inscripció a través de l'enllaç que trobareu a mujeresenmodoon.es, mujeresenmodoon.es, o per més informació trucant al 810-101-403, 810-101-403. Una oportunitat per avançar cap a una societat més inclusiva, accessible i amb igualtat d'oportunitats. I també queda obert el termini per demanar les subvencions per obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans. Aquests ajuts estan destinats a millorar l'accessibilitat, la seguretat, l'autonomia i les condicions d'habitabilitat dels habitatges de les persones de 65 anys o més, afavorint que puguin continuar vivint a casa seva amb més confort i qualitat de vida. L'ajut pot arribar fins als 4.000 euros per habitatge, cobrint el 100% del pressupost protegible. El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 30 de setembre. Si necessiteu ajuda per tramitar la sol·licitud, des de l'oficina local d'habitatge del Baix Penedès us podem donar suport, tant si la voleu presentar telemàticament com presencialment al 977 15 71 74, 977 15 71 74, o bé a habitatge@baixpenedes.cat. Més informació i tramitació a tràmits.gencat.cat, tràmits.gencat.cat. No deixeu passar aquesta oportunitat per adaptar el vostre habitatge a les vostres necessitats. I des del Consell Comarcal del Baix Penedès també posem en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. Més informació a ocupació@baixpradès.cat o bé trucant al 977 157 167 977 157 167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. I no tenim, doncs, més notícies per ara, però tenim més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, a qual us ofereix la redacció del Ventilador, el Consell, també els serveis informatius de Ràdio Cunit i també, doncs, el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara us deixem amb la informació meteorològica, que com sempre ens arriba de la mà del nostre tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró. Endavant!
6: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
7: Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta, doncs, molt estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia. Sí que a la tarda pot aparèixer algun núvol llunyà, com ahir, o fins i tot, doncs, masses de fum procedents de l'incendi de Carme a l'Anoia. Es pot seguir veient sempre i quan, doncs, es mantingui la virulència que tenia ahir aquest incendi. A banda d'això, temperatures que de mica en mica van pujant. Avui, però, la temperatura nocturna ha reculat una mica, s'ha situat en els 22 graus de mínima, mentre que la màxima sí que pujarà i podrà fregar els 30 arran de mar i els 31 a l'interior del municipi, amb una humitat avui una miqueta més alta i ambient una mica més xafogós. Vents en conjunt febles en domini del Garbí al centre del dia i fent que la mar hi hagi marejol, no massa destacable. Per demà esperem que de mica en mica la onada de calor s'hagi més visible, més notable a la nostra comarca. De moment hem tingut calor, però no podríem dir que hem tingut valors d'onada de calor. Demà començarem a tenir-los i de cara a dijous i divendres tocarien sostre. Així, demà esperem que aquesta nit la temperatura nocturna pugi, se situï al voltant dels 23 o 24 de mínima, mentre que la màxima demà ja podria situar-se als 32 graus amb una humitat que seria alta de nit moderada, dia i ambient xafogós. Vents febles amb una mica de terral a la primera hora i domini del xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui una miqueta més moguda amb marejol al matí i alguna breu àrea de maró a la tarda. De cara a dijous, la onada de calor s'accentua i podríem arribar als 33 o 34 graus de màxima, mentre que la nocturna estarà ja un altre cop entre els 24 i els 25, fregant la nit tòrrida. Per tant, dijous i divendres extrarem les precaucions perquè la calor serà intensa al nostre municipi. Per tant, de fugir fer activitats esportives o d'esports a ple sol i a les hores centrals del dia. Vigilar i recordar també el risc alt de perill d'incendi al nostre municipi, ja que estem emmarcats dins el nivell 3 del Pla Alfa, el que vol dir, doncs, que el perill d'incendi és molt alt a la nostra comarca.
3: Ei, tens calor?
8: Sí, sí.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
9: La teva sintonia més refrescant.
4: Aquest estiu, refresca't amb El Ventilador.
0: Cada dia, de 10 a 2, a Ràdio Cunit. El Ventilador.

0: El ventilador.
1: El ventilador. De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
2: Escolta els informatius de Ràdio Cunit, amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres, a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
1: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.

0: La identitat d'un poble la fa la seva gent, i la gent de Cunit és història viva d'aquest racó de la Mediterrània. Cunit de memòria, el programa en el qual la gent de Cunit explica la seva vida i la vida del lloc on habita. Els dijous a 8:45 del vespre i en reposició els diumenges a 8:45 de la tarda. Cunit de memòria, sempre al podcast de Ràdio Cunit.
1: Les dues, molt bon dia. Comença el Notícies en Xarxa. T'expliquem el que passa més a prop, històries del costat de casa.
2: Bon dia. Concretament, la deixalleria de la Garriga va recollir 220 llibres.
3: Aquesta primavera s'ha produït una forta presència de meduses a la Costa Brava. La
4: bona a partir temporada. De l'any que ve no hi haurà més fires a la Rambla Nova. L'Ajuntament està decidit a tornar a la Rambla dels Vianants.
1: A les dues, la informació més propera al Notícies en Xarxa.
5: Sitges. El programa de jazz de Víctor Oller. El pots escoltar totes les matinades de dimarts a dimecres a les 12 de la nit i en redifusió els dimarts a les 3 de la tarda. Sitges, un programa de Ràdio Sitges que també pots escoltar a Ràdio Cunit.
6: Uf, quina calor.
7: Doncs escolta el ventilador.
6: Tots els dies a Ràdio Cunit.
7: De dilluns a divendres, de 10 del matí a 2 del migdia.
6: Amb Jaume.

0: El Ventilador.
1: Cada dia de 10 a 2 a Ràdio Cunit.
2: Hola, hola, molt bon dia, benvinguts un dia més aquí al Ventilador, el teu magazín matinal, estiuent, refrescant, al qual a partir d'ara vosaltres sou els protagonistes.

0: della radio è il 977-67-4918.
1: Para participar en directo, llama a Radio Cunit, teléfono 977-67-49-18. 977-67-4918.
0: Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM. La radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-67-49-18. Écoute Radio Cunit dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
2: També, doncs, com no, tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobarà un fantàstic formulari per omplenar, i com no, doncs, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit en majúscules.
1: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos. Radio Cunit.
2: Busca'ns i aquí trobaràs, com sempre, i en agraïment a la vostra participació, us en donarà un numeret al qual entrareu als sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport, com sempre, fent costat al nostre comerç local i de proximitat i promocionant el producte Quilòmetre Zero. Des d'aquí donem la benvinguda a tota la nostra audiència, als patrocinadors i també a tota la gent que fa possible aquest programa. Des de l'altre costat del transistor, a la producció, Susana González, a Mari Carme García, Toni Camaro, a la meteorologia, Josep Miró, a la Renfe, a Navera Révalo i molta més gent que passarà de Ciblai, que passarem ara a passar a la nostra sumari de continguts d'avui dimarts, dia 7 de juliol de 2026. Tres horetes de format magazine, les quals empalmarem ja a partir de 2:15 de migdia fins al format informatiu, gairebé fins a les 3 de la tarda, on us acompanya des dels controls tècnics i locució un servidor, Jaume Asens, un plaer d'acompanyar-vos des d'aquí, des del ventilador. Tant de dia com de nit, a Ràdio Cunit. Comencem.
3: Sumari.
2: I ho farem, com sempre, fent un cop d'ull a les portades dels diaris per desgranar de tota l'actualitat d'àmbit general que reflexen els diversos rotatius del dia. Informacions que anem actualitzant hora a hora amb les connexions puntuals amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya i que posteriori a les dues ens amplien amb l'informatiu migdia de la mà de Marta Bardell, David Navarro i dels serveis informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya. Però mitjoret abans també, com no, tindrem la informació d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual ens arriba a través de la redacció del Cunit al dia, els serveis informatius de Ràdio Cunit amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Tindrem la informació meteorològica de la mà del nostre company, en Josep Miró, que com sempre ens dirà si farà fred o calor. Connectarem amb els companys de Rodalies Renfe per conèixer l'estat de circulació ferroviària. També amb la 11, aviam si tenim sort i ens emportem algun pessic i engreixem la cartera amb les combinacions guanyadores del dia d'ahir, els quals ens facilita el nostre company Juan Coma des de Tarragona. També esbrinarem quines són les farmàcies de guàrdia del dia d'avui, tant perquè fa referència al servei d'urgències d'un compte nocturn, i ens il·luminarem musicalment parlant amb la cançó del dia de la mà de Núria Ruiz. A més, també ens contextualitzarem tot repassant les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui, un 7 de juliol d'altres anys, a les nostres efemèrides. I esbrinarem, doncs, si ens podem banyar o no amb l'estat de les platges, a veure si tenim bandera vermella o bandera verda, com sempre de la mà de Josep Miró. A més, també, com cada dimarts, ens arribarà Maria Román amb l'actualitat pastoral de la parròquia de Sant Cristòfol de Cunit, amb les seves reflexions i poesies. I, a més, també seguirem aprenent a parlar anglès amb OK Radio, de la mà de Gea Palau. També, com no, seguirem amb la història del Mundial de Futbol, tots els Mundials de Futbol, en el marc d'aquest Mundial al qual estem vivint aquest 2026, on ahir, doncs, podem celebrar el triomf de la selecció espanyola vers Portugal. També, com no, tindrem consells per passar l'estiu amb Israel Rius i molts més continguts, els quals, com sempre, ens depara el nostre programa, com també la cançó de l'estiu, entre d'altres, i com no, doncs, també el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per si coneixes alguna persona a la que vols felicitar pel seu sant, pel seu aniversari o perquè celebra qualsevol cosa, ja ho saps, home, posa't en contacte amb nosaltres. Nosaltres et posarem tots aquests temes musicals que més t'agradin i a sobre te'n duràs numeret, al qual entraràs al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, els quals, com sempre, des d'aquí saludem i agraïm el seu suport. Com, per exemple, aquest sobre sorpresa de cortesia de la Casa de l'Oro, el que, doncs, podeu optar a un producte de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, també una higiene bucal a l'avinguda de la Font 62 Baixos. Alma Music, una classe de cant o bé de guitarra gratuïta a l'avinguda Mossèn Jaume Soler, número 19 de Calafell Platja. I bé molt nou, també una classe de guitarra, piano, baix o producció musical a Segur de Calafell. Vanessa Sancho, de l'editorial Círculo Rojo, el seu llibre

0: A mi muntanya russa. I a més també tenim la joieria Castillo amb aquest detall sorpresa al carrer Francesc Macià número 31. A més, Samis Calafell ens ofereix dues consumicions normals no premium al carrer Montoriol número 32 de Calafell Platja. La perruqueria Harmony, un tall de cabell per home o bé un rentat i marcat amb sacat de proteïna per a dona aquí al carrer Francesc Macià número 15. Doner Pita Palas 2, un fantàstic durum kebab al carrer Francesc Macià número 18. I la Marina, antiga Calona, dos esmorzars al passeig marítim 147, local 2, a primera línia de platja. Bar La Pinya també ens ofereix dos esmorzars al carrer Conca de Barberà número 13. I l'Olivo, Restaurant Lounge, un vermut per dues persones al carrer Ring número 1 del Port de Segur de Calafell. La Bodegueta ens ofereix dos vermutacos més pinxo del dia de dimarts a divendres a la plaça de Sant Cristòfol, davant de l'església, en el teu racó predilecte, a l'Adito de la Dirigència. I com no, la Diligència, el qual també ens ofereix dos vermuts aquí a la plaça Santiago... Ai, a la plaça Sant Cristòfol, davant de l'església, sí senyor, a l'Adito de la Bodegueta. A més, la Peixateria Cunit ens ofereix cues de rap i ampolla de caldo al carrer Ampar Nadal. I la Xurreria Velo ens ofereix un suís xocolata amb nata per dues persones. Xurreria Velo també ens ofereix xulos o pores també per dues persones. Xurreria Velo, al carrer Conca de Barberà número 13. Xurreria Velo, davant mateix de la policia local. Xurreria Velo. Ananda Yoga Studio Cunit també ens ofereix una sessió de yoga o massatge al carrer Major número 6. I la Braseria i Pica de Cubelles, vermut i braves per dues persones en visita a les seves instal·lacions, que trobareu aquí a la carretera entre Cunit i Cubelles, a la C31. La Carnisseria Jaguara, mig quilo de carn picada a l'Avinguda Barcelona 185. I Pollo a la Brasa al Sol, també un pollastre a la brasa a l'Avinguda de la Font 86, dissabte o diumenge. La Cova del Gorka, un vermut per dues persones al carrer Miguel Utrillo, número 4. El local social al Castell, un sopar per dues persones a l'Avinguda Cabrera 1043 de Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. I al bar Casa Carminya de Castanyeira, un menú per dues persones de dimarts a divendres. La Pizzeria Nanà també ens ofereix una pizza per dues persones al carrer Josep Estivill 34 de Navas de Tolosa, a Barcelona. I la Cafeteria Panaderia Núria ens ofereix un esmorzar per dues persones al carrer Víctor Català número 4 de Comarruga. Al costat mateix tenim també la Penya Bètica de Comarruga, el que ens ofereix també un sopar per dues persones al local amb entrepà i beguda. La Pizzeria La Góndola de Cubelles, un sopar per dues persones al local de dijous a diumenge al carrer Víctor Balaguer, número 18 de Cubelles. I la Pizzeria Nanà, també, com bé dèiem, la pizza per dues persones, com també el Saborea, amb aquest esmorzar per dues persones de dilluns a divendres a l'Avinguda Sant Joan de Déu 231 de Segur de Calafell. El Pollo Loco també ens ofereix un lot amb pollastre last, patates al caliu, ampolla de vi, pa i allioli i consumició gratuïta mentre esperes comanda a l'Avinguda Barcelona 159-161, local 2 de Cunit. I la discoteca Low també ens ofereix una invitació en consumició per dues persones a l'Avinguda Catalunya número 3 de Segur de Calafell. No et perdis les sessions de Sound DJs Kilòmetre Zero. I la Giralda de l'Arbós també ens ofereix una invitació per dues persones a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer número 35 de l'Arbós. El Racó Dolç, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al carrer Costa Durada número 17, en ple Parc Central de Cunit. I el Rincón del Tapeo 2, també un esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepà fred a l'Avinguda Barcelona 177. Dinàmica Club Atletisme, la Ronda Ibèrica número 58 de Vilanova i la Geltrú, 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs. I a l'Hotel Àdia també un fantàstic mega menú per dues persones a l'Avinguda Mediterrani cantonada Avinguda Tarragona, just fent frontera amb Segur de Calafell. Sí, sí, a la frontera. No debiste cruzarte el pecos, amigo. Bueno, i al Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova, una invitació per dues persones al costat mateix de l'estació de Rodalies de Renfe de Vilanova a la Geltrú. I per cert, no et perdis també el megasorteig que tindrà lloc el proper dijous 16 de juliol en el marc del programa 100% Romàntics de Ràdio Cunit a les 9 de la nit. I per què ho comentem això? Doncs perquè Cunit Vila Comercial i l'Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit, a la FEC, amb col·laboració amb Cameleon Travel, Ràdio Cunit i l'Ajuntament de Cunit, us convida a comprar Cunit, el qual té premi. Més de 600 premis, més un sorteig final. Recorda que aquesta campanya serà activa fins al 15 de juliol, al qual podràs fer les teves compres, aconseguir el teu rasca i podries ser el guanyador. Recorda que sortegem un creuer, atenció, un creuer per dues persones, i el sorteig es realitzarà aquí a Ràdio Cunit a les 9 de la nit del 16 de juliol en el marc del programa 100% Romàntics de Nadia Alfarji aquí a Ràdio Cunit. Caldrà respondre en directe, sobretot heu d'estar atents al telèfon, eh? Si no, doncs passarem a la següent trucada i l'afortunat podria ser un altre. Ja ho saps, ja, tot això, doncs, també amanit amb la millor selecció musical, la que vosaltres ens demaneu i a la qual començarem, doncs, a sonar també i a fer caminar en el nostre ventilador, aquest programa magazín d'estiu, el qual us ofereix tant de dia com de nit aquí a Ràdio Cunit, dilluns a divendres, eh? A més, també tindrem moltes més sorpreses que ens arribaran també de la mà de la xarxa de comunicació local de Catalunya i altres continguts, els quals estem disposats a utilitzar, doncs, en aquesta programació especial d'estiu aquí a Ràdio Cunit. Tot a punt i preparat per al nostre ventilador d'avui, dimarts, dia 7 de juliol de 2026. Ja ho saps, home, busca, compara, i si trobes el millor, sintonitza-ho. Però com aquesta ràdio, no trobaràs cap, perquè és la ràdio anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, home! Un cop d'ull als diaris. I comencem, doncs, a fer aquí cop d'ull a les portades dels diaris, i ho farem, doncs, amb el diari de Tarragona, el que ens ha de portada amb el següent titular. Què passa amb el Teatre Metropol de Tarragona? A Tarragona fa més d'una dècada que la joia modernista de Josep Maria Jujol pateix les conseqüències dels avaiments administratius que impedeixen una recuperació de l'activitat escènica. D'altra banda, tenim futbol. Miquel Merino fica Espanya en quarts del Mundial. La Roja s'imposa a la Portugal de Cristiano Ronaldo amb un 1-0 en els últims minuts. En fotografia de portada tenim a Miquel Merino, que celebra el gol que classifica Espanya per quarts de final. A Tarragona, la ressaca del Tour és l'oportunitat de que portàvem esperant. Satisfacció unànim de la societat civil. A l'Ebre tenim temperatures màximes i risc d'incendi. I pel que fa a economia, Catalunya es prepara per la seva sobirania digital. Pel que fa a regionals, els usuaris denuncien trens a 35 graus centígrads i sense aire condicionat. Més desastres pel que fa a rodalies i regionals. Deixem el diari de Tarragona i ens endinsem amb el diari Ara, el que ens ha de portada amb els focs forestals. Tres nous incendis simultanis aguditzen una situació crítica. A banda del front de les Gavarres, encara actiu, hi ha focs a l'Anoia, Sentmenat i Artesa de Segre. Es crea un comandament únic dels bombers i Barlon qualifica el moment d'extremadament complicat. D'altra banda, i en fotografia de portada, tenim aquest 0-1. Triomf agònic d'Espanya. Miquel Merino, al minut 91, sentencia un duel d'alt nivell amb Portugal i situa els de la Fuente a quarts de final. Indignació al món del futbol per la impunitat de la ingerència de Trump al Mundial. I Feijóo copia Ayuso amb l'avortament. El líder del Partit Popular promet una llei del concebut no nascut si és president. D'altra banda, Sánchez posa data al nou finançament. Portarà el pacte amb Esquerra Republicana al Consell de Política Fiscal i Financera del 29 de juliol. Però tenim articles com, per exemple, el de la periodista Carme Colomina. Rússia i Ucraïna han decidit infligir-se el màxim dany possible abans no es torni a parlar de negociar. I també tenim el que seria, doncs, l'escriptor analista Gonzalo Salellas, el que declara que l'arrogància dels Estats Units de Trump és la raó que ens provoca un sentiment tant de fascinació com d'antipatia. Deixem el diari Ara i ens endinsem amb el punt avui, el que ens ha de portada amb aquest gran llaç groc i el hashtag Catalunya vol viure llibertat de la pàgina web www.catalunyavolviurellibertat.cat. amb aquesta gran imatge que reflexa gran part de tota la portada, en què observem el fum dels incendis, al qual s'espera un estiu negre, tal com el negre d'aquest fum. I amb el següent titular, un país en flames. Dilluns negre per la simultaneïtat de diferents incendis del Principat, la Catalunya Nord i el País Valencià en plena onada de calor. Pel que fa al dia d'ahir, tenim a Teresa Márquez, incendis en cadena, i la crònica de Lluís Degués, cap de setmana ardent. A més, tenim a mà dreta de Meloni, un candidat que flirteja amb el feixisme, el que amenaça d'escurar Itàlia cap a posicions encara més extremes en un any de les eleccions. Tenim el dossier d'Alba Sidera. Pel que fa a les cròniques, tenim a Anna Serrano. Aquest juliol, Catalunya s'hi juga molt. I David Portavella, dèficit a la carta a debat. Pel que fa a l'esportiu, Pogacar guanya la tercera etapa del Tour i es vesteix de groc. Gent i estelades a la collada de Toses en l'epíleg del Grand Depart. I tenim articles com, per exemple, el de Dolors Avellés, titulat Emergència política. Lluís Simón, l'estelada per viu. Irene Casellas, 10 anys de la manada. Emma Ansola, paraules. Montse Barderi, aprendre a escriure en temps d'intel·ligència artificial. L'escable Volta i Volta, de Xavier Cortadellas. I Jordi Mulet, amb la impostura d'Aznar. A la capçalera tenim crònica per Lluís Llort. L'enigma del pare del blanc de Banyoles. Matthew Three, escriptor, doncs... londinenc, que fa més de 40 anys que viu a Catalunya, presenta gairebé tot, és que s'enfronta a una inesperada visió del passat. I pel que fa a l'Observatori Municipal, marxem a Figueres, una capital entre Pla i Dalí. Entrevistes a l'alcalde Jordi Masquef i al cap de l'oposició, Alfoes Martínez. Deixem els diaris d'àmbit local, ens endinsem amb els d'àmbit més general, anem a repassar La Vanguardia, el que ens ha de portar amb aquesta alerta forestal. Incendis simultanis posen en escac i mat a Catalunya. Tres focs declarats ahir a la vegada a Sentmenat, Anoia i Artesa de Segre obliguen a confinar a milers de persones. Tres quartes parts de la península es troben en risc alt o extrem de patir incendis forestals per al calor. I observem el foc a l'Anoia en el dia d'ahir, molt a prop de les cases. Parlant de fotografies, tenim aquest xupinazo de mèrit al qual dona el passe a Espanya. La selecció espanyola jugarà els quarts de final del Mundial després de guanyar en un solitari gol en el minut 90 a Portugal amb un resultat final de 0-1. I tenim escàndol al Mundial per a l'indult a un jugador dels Estats Units. Sánchez mantindrà davant Trump el rebuig al 5% de despesa en defensa. Rutte obre la cimera de la OTAN amb l'advertència de represàlies pels discurs. I el jutge impedeix a Begoña Gómez anar a Turquia, però li deixa viatjar a Londres. D'altra banda, Feijóo promet implantar a Espanya la llei del concebut no nascut. I deixem La Vanguardia per endinsar-nos amb el periòdico de Catalunya. El que enceta de portada amb el municipi que invertirà 20 milions en naturalitzar el sud de la Gran Via. 10 nous hotels planegen la seva obertura a l'Hospitalet. L'Ajuntament aposta per guanyar llits a l'entorn del recinte de la Fira i el Districte Econòmic. En l'actualitat compta amb un total de 30 establiments i 5.000 places. En fotografia de portada tenim Espanya entre els 8 millors. La selecció espanyola es classifica per als quarts de final del Mundial amb un 1-0 amb un gol de Miquel Merino en el minut 90. D'altra banda, Hisenda incrementa el 4% la regla de despesa de les comunitats per al 2027. Catalunya demana a l'Estat que habiliti un objectiu que, de dèficit diferent per a cada autonomia en funció de la situació de cada una. I l'Estat injecta 8.500 milions de despesa en defensa en un mes abans de la cimera de la OTAN. El jutjat autoritza Begoña Gómez a viatjar a Londres, però no encara. A més, el govern invertirà 481 milions en un núvol per l'autonomia digital de Catalunya. i Barcelona destinarà 100 milions a la reforma pendent de nous mercats. També Feijó anuncia una llei perquè els no nascuts comptin doncs a l'hora de rebre ajuts. I per últim repassem El País, el que enceta portada amb aquesta polèmica per una resolució inèdita. Escàndol en el Mundial per al tracte de favor de la FIFA a Trump. El republicà reconeix que va demanar al seu amic Infantino que revisés una targeta vermella al golejador dels Estats Units. Clamor, doncs, en el món del futbol per una decisió que ataca el torneig. El torneig del Mundial 2026, on en l'editorial tenim aquesta cacicada de Trump a Infantino. I també aquesta gran imatge de Miquel Merino celebrant ahir el gol que anotà en el minut 91 del partit. Una balena Espanya vens a Portugal en l'últim sospir. El gol de Miquel Merino en el minut 91 aconsegueix doblegar la selecció de Cristiano Ronaldo, que gairebé va inquietar Unai Simón. Doncs la Roja jugarà els quarts de final del torneig el divendres. Argentina cada vegada més dependent de les generalitats de Leo Messi. I Feijó promet una llei del concebut no nascut com la d'Ayuso. La norma preveu ajudes per a les famílies quan esperen un fill. El Partit Popular bloqueja en el Senat el Tractat d'Amistat de França. I el jutge impedeix a Begoña Gómez viatjar a Turquia perquè no pertany a la Unió Europea. Pel que fa defensa, els països de la OTAN acudeixen a la cimera d'Ankara amb l'objectiu d'aplacar a Trump. I a la capçalera tenim flamenc. Blanca del Rei, la bailaora que es va pujar al tablao als anys 80. I fins aquí, doncs, el repàs de les notícies més destacades que reflexaven les portades dels diaris. Ara és moment d'actualitzar tota aquesta informació amb les connexions puntuals, hora a hora, amb les connexions amb els butlletins informatius de la xarxa de comunicació local de Catalunya, que ens van actualitzant de tot el que passa quan ja estem al llindar de les 11 del matí, com sempre des d'aquí, des de Ràdio Cunit.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Des d'ahir, Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sant Benet, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. L'objectiu és estabilitzar-lo avui, però caldrà estar molt pendents de l'evolució de vent de la marinada. Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, som al centre de control a Sant Benet, al pati de l'Institut, i des d'aquí us podem explicar que fa molt poca estona han comparegut doncs, tots els agents responsables d'aquest incendi. El que explicava el cap de l'operatiu, com bé deies, és que aquest foc continua actiu amb un perímetre irregular, amb molts focus secundaris. Ara mateix hi treballen 88 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també 5 mitjans aeris, a més de les ADF de la zona, pendents d'intentar estabilitzar tan aviat com sigui possible aquest flanc que ara està descontrolat i molt pendents també de l'evolució d'aquest vent de marinada, que en cas que canviés podria fer que el foc saltés de carena i ens trobéssim en aquest escenari que temia el responsable dels bombers de la Generalitat, el David Borrell, aquest matí quan deia que es podia reproduir la situació de l'any 2003. Per això en aquest punt de control, a banda dels alcaldes de Sant Benet i alcaldes de Montbui, també hi ha els alcaldes de Gallifa i Sant Feliu de Codines com a municipis que podrien estar potencialment afectats en cas que la situació a hores d'ara canviés, però repetim que continua actiu amb aquest perímetre irregular.
1: Moltes gràcies, Gemma Permanyer. Ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies.
1: Notícies en xarxa.
0: Aquest estiu, salta i viu amb Ràdio Cunit.
3: Está escuchando Ràdio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
5: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
6: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0. Dexter Ferrui, chate.
7: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
0: Dia i de nit.
8: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.
0: Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. A fec.cunit@gmail.com.
9: Hostal Restaurant La Diligencia. Desde 1515, parada y fonda obligada en el corazón de Cunit. La Diligencia. Carnes a la brasa, menú diario, cuina casudona, especialistas en casutadas de anomalías de origen y IGP de baix. Con récord Guinness vigente desde 1990. La Diligencia, fiestas privadas, celebraciones y bodas justo delante de la iglesia románica de Cunit. Siéntete parte de la historia en La Diligencia, Plaza San Cristóbal 3, Cunit.
0: Empieza el día con buen sabor. En Saborea te espera el aroma del café recién hecho, los croissants calentitos, las tostadas crujientes y ese ambiente tranquilo que invita a disfrutar. Ven a desayunar junto al Port de Segur o en la Avenida Cataluña, en Segur de Calafell. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salast, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería.
10: Cafetería, panadería, Nuria.
0: Nos encontrarás en la calle Víctor Catalá, número 4. Cerca del Riuet, en Comarruga.
11: Por si el tiempo me arrastra.
12: La Bodegueta, a la plaça Sant Cristòfol de Cunit, just a davant de la nostra església. La Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi.
0: Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià, número 15. Abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. La Marina está morena. Peixateria Cunit. Ens trobaràs al carrer Empar Nadal, número 18. Peixateria Cunit. Peixos, mariscos frescos, lots de peix, congelats, es neteja peix, tot tipus d'encàrrecs, repartiment a domicili, sense cap cost per Cunit i pobles del voltant. Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç.
13: Joyería Castillo.
14: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
13: Joyería Castillo.
14: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
13: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561. Joyería Castillo. Ven a visitarnos y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
14: ¿De qué?
13: De ser feliz.
0: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
15: 107.0
16: FM.
0: I ara sí, arribats a aquest punt del programa, és el moment de descobrir quines són, doncs, l'estat de circulació ferroviària en aquests moments pel que fa a la R2 Sud, que és la línia de trens que parla pel nostre poble, com també, doncs, pel que fa a la resta de serveis de Rodalies i regionals de la Renfe. En aquests moments, la nostra línia, la jornada va transcorrent-se amb relativa normalitat i complint-se els horaris previstos, tot i que segueix trossejada en tres parts i que per creuar-la de punta a punta s'ha de fer un transbord mínim de mitja hora a la mateixa línia. Pel que fa al tros del nord, a la R2 Nord, un cop resolta la incidència de la infraestructura entre Santa Sant Andreu i Montcada i Reixac, els trens circulen amb demores que poden superar els 40 minuts de mitjana, freqüència de dos trens per hora i sentit entre Sant Celoni i Aeroport. D'altra banda, la R4 causa d'incidències a la infraestructura amb un cada bifurcació entre Terrassa, Estació del Nord i Sant Vicenç de Castellet. Els trens circulen amb demores que poden superar els 40 minuts. També a la R11, tren de Barcelona-Sants a Girona inicia el seu recorregut a causa d'una incidència operativa. També, doncs, tenim un cop resolt d'aquesta incidència on entre Sant Andreu i Montcada a Reixac els trens circulen amb demores que poden superar els 40 minuts. A Rodalies Lleida, la R4, servei ferroviari de la línia entre Lleida, Pirineus i Manresa. Entre Terrassa i Manresa, servei ferroviari de la línia R4. A Rodalies Girona, RG1, servei ferroviari de la línia entre Portbou i Massanet-Massanes. Entre Massanet-Massanes i l'Hospitalet de Llobregat, servei ferroviari de la línia R1. A la R13, servei alternatiu per carretera entre La Plana, Picamoixons i Sant Vicenç de Calders, amb parades intermitges. Servei ferroviari desviat per Reus i Tarragona entre Sant Vicenç de Calders i La Plana, Picamoixons, amb servei ferroviari de les línies R14, R15, R16 i R17 entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. I a la R7, sense servei a motiu de les obres de Montcada Bifurcació, servei de la línia R4 fins a Cerdanyola del Vallès i servei alternatiu per carretera entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, amb parada al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Consulteu horaris a rodalies.gencat.cat, rodalies.gencat.cat, i fins aquí l'actualitat ferroviària de Rodalies i Regionals de la Renfe.

0: El temps amb Josep Miró a Ràdio Cunit.
1: Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta doncs molt estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia. Sí que a la tarda pot aparèixer algun núvol llunyà com ahir, o fins i tot doncs masses de fum procedents de l'incendi de Carme a l'Anoia. Es pot seguir veient sempre i quan doncs es mantingui la virulència que tenia ahir aquest incendi. A banda d'això, temperatures que de mica en mica van pujant. Avui, però, la temperatura nocturna ha reculat una mica, s'ha situat en els 22 graus de mínima, mentre que la màxima sí que pujarà i podrà fregar els 30 arran de mar i els 31 a l'interior del municipi, amb una humitat avui una miqueta més alta i ambient una mica més xafogós. Vents en conjunt febles en domini del Garbí al centre del dia i fent que la mar hi hagi marejol, no massa destacable. Per demà esperem que de mica en mica la onada de calor s'hagi més visible, més notable a la nostra comarca. De moment hem tingut calor, però no podríem dir que hem tingut valors d'onada de calor. Demà començarem a tenir-los i de cara a dijous i divendres tocarien sostre. Així, demà esperem que aquesta nit la temperatura nocturna pugi, se situï al voltant dels 23 o 24 de mínima, mentre que la màxima demà ja podria situar-se als 32 graus amb una humitat que seria alta de nit, moderada de dia i ambient xafogós. Vents febles amb una mica de terral a la primera hora i domini del xaloc la resta del dia, fent que la mà estigui una miqueta més moguda amb marejol al matí i alguna breu àrea de maró a la tarda. De cara a dijous, la onada de calor s'accentua i podríem arribar als 33 o 34 graus de màxima, mentre que la nocturna estarà ja un altre cop entre els 24 i els 25, fregant la nit tòrrida. Per tant, dijous i divendres extrarem les precaucions perquè la calor serà intensa al nostre municipi. Per tant, de fugir fer activitats esportives o d'esports a ple sol i a les hores centrals del dia. Vigilar i recordar també el risc alt de perill d'incendi al nostre municipi, ja que estem emmarcats dins el nivell 3 del Pla Alfa, el que vol dir doncs que el perill d'incendi és molt alt a la nostra comarca.

0: I ara sí, és el moment d'il·luminar-nos musicalment parlant amb la cançó del dia, que com sempre ens arriba de la mà de la nostra companya Núria Ruiz, a la que com sempre tenim a l'altre costat del fil telefònic. A veure doncs quina proposta ens ofereix en el dia d'avui. Núria, què tal estem? Molt bon dia!
1: Bon dia, Jaume, bon dia a tothom.
0: Què tal, com es presenta el dia? Quina proposta ens fas avui?
1: Doncs avui us presento un tema que va arribar tal dia com avui al número 1 de les llistes, i és el Bruce Springsteen amb el Born in the USA.
0: Ah, mira que bé. Escolta, mític tema musical també, eh? I que sempre va bé de tornar a recordar. Doncs, Núria, moltíssimes gràcies, que vagi de molt bé. Si Déu vol, ens escoltem demà a la mateixa hora, d'acord?
1: Perfecte, fins demà. Un petó a tothom.
0: Petons i abraçades. Adéu-siau, bon dia. Bruce Springsteen, Born in the USA.

0: I ara sí, és el moment del nostre cuponazo particular.
1: Un viernes por la mañana salí de casa.
0: Les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Secs a la ONCE. Informació que ens facilita Juan Coma, des de Tarragona. I comencem, doncs, pel cupon diari del dia d'ahir, on el número premiat va ser el 69.233. 6, 9, 2, 3, 3 de la sèrie 46. 0, 4, 6, el cupó diari.
1: Bendito cupó, bendito cupó, que de la miseria mi me sacó.
0: Anem per la Super 11, on la combinació guanyadora ha estat la següent. Els números són el 8, 12, 16, 19, 23, 24, 27, 31, 34, 41, 44, 54, 55, 58, 64, 71, 72, 73, 75 i 81. El triplex de la 11, el número 34, 034. La doble de la 11, el número 13. I el sorteig midia de la 11, la data premiada ha estat la del 10 d'abril de 1996, amb el 3 de trèvols. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les combinacions guanyadores dels resultats dels sortejos realitzats en el dia d'ahir pel que fa a la Organització Nacional de Secs a la 11. Informació que ens facilita Juan Coma des de Tarragona. Fins aquí el nostre particular cuponazo.

0: L'estat de les platges amb Josep Miró.
1: Hola, bon dia. Les platges d'avui doncs presenten un aspecte típicament d'estiu, amb una mar tranquil·la. Tindrem una miqueta de marejol estable doncs, tot el dia, amb onades que se situaran entre els 15 i els 25 centímetres. Per tant, ens garantim avui tenir banderes verdes a les nostres platges i amb vents febles ara amb terral de component nord força odós, mentre que a partir de mig matí i fins a mitja tarda s'imposarà el garbí de sud-oest, marinades de força 3 com a molt, baixant d'intensitat i tornant a canviar de direcció a partir del vespre, tornant a entrar al terral encalmat o de força 1. En aquesta situació esperem, doncs, amb banderes verdes a les nostres platges, amb transparència total del mar i amb les platges totalment a punt perquè les pugueu gaudir. I aquests dies són dies que s'ha d'aprofitar la platja perquè la temperatura, encara si bé encara no tenim valors a la nostra comarca de plena onada de calor, sí que els començarem a tenir demà i dijous i convida molt a refrescar-nos a la zona marítima. Per tant, doncs, a gaudir de la platja, que és dels punts del nostre municipi on millor s'hi estarà aquests dies de forta calor.

de la serie Patria Punto Programa. És el moment ja d'esminar quines són les farmàcies de guàrdia de avui dimarts, dia 7 de juliol de 2026. I comencem pel servei d'urgències diurn, on la farmàcia de guàrdia del dia d'avui és la farmàcia Franco, situada a l'avinguda Barcelona 207 de Cunit. El seu telèfon d'urgències és el 977 67 56 98. 977 67 56 98. Pel que fa referència al servei d'urgències nocturn, tenim la farmàcia Luis Medrano de la Maza, situada al carrer Sant Pere 44-46 de Calafell Platja. El seu telèfon d'urgències és el 977 69 03 08. Repetim, 977 69 03 08.

0: Sabies que...
1: Els bacteris poden parlar entre ells. Evidentment, no ho fan amb paraules ni amb sons, sinó mitjançant un sistema de comunicació química anomenat quorum sensing. Cada bacteri allibera petites molècules al seu entorn. Quan n'hi ha pocs, aquestes molècules es dispersen i no tenen gaire efecte, però a mesura que la població creix, la concentració augmenta. Quan arriba a un determinat llindar, els bacteris entenen que ja són prou nombrosos i canvien el seu comportament de manera coordinada. Gràcies a aquest sistema, poden fer coses sorprenents. Algunes espècies només produeixen toxines quan detecten que hi ha prou bacteris per superar les defenses de l'organisme que han infectat. Altres formen biofilms, comunitats protegides per una capa enganxosa que les fa molt més resistents als antibiòtics i als desinfectants. Fins i tot hi ha bacteris marins que utilitzen aquest mecanisme per començar a emetre llums tots alhora, evitant malgastar energia quan encara són massa pocs perquè la llum sigui visible. Els científics estudien aquesta comunicació perquè, si aconsegueixen interrompre aquests missatges químics, podrien impedir que alguns bacteris es tornin perillosos sense necessitat de destruir-los directament.

0: efemèrides.
1: I ara sí, és el torn de començar, doncs, a repassar les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 7 de juliol d'altres anys a les nostres efemèrides. I comencem l'any 1807, a Tilsit, a la Prússia Oriental, en l'actualitat a l'oblast de Kaliningrad, a Rússia, on Napoleó Bonaparte i el tsar Alexandre I de Rússia signen el tractat de Tilsit, en el que Rússia abandona la Quarta Coalició i s'alia amb França amb la promesa secreta d'ajudar mútua en els conflictes. Doncs per aquest tractat també es crea el Gran Ducat de Varsovia. Ja al segle XX, al 1937, a Xina, l'incident del pont Marco Polo va marcar l'inici de la Segona Guerra Sino-Japonesa entre l'Imperi del Japó i la República de la Xina. Els soldats d'ambdues potències es van enfrontar a 15 quilòmetres al sud-oest del centre de Pequín en el pont de Marco Polo. I al 1939, a Veracruz, a Mèxic, arriba al port mexicà de Veracruz el vaixell Ipanema, que porta a bord un miler d'exiliats espanyols de la Guerra Civil. Tal dia com avui de l'any 1977, a Mallorca, el grup llibertari mallorquí Terra i Llibertat ocupa pacíficament l'illa verge de Sa Dragonera, a les Illes Balears, tot intentant amb aquesta acció evitar-ne la urbanització. I un any després, el 1978, a Salomó, aquest país esdevé independent del Regne Unit. Tal dia com avui de l'any 1981, a Madrid, es promulga la llei del divorci. I quatre anys més tard, el 1985, a Wimbledon, al Regne Unit, Boris Becker guanya el torneig de tennis de Wimbledon als 17 anys i n'esdevé el campió més jove. Ja al segle XXI, el 2005, a Londres, es produeix tal dia com avui els atemptats de Londres de 2005. Tres explosions en el metro i una altra en un autobús, atribuïdes a Al-Qaeda. Fan 56 morts i uns 700 ferits. L'endemà que la ciutat fos escollida com a seu dels Jocs Olímpics del 2012. I el 2006, i d'això ja fa 20 anys, a Madrid el govern fa saber que hom ha detectat el primer cas de grip aviària a l'estat. Un cabussó emplomallat trobat mort a les llacunes de Salburua, prop de Vitoria, Àlava, al País Basc, ha donat positiu en H5N1, la soca més perillosa del virus. I acabem l'any passat, el 2025, al Baix Ebre, el que s'inicia l'incendi forestal de Paüls, el qual afecta els municipis de Xerta, Alcover, Paüls i Alfara de Carles. Tot i iniciar-se el terme municipal de Paüls, fou la població de Xerta la més afectada, amb un perímetre del foc que va afectar més del 50% de la superfície del municipi, el qual serà recordat com el major incendi de la zona des de que es tenen registres. La seva virulència va ser tal que va cremar més de 3.000 hectàrees de terreny forestal i de cultiu en menys de 12 hores. I fins aquí, doncs, aquestes han sigut les notícies més destacades que van succeir tal dia com avui. Un 7 de juliol d'altres anys. Aquestes, doncs, han estat les nostres efemèrides.

Robert LeRoy Parker va néixer a Beaver, Utah, el divendres 13 d'abril del 1866. Era el gran de 13 germans i es va criar en un ranxo. Això abans de convertir-se en un dels atracadors de bancs i trens més famosos del segle XIX, atemorint el personal amb el sobrenom de Butch Cassidy. A l'abril del 1866, Robert LeRoy Parker va arribar al món de la mà de Maximilian Parker i Ann Campbell, dos immigrants mormons que havien arribat a Utah a finals dels anys 50. Parker va créixer en un ranxo vora a Circleville, al sud de Salt Lake City, i es va fer gran de cop, o la seva vida era molt complicada, perquè quan era tot just un adolescent va fugir de casa. Va dedicar-se a fer feinetes en granges i ranxos de la zona i va fer males amistats, com el lladre de cavalls Mike Cassidy. Posteriorment, va aprendre l'ofici de carnisser, i d'aquí li ve el sobrenom Butch, que ve de Butcher, que en anglès vol dir carnisser. El cognom el va agafar del seu amic malfactor, de manera que encara era molt jove quan Robert LeRoy Parker es va convertir en Butch Cassidy. Als 14 anys, Butch Cassidy era ja un petit delinqüent. El seu primer conflicte amb les autoritats es va produir quan el noi va robar uns texans d'una botiga que estava tancada i va deixar una nota amb les seves dades assegurant que ja passaria a pagar. Fins al 1887 va seguir treballant en ranxos de la zona de Wyoming i Montana, fins que va trobar un cavall prou ràpid com per guanyar calés a les curses. A això es dedicava quan va conèixer els germans McCarthy, que segurament el van instruir en l'art de robar trens. Probablement, Butch Cassidy va ser el responsable del robatori d'un tren a Colorado. Sembla ser que ningú coneixia la combinació de la caixa forta i el lladre es va haver de conformar amb $150 robats als passatgers. Aviat tindrien més sort, doncs el trio d'atracadors es va cobrar el seu primer banc el 1889, emportant-se un botí de $21,000. A l'any 1890, Butch Cassidy va invertir els diners honestament guanyats en robatoris, tot comprant-se un ranxo a Wyoming. Diu la llegenda que de ranxo res, sinó que era un cau per malfactors de tota classe que buscaven la protecció del bandoler. En aquest ambient, Cassidy va conèixer Ann Bassett, una fugitiva amb qui tindria una relació sentimental. La llei, però, s'interposava, i Cassidy va ser engarjolat durant 2 anys acusat de robatori de cavalls. Va sortir abans d'hora de la presó per haver-li promès al governador que no tornaria a saltar-se la llei, i si alguna cosa tenia Butch Cassidy és que era molt de fiar. En sortir de la presó, doncs, Cassidy va tornar ràpidament al cercle del crim. Amb els seus companys de professió va crear la Wild Bunch, una banda d'atracadors. El 1896 i 97 es van registrar com a mínim 2 grans atracaments, a un banc i a un tren, amb un botí total de $14,000. La banda guanyava notorietat i les autoritats eren incapaces d'aturar-los. Butch Cassidy era el criminal de moda. A les acaballes del segle XIX, Butch Cassidy buscava una amnistia per ell i els seus companys. Ara bé, el governador de Utah no estava gaire per perdonar el bandoler, al contrari. La pressió policial contra Butch Cassidy i la Wild Bunch creixia i creixia. Diversos bandolers amics de Cassidy van ser morts per la policia en enfrontaments que s'anaven repetint una vegada i una altra. Lluny d'espantar-se, els lladres van perpetrar un dels seus cops més sonats robant $60,000 d'un tren de Union Pacific el 1901. Aquell any va ser quan Cassidy, carregat de diners i perseguit per tothom, va desaparèixer del mapa i es va refugiar a Argentina.

0: Després de 4 anys desaparegut, vaig decidir va reaparèixer atracant el Banco de Trapacay Argentino de Río Gallegos, emportant-se $100,000. Les autoritats argentines es van emprenyar, lògicament, i van perseguir tant a Cassidy que aquest va haver-se de refugiar a Xile. El 1907, Bats Cassidy va decidir canviar i deixar enrere la seva vida de criminal. Va ensopegar en un poblet vora la frontera amb Bolívia i va escriure una carta als seus íntims explicant que aquell era exactament el lloc que havia buscat durant 20 anys. Amb 41, cert remordiment l'atacava i volia ser un ranxer respectable. Poc temps va tenir Bats Cassidy per convertir-se en un home honrat. Al novembre del 1908, l'exèrcit i les autoritats del poble colombià de San Vicente van cosir el seu amagatall a trets. A dins van trobar-hi dos cossos sense vida i, presumptament, un d'ells era el de Cassidy. Dic presumptament perquè la seva mort va estar marcada pel misteri. Mai s'ha pogut verificar cap resta autèntica i els relats de la família Parker diuen que van veure a Bats el 1925. Altres informacions diuen que va marxar a París. El cas és que Bats Cassidy va desaparèixer oficialment del mapa el novembre del 1908 a San Vicente, i la resta tot és especular. Així acabava la vida d'un dels lladres més famosos de la història, que quan va voler reformar-se no hi va ser a temps. Àlex Solà per a la xarxa Com Ràdio.
1: Aquestes vacances viatja amb nosaltres.
2: 107.0 de la freqüència modulada.
1: Ràdio Cunit.

0: La nostra església, la Bodegueta, de dimarts a diumenge, si voleu gaudir, heu de tastar el nostre vi. Vermuts casolans, espai familiar de vinoteca, per tastar i també per emportar. La Bodegueta. Esmorzars, berenars i sopars de torrades o sortits d'embotits, al vostre gust. La Bodegueta.
1: Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643581.
2: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977-26-83-76, 977-26-83-76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
3: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada. El Santoral i aniversaris.
1: I ara sí, és el moment de començar, doncs, a repartir alegries i felicitacions a tot i a dret, eh? A tots i totes, eh? Xato, xatas, el que sigueu. És el moment d'agafar el nostre papamòbil amb connexió directa amb el Sant Pare, o com sempre ens facilita, doncs, el Santoral, els aniversaris dels famosetes i també l'excusa perfecta per, doncs, felicitar qualsevol persona estimada, ja pot ser el pare, la mare, el iaio, la iaia, xato, xata, o el que sigui. Fer-li dedicatòries, agraïments, bromes telefòniques, homenatges, recordatoris, el que faci falta, vaja, i el que diu el papa va a missa, clar que sí. Com no, doncs agafarem el nostre papa mòbil, però abans que res, doncs, també recordem que tenim unes vies de comunicació directes per si vols fer qualsevol, doncs, encàrrec, el qual hem comentat anteriorment, i posar aquell tema musical que més t'agradi i optar a tots els premis que ofereixen els nostres patrocinadors. Ja ho saps, home, truca, truca i participa.
4: The telephone number is 977-674918.
5: Línies obertes, Ràdio Cunit, 977-674918, 977-674918.
4: Il telefono della radio è il 977-674918.
6: Para participar en directo, llama a Ràdio Cunit, telefono 977-674918 977-674918.
4: Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM, la radio la plus fraîche de la Côte Dorée. Le numéro de téléphone est le 977-674918. Écoute Radio Cuny dans le 107.0 FM et à la site internet radiocunit.org.
1: També tenim la nostra web www.radiocunit.cat, on trobaràs un fantàstic formulari per omplenar, i com no, també les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram, a Radio Cunit amb majúscules.
6: Puedes ponerte en contacto con nosotros en el formulario que encontrarás en la web de Radio Cunit, www.radiocunit.cat, y también en nuestras redes sociales. Búscanos, Radio Cunit.
1: Busca'ns i ens trobaràs. En agraïment a la vostra participació, us en donarà un numeret al qual entrareu al sorteig de molts i molts regals que ofereixen els nostres patrocinadors, com per exemple la Casa de l'Oro, que ens ofereix un sobre sorpresa de bisuteria de cert quirúrgic valorat entre 5 a 20 euros. La Clínica Dental de Cunit, una higiene bucal. També tenim aquesta classe de cant o de guitarra gratuïta d'Alma Music. La classe de guitarra, piano, baix o producció musical de bemol nou. També el llibre Mi Montaña Rusa de Vanessa Sancho. El detall sorpresa de la Joieria Castillo. Les dues consumicions emissions normals no premium de Sam Iscala.

Fill, els talls de cabell Brahma o bé rentada i marcada amb sacat de proteïna per a dona de la perruqueria Harmony, el durum kebab de Doner Pita Palace 2, els dos esmorzars de la Marina, del bar La Pinya, també tenim el vermut per dues persones de l'Olivo, com no, també aquests dos vermutacos i el pinxo del dia de dimarts a divendres de la Bodegueta, els dos vermuts de la Diligència, les cues de rap i l'ampolla de caldo de la Peixateria Cunit, també el suís amb xocolata amb nata amb xurros o porres per dues persones de la Xurreria Velo, també com no, la sessió de ioga o massatge de Ananda Yoga Studio Cunit, el vermut i braves per dues persones de la braseria hípica de Cubelles, a més també visita les seves instal·lacions, eh? I com no, el mig quilo de carn picada de la carnisseria Jaguara, també el pollastre a la brasa de Pollo a la Brasa al Sol, el vermut per dues persones de la Cova del Gorka, el sopar per dues persones del local social al Castell, també tenim aquest menú per dues persones de dimarts a divendres del bar Casa Carminya de Castanyaire, la pizza per dues persones de la pizzeria Nanà, també l'esmorzar per dues persones de la cafeteria Panadera Maria Núria, el sopar per dues persones de la penya bètica de Comarruga, el sopar per dues persones de dijous a diumenge a la pizzeria La Góndola de Cubelles, també tenim aquest esmorzar per dues persones de dilluns a divendres del Saborea, i el lot de pollastre l'as, pata de sal caliu, ampolla de vi, pa i allioli del Pollo Loco amb consumició gratuïta mentre esperis comanda, també com no tenim aquesta invitació amb consumició per dues persones de la discoteca Lou de Segur de Calafell i la invitació per dues persones de la Giralda de l'Arbós. A més, una beguda o refresc i tapa de dilluns a divendres al Racó Dolç. També tenim aquest esmorzar per dues persones amb el seu cafè i el seu mig entrepafet del Rincón del Tapeo 2. 3 dies de prova i 10 euros de descompte a la matriculació del seu curs de Dinàmica Club Atletisme. I un menú per dues persones també de l'Hotel Àdia. A més, també tenim aquesta invitació per dues persones del Museu del Ferrocarril de Catalunya a Vilanova. I el saps, home, busca, compara, i si trobes el millor sintonitza-ho, però com aquesta ràdio no trobaràs cap, perquè és la ràdio Anticrisis, l'oficial del Penedès Marítim, Ràdio Cunit, sí senyor! I anem ara a passar el nostre santoral d'avui dimarts, dia 7 de juliol de 2026. Volem felicitar Sant Amon, Angeleimo, Antonio de Fantosati, Apoloni, Benedicto, Cerní, Cecidio, Claudi, Edilburga, Félix, Fermí, Sant Lidi, Jocunda, Llucià, també Sant Marcial, Sant Marc, Nicostrat, Udó, Pavió, Pelegrí, Pompeu, Saturní, Simforià, Tomàs, Victorí i Vivaldo. Doncs moltíssimes felicitats a tots ells, com també doncs a tota la resta de gent que faci anys en el dia d'avui, eh? Clar que sí! Per tots ells, moltíssimes felicitats. Us dediquem aquest tema musical per dedicar-lo a tots els voluntaris d'aquest Tour de França que va tenir lloc aquest diumenge passat aquí al nostre municipi i al qual passem a escoltar tot seguit de la mà de Kraftwerk, un tema de l'any 1983 i que ens remesclaven al passat 2009. I 10 anys més tard, el concert en directe 3D a Pedralbes, a Barcelona. Kraftwerk, Tour de França.

Amb aquest tema musical aprofitem també per donar numeret, atenció, eh? Amb el número 76, Mari Carme García, 77, Diana García, 78, Fanny Fontanella, 79, Mabel Fontanelles, amb el 80, Eden Bijuan, amb el 81, Jordi Fontanelles, amb el 82, Luis García Carreras, amb el 83, Josep Macià, 84, Joana Paredes, 85, Albert Tojil, 86, Meritxell Garrell-Lúria, amb el 87, Susana Flores, 88, Sarai Soler, 89, Mercè Rubió, i també, doncs, amb el 90, Natàlia Alba. Kraftwerk, Tour de França.

0: Cants oficial de la Festa Major d'Estiu, Mullats i Cremats, Sant Cristòfol 2026.
1: Monges i blaus escalfen motors, tothom a la plaça.
0: Donem numeret amb el 91 a Jesús Pardo, 92 Víctor Escamilla, 93 Isabel Navarro, 94 Núria Sol, 95 Eri Suárez, 96 Eva Espinosa, 97 David Vidal, 98 Lalo Sendra, 99 Noelia Sendra, amb el 100 Ingrid Ortiz, 101 Ángela Santamaría, 102 Adrià Collado, 103 Blanca Martínez, 104 Aitor Escardó i amb el 105 Lourdes Marino.

Amb aquest tema musical aprofitem també per donar numeret. Atenció amb el 106, Seba de la Penya, 107, Zoe Gómez, 108, Fernando Gómez, 109, Juan Pablo Rodríguez, 110, Encana Arcilaga, 111, Josep Macià, 112, Joana Paredes, 113, Pilar Asensio, 114, Xavier Solsona, 115, Gemma Solsona, 116, Jordi Basar, 117, Cristina González, 118, Miquel Donosti, 119, Xeruiz, i amb el 120 també Arturo Fanon. Anem a per més temes musicals amb les peticions dels nostres oients, com sempre, des de la vostra sintonia, aquí a Ràdio Cunit, sí senyor!

Amb un tema musical d'estiu, sí senyor. Diumenge sense drames, així sona el nou tema dels Catarres, el que també aprofitarem per donar nombret al 121 a Miquel Baló, 122 Clàudia García, 123 Montse Pérez, 124 Laura de la Rubio, 125 Zayet O'Marni, 126 Omar Amarnis i amb el 127 Míriam La Grip, el qual doncs ja està sonant per tots vosaltres a través de la nostra sintonia. Diumenge sense drama, els Catarres.

I abans ja d'una passa, ja arribava per una hora de les 12 del migdia, també ens demanaven extremis aquest tema musical de la cançó de l'estiu de TV3, el qual sona ja d'aquesta manera per tots vosaltres, amb Aina Machuca. Ja que donarem numeret amb el 128 a l'hora d'Espósito, amb el 129 Vanessa Sancho, 130 Paula Estadella, 131 Jordi Miralles, 132 Sala Vinya, 133 Juan Miguel Ruiz, 134 Rosa Llop i amb el 135 Ernest Casals.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el desanomenat al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. Tot i que a primera hora hi havia cert optimisme, els bombers alerten de represes importants al flanc dret, el que s'estén cap a Caldes de Montbui. L'incendi ha cremat unes 100 hectàrees, però té un potencial de fins a 2.000 i el perímetre continua inestable. Veïns del Farell a Caldes de Montbui han de continuar confinats i no hi ha previsió de retorn per als que ahir no van poder tornar a casa. També hi ha confinaments a Can Vinyes, a Can Sencisa, a Sentmenat. L'Ajuntament ha tancat els casals d'estiu com a mesura de prudència pel fum i per evitar desplaçaments. Els bombers treballen en condicions meteorològiques extraordinàriament crítiques, amb marinada seca i risc d'incendi molt extrem, especialment a les hores centrals del dia i també de cara a la tarda. L'objectiu és contenir el perímetre i intentar estabilitzar el foc al llarg de la jornada. Ho explica Eduard Martínez, cap operatiu dels bombers.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: A l'Anoia els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a l'urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre de foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat d'emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Es mantenen les restriccions i l'accés a Montserrat, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I també us expliquem que Barcelona començarà a principis de 2027 les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències, el SECOR, amb una inversió de prop de 37 milions d'euros. El projecte transformarà l'edifici Llac de les Tres Xemeneies en el nou Centre de Prevenció i Seguretat de la ciutat. Les obres han d'acabar a finals de 2028. I el Parlament Europeu aprova avui la nova normativa dels drets dels passatgers aeris. Les companyies hauran d'incloure l'equipatge de mà al preu del bitllet i no podran cobrar un extra perquè els menors de 14 anys seguin al costat. Les aerolínies tindran 12 mesos per adaptar-s'hi. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Aquest estiu, Ràdio Cunit t'acompanya.
4: Chavalote, estás sintonizado el 107, Radio Cuní.
5: Este verano no te vayas para el pueblo, nos quedamos Cuní, que está más fresquito aquí en la playa y escuchando la radio, Radio Cuní 107.0.
3: Buena, esa es buena, esa me gusta.
6: A mí me gusta mucho Cuní, de Radio Paella Toro, Sevillanas, Ole Sarana, muy buena, Radio Cuní.
7: Desde cada escuba con Pepito, desde cada escuba la radio con Pepito, lo escuchamos todo el día por internet, que se escucha muy bien, ¿eh?
3: Radio Cunit. La radio más refrescante de la Costa Dorada.
8: Joyería Castillo.
9: Reparaciones a destacar en joyería. Hacemos cualquier tipo de pieza que se detalle. Diseños a la carta. Tráiganos una pieza rota y se la dejamos como nueva. Realizamos grabados en 24 horas. Ponemos cristales y pilas, sea la que sea. Reparamos relojes de pulsera de todas las marcas. Realizamos el hermetismo a todos los que se le requiera. Reparamos relojes de pared, de cuarzo y mecánicos.
8: Joyería Castillo.
9: Todas las reparaciones se hacen en nuestras instalaciones.
8: Joyería Castillo. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià 31 de Cunit y al teléfono 977-67-4561 y no te arrepentirás, porque con una sonrisa saldrás. Ah, y no te olvides.
9: ¿De qué?
8: De ser feliz.
10: El Rincón del Tapeo 2. Con cada consumición, elige tu tapa. El Rincón del Tapeo 2. Ven a probar nuestras ofertas. Nos encontrarás en Avenida Barcelona 185, frente al Ayuntamiento de Cunit, al ladito de la peluquería Francis. El Rincón del Tapeo 2.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito!

Àfrica, Europa, Àsia i Oceania. Aquí arriba la llista dels 5 continents que més o menys tots tenim al cap. En principi no n'hi ha cap altre, però si reculem una mica en el temps, Plató ens va parlar d'un continent meravellós que va ser condemnat a les profunditats del mar per l'ira dels déus. Una terra perduda que forma part de la fantasia col·lectiva i de la que avui en dia alguns encara en defensen l'existència. Avui, a les historietes, l'Atlàntida. Fa més de 2.300 anys que Plató va posar-nos el cuquet de l'Atlàntida als seus diàlegs. Explicava la història d'un continent fantàstic, poblat pel poble atlàntic, que va entrar en guerra contra Atenes per després desaparèixer al mar per culpa d'un gran terratrèmol. Plató explica a Críties com l'Atlàntica era la ciutat ideal i com va arribar a la seva perdició. Sempre segons aquests textos, l'Atlàntida s'alçava davant les columnes d'Hèrcules, que els experts assenyalen com l'estret de Gibraltar. Una illa escarpada i majestuosa, més gran que Líbia i Àsia juntes, diuen els textos. Segons la llegenda, Poseidó, el déu del mar, era l'amo i senyor d'aquestes terres, que gaudien d'una gran riquesa. Hi havia tota classe de minerals, grans boscos i nombrosos animals. Aquesta opulència va permetre al poble atlàntic construir grans obres arquitectòniques, representades al llarg de la història per infinitats d'artistes, i dominar els oceans amb l'ajuda del seu déu del mar. Però com pot ser que una terra tan rica i poderosa es perdés per sempre? Segons el mite de Plató, reis justos i savis, descendents directes a Poseidó, governava les diferents regnes atlàntics. Formaven una confederació que els obligava a ajudar-se els uns als altres. Amb el pas dels segles, però, la sang dels déus va anar diluint-se en els habitants de l'Atlàntida, fins al punt que es van tornar superbs i expansionistes. Es diu que així va començar una guerra per controlar Europa Occidental i el nord d'Àfrica, fins que van intentar la conquesta de Grècia. En aquest cas, Atenes va guanyar la guerra i els déus van decidir castigar els atlants per les seves ànsies de poder. El diàleg de Plató prossegueix explicant com el totpoderós Zeus va reunir els altres déus per determinar l'ascensió, però de cop i volta el relat s'interrompeix i no hi ha cap línia que expliqui el final. Tot i això, la llegenda popular assumeix que el càstig va ser un gran terratrèmol que va fer desaparèixer l'illa, que va quedar submergida sota el mar en un sol dia. I des d'aleshores, tots a buscar l'Atlàntida.

L'Atlàntida ha estat objecte d'estudi i cerca de multitud d'arqueòlegs, exploradors i historiadors al llarg del temps. Són molts els que han escrit sobre el continent perdut, com Jacint Verdaguer, sense anar més lluny. En conseqüència, hi ha moltíssimes teories sobre què se'n va fer d'aquesta terra meravellosa. La més acceptada, i també la més trista, és que no va existir mai, i que l'escrit de Plató es basa en mites anteriors sense gaire fonament. Altres, però, han donat ales a la seva imaginació i plantegen tota classe de teories. Una de les més habituals diu que l'Atlàntida se situava al bell mig de l'Atlàntic i que el poble egipci era només una colònia d'aquesta poderosa civilització. Segons ells, això explicaria com pot ser que els egipcis fessin unes construccions que encara avui en dia ens semblen impossibles. Altres asseguren que el moviment natural dels continents va enclastar l'Atlàntida contra el nord d'Àfrica, o a l'Antàrtida, o fins i tot als Andes a Sud-amèrica. La National Geographic Society també hi ha dit la seva. El 2011 va emetre un documental conduït per un professor de la Universitat de Hartford que defensava que l'antiga capital de l'Atlàntida es trobava sota el parc de Doñana, on va acabar després d'un terrible tsunami. Tan misteriosa semblava i potser la tenim al costat. Sembla ben complicat que algun dia tinguem certesa absoluta d'on es troba l'Atlàntida, fins i tot de si va existir. Potser és més divertit que tots assumim que sí, que va existir, que va ser una civilització ideal i que van acabar sota el mar. Alguns, fins i tot, asseguren que l'Atlàntida es troba sota l'escorça terrestre, ben a prop del nucli de la Terra, només accessible pel món nord. Una teoria molt divertida, que assegura que la CIA i la NASA ens amaguen la veritat. Mentre això es confirma, seguirem buscant i quan trobem la llegendària Atlàntida, tindrem una molt bona excusa per escriure una altra historieta.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit. Ven al Pollo Loco. El Pollo Loco. Pollo salás, paellas de marisco, fideuás, cochinillo, conejo, comidas para llevar. Carrilladas de cerdo, canelones, torreznos. Y también tenemos heladería y bermutería. Ah, y mientras nos esperas para tu comanda, consumición gratuita. El Pollo Loco. Nos encontrarás en la Avenida Barcelona 159-161, local 2, Cunit. El Pollo Loco. Comandas y reservas al 877-6435-81, 877-643-581 y también WhatsApp 614-965-631, 614-965-631. El Pollo Loco. Y no te quedes

0: El Museu del Ferrocarril de Catalunya et proposa un viatge fascinant pel món del tren i un espai únic per a descobrir. El conjunt dels edificis de l'antic dipòsit de locomotores de vapor de Vilanova i la Geltrú i especialment la col·lecció de vehicles de vapor són d'un valor incalculable per la seva diversitat tecnològica i la seva història. El Museu del Ferrocarril compta amb més d'una vuitantena de vehicles, locomotores de vapor, elèctriques i dièsel, i també cotxes de viatgers, entre els quals destaca la composició completa del tren del centenari, rèplica del primer tren que va funcionar a l'estat espanyol el 1848 entre Barcelona i Mataró. Vine al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. T'hi esperem!
1: Ei, tens calor?
2: Sí, sí.
1: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: La teva sintonia més refrescant.
4: Salut. Segons els darrers estudis sobre consum de drogues, tant a Catalunya com a Espanya, l'alcohol i el tabac són les dues drogues més consumides per als adolescents, seguides de prop del cànnabis. Avui en aquest espai parlarem d'una d'elles.
5: Amb la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
4: L'alcohol i preferentment el seu consum entre els joves ens ocupa. Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Benvinguda, Clara.
6: Hola, moltes gràcies.
4: Quina és l'edat d'inici en el consum d'alcohol?
6: Doncs l'edat d'inici està al voltant dels 14 anys, aproximadament.
4: Una edat molt prematura, eh?
6: És prematura, però és una edat que ha anat pujant. O sigui, abans estava al voltant dels 13, o sigui que, bueno, és prematura, però ha sofert una miqueta de pujada.
4: Escolta, hi ha diferències per sexes?
6: En el consum, per edat d'inici no, pràcticament està al mateix nivell entre nois i noies. Després hi ha diferències per sexes, però ja estan més al voltant dels efectes, de com els afecta l'alcohol.
4: La primera impressió que un té és que sembla que els homes, els nois, puguin beure més, no? Però no hi ha diferències en quant a sexes es refereix, eh, Clara?
6: Bueno, els nois sí que és veritat que fan consums més intensius que les noies. Mm-hmm. Això sí que és veritat. O sigui, diguem-ne que quan parlem de consums intensius estem parlant d'episodis d'abús, de lo que podríem dir de borratxera, i això sí que es dona més en els nois que en les noies.
4: I per què comencen els joves a beure alcohol?
6: Per què comencen? Doncs generalment comencen perquè els agrada, perquè d'aquesta manera es relacionen millor, o bé els ajuda a sentir-se més segurs amb el seu grup d'iguals, amb els altres joves amb els que estan, i diguem-ne que els efectes que els hi proporcionen doncs els interpreten o els valoren com a beneficiosos, com a positius. Pensa que ells, l'alcohol... dintre de la nostra cultura es veu com des de la normalitat, perquè està present ja des de ben petits en reunions familiars, tertúlies, celebracions. Llavors, per ells el tema de consumir alcohol ho veuen com d'una manera molt normalitzada.
4: I quin tipus de begudes consumeixen més els joves? Hi ha alguna que sobresurti?
6: Home, diguem-ne que el consum el podríem desdoblar, no?, entre setmana i en caps de setmana.
4: Sí.
6: Quan parlem d'entre setmana, el consum més predominant pot ser de begudes del tipus cervesa, per exemple.
4: La birra, eh? La coneguda birra, sí.
6: I tant. Però, en canvi, els caps de setmana, com que surten més i van a diferents locals, doncs ja aquí ja predominen més les bebides tipus cubata, xupitos i coses d'aquest tipus. Llavors hi ha una diferència important.
4: Malgrat aquesta diferència, qualsevol dia és bo per l'alcohol, doncs, entenem, tant dies laborables com els caps de setmana, eh?
6: Sí, sí, però realment els joves potser sí que fan un consum molt més intens d'alcohol i més concentrat els caps de setmana que durant la setmana. I això també inclús ho reflecteixen els estudis que tenim sobre el consum de drogues de la població més jove a Catalunya i a la resta de l'Estat.
4: Escolta, i com i de quina manera consumeixen alcohol?

0: els pares no hi són.
1: Escolta, escoltant-te's, jo suposo que a tots, a quasi bé tots, ens ha passat pel cap doncs, la clàssica imatge del botellón, no? Per dir-ho de forma clara i entenedora. No sé, sembla que beure estigui de moda, no? O sigui, una manera de passar-ho bé. Suposo que per l'estimulació temporal, tu em diràs si m'equivoco, una estimulació temporal que pot suposar la ingesta d'alcohol.
0: Sí, pensa també que l'alcohol als joves el lliga molt, està molt lligat a l'oci, no? De vegades realment juga un paper important i si no es veu, doncs no es veu, sembla que no es gaudirà de la mateixa manera, no? I això, doncs clar, fa que l'alcohol doncs, tingui un paper tan important dintre de la cultura de l'oci dels nostres joves.
1: Tenim moltes coses que comentar encara entorn al consum d'alcohol per part dels nostres joves, el que no tenim és més temps avui. O sigui que farem una cosa clara, si et sembla, d'aquí 4 dies, de forma propera, en continuarem parlant, eh?
0: Molt bé.
1: Clara Díaz, tècnica de la Unitat de Promoció de la Salut del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Gràcies, fins aviat.
0: Moltes gràcies. Adéu.
1: Salut amb Juanjo Junquera per a la xarxa Com Ràdio.

0: història dels mundials a Com Ràdio. Xile 62.
1: Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
2: El 22 de maig de 1960, un devastador terratrèmol d'intensitat 9,5 a l'escala Richter fa trontollar la infraestructura de tot un país i pren centenars de vides en pocs minuts. El terratrèmol de Valdivia, a la zona sud de Xile, causa al voltant de 6.000 morts i deixa uns 2 milions de persones sense sostre. Minuts després del sisme, un tsunami arrasa el que queda dempeus. Una gran onada destrueix al seu pas cases, animals, ponts i, per descomptat, moltes vides humanes. L'economia del país queda malmesa i l'esperit de la població s'enfonsa. El desastre està consumat. Xile és una nació destrossada, amb una missió difícil: organitzar un mundial quan només falten 2 anys.
1: Te recuerdo, Amanda.
2: El periodista xilè Luciano Castro recorda la frase d'aquell mundial. La pronuncia Carlos Dibborn, màxim responsable de l'organització de la Copa del Món del 62.
3: El ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Chile, Carlos Dibborn, acuérdate que él dijo, porque no tenemos nada, lo vamos a hacer todo. Pero eso fue cuando le dieron la sede a Chile. Y en ese proceso fue que nosotros tuvimos que experimentar el terremoto que vino a retardar todas las actividades que estaban desarrollando para el Mundial. Pero así todo el país salió adelante porque se le pidió al país que cooperara en la forma más extraña y posible que cualquier persona pudiera imaginar. Y el Mundial salió adelante. No fue el mejor Mundial, desde luego.
2: Carlos Dibborn mor poc abans de l'inici del Mundial. Abans, Dibborn ha tingut temps per empènyer el poble xilè amb entrega i dedicació absoluta cap al que semblava impossible 2 anys enrere, la celebració de la Copa del Món a Xile.

0: equips. Brasil, l'actual campió, i Xile, l'organitzador, estan classificats per defecte. Espanya torna a una Copa del Món després d'haver-ne estat absent a les dues últimes edicions. Suècia, actual subcampiona, i França, tercera en l'anterior Mundial, no es classifiquen. El grup 3 reuneix tres seleccions del nivell: Brasil, Txecoslovàquia i Espanya, a més de Mèxic. Tots els partits es disputaran a Vinya del Mar i es preveu una dura batalla per aconseguir passar quarts de final. La selecció espanyola es presenta així la dirigida pel mític Elenio Herrera. José Emilio Santamaría ha participat al Mundial de Suïssa representant a l'Uruguai i és ara un dels jugadors nacionalitzats que vesteix la samarreta espanyola.
1: Él era el entrenador y Hernández Coronado el seleccionador, o sea que había un entente entre los dos. Él preparaba el equipo, tenía mucha picardía en la forma de presentar el juego y realmente yo creo que, ya le digo, si hubiera habido ese pellizco que a veces tiene el campeón, España tenía que haber seguido jugando en el torneo porque fue mejor equipo en aquellos momentos que los rivales que teníamos en el grupo.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitat. A hores d'ara, nosaltres anem a cap allí, on ens explica la darrera hora la Gemma Permanyer, d'Ona Codinenca. Gemma, bon dia, què en sabem tot plegat?
2: Bon dia, doncs mira, tot just fa un moment hem comparegut aquí a Sentmenat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el cap de bombers, David Borrell, que acaben de tenir una reunió operativa amb tots els cossos d'emergència que estan treballant en aquesta zona. Com bé deies, dels quatre incendis que hi havia ahir a la tarda a Catalunya, el de Sentmenat és l'únic que continua actiu, el de la Noia està estabilitzat, el de la Bisbal també està estabilitzat i el d'Artesa de Segre controlat. Això els fa poder centrar tots els esforços en controlar aquest incendi que segueix tenint molt potencial. Es centren sobretot en aquest flanc dret per evitar doncs, que aquest potencial de les 2.000 hectàrees que explicàvem abans, si creués la Carena, arribés a Sant Sebastià de Montmajor i creués cap a Sant Llorenç de Munt i l'Ubac i també Pionera, repetint la situació del 2003, pogués tenir. Per tant, centren molt els esforços per evitar això. També treballen a la part esquerra, que té menys projecció, però és la que també es fa preocupar perquè no creixi cap a l'urbanització del Farell, que és un dels nuclis urbans que segueixen confinats. Segueixen els confinaments tant a Castellà del Vallès, en algunes urbanitzacions, com a Sentmenat, com en aquests dos nuclis de Caldes de Montbui. Tant la consellera com el cap de l'operatiu demanaven que es respectin aquestes mesures de precaució. Escoltem-los.
3: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
4: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord perquè s'entengui de forma gràfica i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que a la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
2: Per tant, les properes hores, les hores de tarda, seran claus per poder afrontar amb garanties l'extinció d'aquest incendi que, com dèiem, continua actiu.
1: Moltes gràcies, Gemma. Doncs seguirem pendents de la darrera hora. Moltes gràcies. Bona tarda.
2: Gràcies.
0: Notícies en xarxa.
5: Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
6: Local social El Castell. Vine a l'avinguda Cabrera 1043, a Cabrera d'Igualada, a l'Anoia. Cada 15 días actuaciones en directo, bocadillos, tapas, platos combinados. Si puedes venir a hacer tu barbacoa gratis consumiendo bebidas en el local. Bodas, bautizos y comuniones y cumpleaños. Teléfonos de reserva, como siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre y sábados y domingos de 7 de la mañana a cierre. Local social El Castell. Llama al 722-7403-35, 722-7403-35. Local Social Castell. No lo dudes y disfruta con nosotros. Doner Pita Palace 2, en Cunit. Ven y disfruta de su gran surtido de platos de Doner Kebab con sus precios más económicos. Shawarma, Shish Kebab, Especial Pita, Falafel, Sheikh Kebab, Arroz con Carne, Menú Shawarma y toda clase de durums, shawarmas, falafels y toda clase también de menús, como el de durum, el de la hamburguesa de pollo, de pescado, chapli kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, rollos de primavera, hot dogs de pollo, tikka y budli, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú también de alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shake kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de todas las clases, pollo a pacora. Ya lo sabes, y todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palace 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit. Doner Pita Palace 2. Pollo a la brasa El Sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa El Sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa El Sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol. Pizzería La Góndola de Cubellas. Ven y disfruta de nuestras comidas y cenas. También puedes llevarte tu comida a casa. Pizzería La Góndola de Cubellas. No solo nos apasionan las pizzas caseras, sino que también nos encanta recibirte y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas, tapas y menús caseros. Ahora también calzutadas. Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo en nuestra oferta. Repetirás. Restaurante en Cubellas, La Góndola. Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones. Pizzería La Góndola. Nos encontrarás en la calle Víctor Abagué número 18 de Cubellas. Teléfono de reservas al 93-177-9041. También número de pedidos 93-177-9041. También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubellas.com. Pizzerialagondoladecubellas.com. No lo dudes y disfruta de la auténtica comida italiana. La Góndola de Cubellas. Repetirás. Un italiano vero. Descansa i vés-te'n de festa amb Ràdio Cunit.

Hello everybody and welcome to OK Radio. My name is Jia Palau and I'm your English teacher. The sun's in my heart and I'm... This is OK Radio, un programa para aprender inglés a la radio. Avui, en la secció vocabulari, aprendrem alguns animals autòctons i en la part de gramàtica també aprendrem com combinar el present simple que vam aprendre fa dues setmanes amb el present continuous que vam aprendre la setmana passada. Com sempre, també acabarem amb la nostra secció de False Friends. Així doncs, comencem! Let's get started!

Com deia al principi del programa, aprendrem avui el nom d'alguns animals del nostre voltant, autòctons, podríem dir. I així doncs, el primer animal és l'abella, que en anglès és bee. Repeat after me. Bee. L'àguila, eagle. Eagle. La vespa, que és diferent de l'abella, que es diu wasp. Wasp. El gos, que es diu dog. Dog. El gat. Cat. Cat. L'aranya, que també vam veure per Halloween. Aranya és spider. Spider. L'esquirol, que és squirrel. Squirrel. El mussol, que és owl. Owl. L'asa, que és donkey. Donkey. La cabra, goat. Repeat after me. Goat. El cargol, que aquí en mengem molts, però el Regne Unit no és gaire típic. Cargol és snail. Snail. El porc, que és pig. Repeat after me. Pig. El cigne, com l'obra de Tchaikovsky, Llac dels Cignes, és swan. Repeat after me. Swan. El conill, rabbit. Repeat after me. Rabbit. El corb, crow. Repeat after me. Crow. L'escorpí, scorpion. Repeat after me. Scorpion. La gallina, hen. Repeat after me. Hen. El gall, que pot ser cock o chicken al Regne Unit. Repeat after me. Cock o chicken. En anglès americà, el gall es diu rooster. Repeat after me. Rooster. El cuc, que es diu worm. Repeat after me. Worm. El falcó, que es diu falcon. Repeat after me. Falcon. La formiga es diu ant. Repeat after me. Ant. El llangardaix es diu lizard. Repeat after me. Lizard. El llop es diu wolf. Repeat after me. Wolf. El lloro es diu parrot. Repeat after me. Parrot. Un toixó, que es diu badger. Repeat after me. Badger. La papallona, que es diu butterfly, com mantega i mosca. Repeat after me. Butterfly. Una marieta es diu lady bird. Repeat after me. Lady bird. Les meduses, que n'hi ha moltes a l'estiu, es diuen jellyfish, que vol dir literalment peix de gelatina. Medusa, jellyfish. Repeat after me. Jellyfish. La mosca, que es diu fly, com volar. Mosca és fly. Repeat after me. Fly. Un ratpenat, que també vam veure a Halloween, es diu bat. Ratpenat és bat. Repeat after me. Bat. Les ovelles, o ovella, es diu sheep. Repeat after me. Sheep. L'ocell,
Es diu Bird. Repeat after me. Bird. L'ànec es diu Duck. Repeat after me. Duck. El peix es diu Fish. Peix és Fish. Repeat after me. Fish. La granota, que es diu Frog. Repeat after me. Frog. El gripau es diu Toad. Repeat after me. Toad. La rata es diu Rat. Repeat after me. Rat. El ratolí es diu Mouse, com deveu saber per l'ordinador. Ratolí és Mouse. Repeat after me. Mouse. El talp es diu Mole. Talp és Mole. Repeat after me. Mole. El toro es diu Bull, com el Red Bull. Repeat after me. Bull. La tortuga de mar es diu Turtle. Repeat after me. Turtle. I la tortuga de terra es diu Tortoise. Repeat after me. Tortoise. La vaca es diu Cow. Repeat after me. Cow. I la guineu és Fox. Repeat after me. Fox.

Ah, abans de començar amb la part nova de gramàtica on hem dit que aprendríem a combinar el present simple i el present continu, m'agradaria per això que escoltéssiu aquesta cançó i així repassem el present continuous que vam aprendre la setmana passada. Així doncs, us deixo amb aquesta cançó, que és Lemon Tree de Fool's Gardens, i intenteu identificar tots els verbs en present continuous que pugueu trobar.

I després d'aquesta cançó que ha servit per repassar una mica el present continuous que vam aprendre la setmana passada, i ara que sabem com fer servir el present simple i el present continuous, ara els compararem una mica per no confondre'ns. Aquests dos tipus de present serveixen per diferenciar entre una acció que es fa amb freqüència, amb el qual farem servir el present simple, i una que es fa servir per un fet temporal, el present continuous. Veiem a l'exemple la frase Ben usually drinks water, but today he's drinking a beer. El Ben generalment beu aigua, aquest beu aigua en present simple, però avui està bevent cervesa amb aquest present continuous. Una altra diferència és que fem servir el present simple per coses que es fan freqüentment, o no es fan, never, i el present continu per coses que es fan ara mateix en aquest moment. En la frase d'exemple Ben is having dinner at home, but he never goes to restaurant, el Ben està sopant a casa, ell mai no va als restaurants. Ara veurem una mica més clarament com funcionen. En el present simple, Jack always takes his dog for a walk, el Jack sempre treu el gos a passejar, i en el present continuous, Peter is not listening to you. El Peter no t'està escoltant ara mateix. Normalment el que es coneix com a verbs psicològics, els non-action verbs, els verbs que no descriuen una acció, normalment es fa servir el present simple, encara que sembli una acció que està passant ara mateix. Aquests verbs psicològics són el verb sentir, feel, el verb saber, to know, el verb estimar, love, necessitar, need, preferir, prefer, veure, see, think, pensar, understand, entendre, want, voler, believe, creure. Això, és a dir, els verbs que he dit ara, que he dit fa un moment, aquests que acabo de dir, no es fan servir de forma contínua. Per exemple, Sam knows that his wife is a lawyer. El Jack sap que la seva dona és advocada. She believes that the teacher is the best. Ella creu que el seu professor és el millor. Per comprovar que hem après com combinar el present simple i el present continuous i sabem distingir-los, open your notebook, pick up a pencil i fem aquest exercici. Heu de triar la resposta correcta. La primera frase, I do o I'm doing my homework at the moment. Faig o estic fent els deures ara mateix. La frase correcta seria I'm doing my homework at the moment. La segona frase, every summer we visit or we are visiting our family. La resposta correcta és every summer we visit our family. Cada estiu visitem la nostra família, perquè és una acció que fem normalment. La tercera frase, he gets up or he's getting up early every day. Ell es lleva o s'està llevant d'hora cada matí. La resposta correcta és he gets up early every day. Ella es lleva d'hora cada matí. En la frase Anna can't go out now, she talks or is talking on the phone. L'Anna ara mateix no pot sortir. Ella parla o està parlant per telèfon. La resposta correcta és Anna can't go out now. She is talking on the phone. La cinquena frase, my cousin always wants or is wanting to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi. La resposta correcta és my cousin always want to play with me. El meu cosí sempre vol jugar amb mi.
La sisena frase, I help o I'm helping my mother to clean the house only this week. Ajudo o estic ajudant la meva mare a netejar la casa només aquesta setmana. La resposta correcta és I'm helping my mother to clean the house only this week, perquè aquesta setmana, only this week, és un període temporal. La setena frase, I'm very tired and I drink o I'm drinking coffee now. Estic molt cansat. Bec un cafè ara o estic bevent un cafè ara? La resposta és I'm very tired and I'm drinking coffee now. Sempre que veiem un now o this week o algun període així temporal, hem de fer servir el present continuous. La següent frase és She always has or is having lunch at home. Ella sempre dina a casa o sempre està dinant a casa? La resposta correcta és She always has lunch at home. Sempre que veieu always or never, hem de fer servir el present simple. La següent frase és Now I know o Now I'm knowing what you mean. Ara sé o ara estic sabent què em dius. Doncs sí, la resposta correcta és Now I know what you mean. Tot i que és una frase on hi ha l'adverbi now, els verbs que dèiem psicològics o que no descriuen acció van normalment en present simple. Així doncs, la frase queda Now I know what you mean. Ara sé què vols dir. I ara sí, la última frase, My sister is o My sister is being a secretary. La meva germana és o està sent una secretària. Efectivament, My sister is a secretary. La meva germana és secretària.

I per anar acabant, tenim la nostra secció de False Friends. Avui, com sempre, un parell més. El primer False Friends que tenim és Camp, que no vol dir camp, sinó que vol dir campament. Si volguéssim dir camp en català, hauríem de dir field en anglès. Així doncs, camp en anglès és campament i camp en català és field en anglès. La segona paraula és career, que és carrera professional. Si volguéssim fer referència a una carrera, diríem run, o si volguéssim fer també referència a una carrera universitària, diríem degree. Així doncs, career, carrera professional, i carrera universitària és degree.

Bé, i fins aquí l'Hockey Radio d'avui. Avui hem après alguns animals i com combinar el present simple o el present continuous. Espero trobar-vos la setmana vinent. Que tingueu bona tarda.

0: l'estiu. Refresca't amb Ràdio Cunit 107.0. Submergeix-te amb Ràdio Cunit, la ràdio més fresca de la Costa Daurada.
1: Del que passa al teu voltant.
0: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber.
2: Local social El Castell. Vine a l'avinguda Cabrera 1043, a Cabrera d'Igualada, a l'Anoia.
0: I també a 2-4.
2: Cada 15 dies, actuaciones en directo. Bocadillos, tapas, platos combinados. Si puedes venir a hacer tu barbacoa gratis, consumiendo bebidas en el local. Bodas, bautizos y comuniones y cumpleaños. Ofereix teléfonos de reserva. Como siempre, aquí en el local social El Castell, abierto de lunes a viernes de 5 de la mañana a cierre. Y sábados y domingos de 6 de la mañana a cierre. Local comarcal de Vegueria i província, a la qual us ofereix des dels controls del Castell un servidor que us saluda, Jaume Gama. Al 722 ha estat protagonista d'una jornada esportiva de gran rellevància amb el pas del Tour de França pel nostre municipi. Aquest és local internacional ha permès que veïns i veïnes i visitants gaudissin de l'ambient únic i disfruta una de les competicions ciclistes més prestigioses del món. Des de l'Ajuntament de Cunit volem expressar el nostre agraïment a la ciutadania per la seva col·laboració i comprensió davant de les afectacions a la mobilitat, així com felicitar els cossos de seguretat, els serveis d'emergència, el personal municipal i totes les persones que han contribuït a garantir el bon desenvolupament de la jornada. Ha estat un orgull que Cunit formés part del reconegut del Tour de França
3: con sus precios más económicos
2: davant d'un esdeveniment de gran repercussió internacional.
3: Shawarma, especial pita, falafel, shek kebab, arroz con carne, menú shawarma i tota classe de durums, shawarmas, falafels,
2: més notícies per convertir en
3: tota classe també de menús, com el de durum, el de l'hamburguesa de pollo, de pescado, charlie kebab, nuggets de pollo, popcorn de pollo, bellos de primavera, hot dogs de pollo, tikka i bundi, hamburguesa de ternera, hamburguesa vegetal, menú també d'alitas de pollo, barbecue, muslo de pollo, shek kebab, samosa vegetal o de pollo, falafel de totes les classes, pollo a pacora, ja lo sabes, i todo eso con sus precios más económicos. Doner Pita Palas 2. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 18 de Cunit.
2: Un espectacle itinerant familiar que
3: Doner Pita Palas 2
2: a la plaça de la Vila. Aquesta proposta combina circ, teatre de carrer i música en directe en un recorregut ple de sorpreses, humor i participació. La programació es complementarà amb
3: Pollo a la Brasa i Soles,
2: un espectacle de màgia a càrrec de la Tarragonina.
3: Ben disfruta de los pollos a la brasa.
2: A 2 quarts de 8 de vespre.
3: A buscar,
2: vamos a casa.
3: Pollo a la Brasa i Soles.
2: De màgia, humor i participació del públic.
3: Abierto todos los fines de semana.
2: Aquestes activitats
3: 9 de la mañana a 4 de la tarde.
2: Sábados y domingos.
3: Que fomenten l'accés a la cultura.
2: Telèfono 671-74-1495. 671-74-1495.
3: Pollo a la Brasa i Soles.
2: Enguany hem programat
3: una nova classe en l'avenida de la Font 86 en Cunit.
2: Pollo a la Brasa al sol.
3: Pollo a la Brasa.
2: On van viure en
3: canelones, patates,
2: anècdotes i altres platos preparadors.
3: Que van tornar rics.
2: Pollo a la Brasa al sol.
3: Doncs van comprar algunes de les millors finques de Cunit, entre elles les quals destacen
2: Maria Marqués amb la
3: pizzeria La Góndola de Cubelles.
2: Antoni,
3: Emilia Valdiris amb la Martina de Calfont
2: i disfruta
3: de nostres comides i cenes.
2: La família Ferrer amb la Martina de Calpla
3: i la família
2: llevant de tu comida a casa.
3: Tot pagat sense el pitjor
2: seria la Góndola de Cubelles.
3: No solo nos apasionan las pizzas caseras,
2: sino que también nos encanta recibirte
3: y que puedas probar nuestra carta de hamburguesas,
2: tapas y menús caseros.
3: Ahora también calzutadas.
2: Somos próximos y cercanos y queremos plasmarlo
3: en Víctor Valle. Oferta.
2: Y repetirás.
3: Juan Torrents.
2: Restaurante en Cubelles. La Góndola.
3: Local preparado para grupos, bodas, bautizos y comuniones.
2: Pizzería La Góndola.
3: Nos encontrarás en la calle Víctor Valle número 18 de Cubelles.
2: Teléfono de reservas al 93-147-9041.
3: También número de pedidos
2: 93-177-9041.
3: También tenemos página web www.pizzerialagondoladecubellas.com.
2: pizzerialagondoladecubellas.com.
3: Colocada cambrer en una gran cafetería y alcanza
2: no dudes y disfruta de la auténtica comida italiana.
3: La Góndola de Cubellas
2: va permetre invertir a Vilanova o va obrir una sabateria al carrer dels Caputxins.
3: Per acabar la seva intervenció, Miquel Altavilla ens en compaurà també amb algunes anècdotes de caire més local.
2: Al final de la conferència i abans de passar al tas de cava,
3: es
2: projectarà un vídeo resum de la recent expedició cuitencada a la població occitana de Bas. Aquest audiovisual té com a objectiu visibilitzar l'enfortiment dels lligams històrics i familiars que uneixen amb dues localitats des de 1650. El vídeo és obra del company Albert Ardite. Aquesta trobada intercanvi cultural ha estat organitzat pel grup d'estudis cunitencs del Macio de Cunito amb la col·laboració i el suport de les regidories de Patrimoni i de Cultura de l'Ajuntament de Cunit. I també recordem que el festival Fes Humor tornarà a convertir Cunit en la capital d'humor del 6 al 9 d'agost amb una programació que reunirà una dotzena d'espectacles pensats per tots els públics. L'edició d'enguany consolida la cita com un dels principals esdeveniments de comèdia del Baix Penedès i aposta per una oferta variada que combina monòlegs, improvisació, podcast en directe, música i altres formats humorístics. Ampliarem aquesta informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu. I Catalunya vol doblar l'oferta de serveis ferroviaris per arribar al milió de passatgers diaris. Pel 2040 es contemplen freqüències de pas d'entre 15 minuts i 2 hores en funció dels tipus de servei, així com grans nodes de la correspondència com Lleida, Sant Vicenç de Calders, Sants i Massanet, on fer els transports de manera més àgil. La Generalitat ha presentat aquest dimarts passat el nou pla de serveis ferroviaris que té l'objectiu de duplicar la demanda actual i assolir el milió de viatgers diaris l'any 2040. L'estratègia preveu desplegar-se en tres fases. El 2030, el 2035 i el 2040 i contempla un increment de 27,8 milions de quilòmetres de tren realitzats, el qual, és a dir, doblar l'oferta. És possible que ni és gratuït ni automàtic, doncs ha dit la consellera Sílvia Paneque, que ha explicat que es necessitaran 182 nous trens i la contractació de 409 maquinistes i 266 interventors. El document planteja una reorganització integral dels serveis de rodalies regionals i dels serveis avant, amb més freqüències, nous recorreguts, serveis semidirectes i millors connexions. És necessari que el canvi del sistema vagi al moll de l'os. Ha reivindicat la titular del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, que ha admès que la xarxa està treballant al límit, davant d'això el qual ha apostat per oferir un bon servei a tot el territori català amb horaris més regulats i fàcils de recordar. En concret, es contemplen freqüències de pas d'entre 15 minuts i 2 hores en funció dels tipus de servei, així com grans nodes de correspondència. Lleida, Sant Vicenç de Calders, Sants i Massanet, on fer els transports de manera més àgil. L'objectiu és millorar la fiabilitat, reduir el temps d'espera i reforçar les connexions entre línies i territoris. Amb tot, el govern planteja una implicació i implementació progressiva de les millores a mesura que es vagin executant les actuacions d'infraestructures necessàries i es disposi dels nous recursos materials i humans, tot i que sense un pressupost global definit. En aquest escenari, l'executiu aspira a passar dels aproximadament 455.000 viatges diaris actuals fins al milió l'any 2040. Tot i amb una millora de coordinació entre agents i institucions i avançant cap a la integració tarifària, així mateix està previst que aquests serveis siguin compatibles amb les mercaderies. Les primeres actuacions arribaran entre el 2027 i el 2028. Entre les principals mesures hi ha el perllongament de la R1 fins a Cerdanyola Universitat, la implementació de nous serveis semidirectes a l'R2, l'entrada en servei de la nova R-Aeroport i el perllongament de la R-T2 fins a Vilafranca. Sí que hi haurà millores el 2027 i 2028, però serà el 2030 quan hi haurà un salt important, ha explicat Paneque, que ha recordat que serà llavors quan s'hagi desplegat el pla de rodalies. Així, el govern planteja que el 2030 es pugui duplicar la freqüència de la R8, allargar-la fins a Vilafranca, crear la nova línia regional R88 entre Reus i Girona pel Vallès, duplicar la freqüència de la RG i ampliar l'oferta dels serveis avant. Fins al 2035 es preveu consolidar un tren cada mitja hora a la R11 i a la R15, incrementant les freqüències de la R13 i la R14 fins a un tren cada hora per tram, reforçant la RG1 fins a Sant Celoni i ampliar també els serveis avant. Així mateix, l'horitzó del 2040 inclou els canvis més estructurals amb la prolongació de la línia R-Aeroport fins a Terrassa, el desplegament total de la R3, la posada en servei de la primera fase de la nova línia orbital R9 entre Terrassa i Granollers i l'extensió de la R11 fins a l'aeroport de Barcelona al Prat. No tota Catalunya necessita el mateix servei, però sí que tot el territori necessita un bon servei, ha dit Paneque, alhora que ha explicat que hi ha mesures previstes per tots els nuclis de rodalies. A Girona, el document plantejat, doncs, reformula la RG1 per incrementar la freqüència, bifurcar-la cap a Blanes i Sant Celoni i coordinar-la amb la R11 perquè entre Figueres i Massanet hi circuli un tren cada mitja hora. Al Camp de Tarragona es preveu un tren cada mitja hora entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona i serveis cada 15 minuts entre Tarragona, Reus i el tram Camp en una punta. A Lleida, el pla aposta per consolidar el nucli ferroviari existent, garantint un tren cada hora en totes les línies, en hora punta i reforçar la connexió amb l'Aragó.
4: El Falcó, que es diu Falcon...
2: I segons els cens de cobertes de fibrociment que ofereix el Departament de Presidència de la Generalitat, encara hi ha prop de 122.000 teulades

0: 93, l'Arbós amb 141, Santa Oliva amb 98 i Calafell amb 83. Per superfície que ocupen, el primer municipi és, però, l'Arbós amb 61.500 metres quadrats, seguit del Vendrell amb 39.800 metres quadrats i Santa Oliva amb 35.000 metres quadrats. L'activitat industrial o agrària que han pogut tenir els diferents municipis és un dels elements que marca hi hagi més o menys concentració d'amiant. Per això, Cunit només té 9 teulades de fibrociment, quan poblacions més petites com Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès, Vellell o Albinyana en tenen respectivament 78, 75, 61 i 50. L'articulat de la nova llei que s'està tramitant estableix l'obligació de les administracions d'identificar, gestionar i retirar l'amiant dels béns mobles i immobles de què són titulars. També estableix que les empreses i els professionals que es dediquen a la gestió i retirada de materials han de garantir la salut del personal i que la resta d'empreses i la ciutadania han d'informar a l'administració dels llocs que coneguin en presència de materials que contenen amiant i han de mantenir els immobles de la seva propietat que en continguin lliures d'aquest material.
1: Les ovelles, ovella, es diu xip.
0: I la falta d'habitatge assequible dificulta l'atracció de talent i la competitivitat, el que alerta un estudi de la Federació Empresarial de Gran Penedès. Les comarques metropolitanes continuen liderant l'economia catalana per la concentració d'empreses i la recerca. La falta d'habitatge assequible ha esdevingut un dels principals factors que condicionen l'atracció de talent per part de les empreses i, per tant, de la competitivitat econòmica de Catalunya, en especial atenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. És una de les principals conclusions de l'índex de competitivitat econòmica del 2026 de la Federació Empresarial del Gran Penedès, presentat aquest passat dilluns, un informe anual que analitza diversos factors sobre les comarques catalanes. Tot i les tensions de l'habitatge i de la massificació de la mobilitat, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya per la concentració de població, empreses, centres de recerca i serveis avançats.
1: El ratolí es diu Maus.
0: I el GP, que EDC, presenta al·legacions a dos projectes energètics que afecten el Baix Penedès. El grup ecologista GPEDP ha presentat al·legacions a dos projectes energètics que estan previstos a la nostra comarca. Es tracta del parc solar que es vol fer a Santa Oliva i les dues plantes d'emmagatzematge amb bateries previstes al Vendrell. Pel que fa al projecte de Santa Oliva, al qual també hi han presentat al·legacions l'Ajuntament i diversos veïns, l'entitat alerta de la possible elevada importància ecològica de l'espai on està previst fer el parc. El GPEC apunta que aquest tipus d'entorns se poden actuar com a zones de caça per rapinyaires nocturns com el xot o el mussol comú. En aquest sentit, recorden que el mateix estudi de fauna elaborat pel promotor identifica que és un hàbitat adequat pel mussol i en detecta fins a 11 exemplars a la zona, 9 dels quals propers als punts d'observació.
1: La vaca es diu Cau.
0: Dels dos projectes d'emmagatzematge amb bateries del Vendrell, els ecologistes, i tot i valorar positivament la seva proximitat a infraestructures de transport com la P7, denuncien que s'ubiquin sobre camps d'oliveres en producció. També afegeix que es tracta de sòl no urbanitzable de protecció especial, segons el Pla de Territori del Camp de Tarragona. Des del GPEDC reiteren en un comunicat que la transició energètica no pot fer-se a costa dels espais naturals i agraris. El camp no és un sòl industrial on ubicar indiscriminadament instal·lacions, recorda l'entitat, que aposta per prioritzar la implementació de zones ja degradades.
1: Abans de començar amb la part nova de gramàtica, on hem dit que podríem combinar amb
0: i també plantegen que puguin circular trens d'un quilòmetre i mig pel corredor mediterrani. La majoria de països europeus han anat homologant progressivament trens de fins a 740-750 metres, una mesura que, segons FEMET, s'ha generalitzat sense que les terminals s'hagin adaptat al mateix ritme. FEMET també va plantejar la possibilitat de que trens de més d'un quilòmetre de llargada puguin circular pel corredor mediterrani en un futur. Amorós va citar com a referència comparativa l'experiència d'altres regions del món que ja operen amb combois de mercaderies de fins a 3 quilòmetres de longitud, com Xina, mentre que Rússia s'hi treballa amb trens d'un quilòmetre i mig. En aquest sentit, va remarcar que Europa es troba molt endarrerida respecte d'aquests estàndards internacionals. La majoria de països europeus han anat homologant progressivament trens de fins a 740-750 metres, una mesura que, segons l'estudi, ha generalitzat sense que les terminals s'hagin adaptat al mateix ritme. Així, al voltant del 20% de les vies de càrrega i descàrrega de les terminals europees analitzades i no arriben, doncs, als 250 metres de longitud útil i un altre tram molt significatiu, que l'estudi xifra per sobre del 40% del total, doncs tampoc supera els 450, entre 450 i 460 metres. La conseqüència pràctica, segons va detallar Amorós, és que els trens llargs no es poden carregar o descarregar d'una sola vegada, sinó que s'ha de fer per parts. Encara tenim més notícies. Marxem al Diari de Tarragona. La sort per partida doble d'un poble de Tarragona. La ONCE i la Loteria Nacional sumen 4,4 milions. El municipi encadena dos importants premis en gairebé unes hores, després de que el soldazo de la ONCE deixés 10 cupons premiats i la Loteria Nacional repartís 70.

0: centèsims del segon premi. La fortuna ha escollit Cunit per partida doble en aquell cap de setmana, gairebé unes hores després de que la Loteria Nacional repartís 4,2 milions d'euros en el segon premi del sorteig extraordinari de vacances. El municipi de Baix Penedès torna a celebrar un altre important premi gràcies al sueldazo del fin de setmana de la 11, que va deixar uns 200.000 euros. El nou cop de sort arribà amb el sorteig del dissabte 4 de juliol en què la gent venedora de la 11, Olga Navarro, va repartir 10 cupons premiats amb 20.000 euros cadun, el que suposa un total de 200.000 euros. Navarro va vendre, doncs, els productes de l'organització des del seu punt de venda situat al Mercat de Cunit, al carrer Joaquim Mir. Aquest premi se suma al aconseguit fa gairebé el mateix dia a l'administració de loteria Cunit Lourdes, ubicada a l'avinguda Costa Durada número 17, local 1, a la urbanització Cunit Park. L'establiment va vendre 70 dècims del número 61.957, agraciat pel segon premi del sorteig extraordinari de vacances de la Loteria Nacional. La propietària de l'administració, Lourdes Longo, va explicar després del sorteig que els 70 dècims venuts estaven premiats amb 60.000 euros cadun, el que va permetre repartir un total de 4,2 milions d'euros entre els clients. Durant apenas, doncs, gairebé una jornada, Cunit ha vist repartit gairebé així 4,4 milions d'euros en premis, consolidant-se com un dels municipis més afortunats de la província de Tarragona durant aquest inici de l'estiu. A la província de Tarragona, la 11 va prestar servei a 780 persones afiliades i compta amb 190 agents venedors. El sueldazo del fin de semana ofereix cada dissabte i diumenge un premi principal de 300.000 euros més un sol U de 5.000 euros al mes durant 20 anys, a més d'un altre premi complementari. Però encara tenim més notícies. Ja esteu pensant en fer la truita i o bé reposteria que per presentar el nou concurs de l'Ateneu Cultural Alba de Cunit? Doncs sigueu fiels a la nostra cita amb la Festa Major. L'Ateneu Cultural Alba de Cunit presenta una altra vegada el concurs de truita i reposteria, el qual es farà el dissabte 11 de juliol amb 3 premis per categoria. Recordeu, entrega de truites i degustaria a les 7 del vespre, entrega de premis a les 8 del vespre i degustació amb sangria a partir de les 8 del vespre per un mòdic preu de 3 euros al carrer Sant Joan número 2, davant de l'entrada del casal municipal de Cunit.
1: Veiem a l'exemple la frase...
0: Un acte dins del marc de la Festa Major de Sant Cristòfol 2026, al qual hi participa l'Ateneu Cultural Alba de Cunit.
1: Beu aigua, aquest beu aigua en present simple, però avui estava ben cervesa.
0: D'altra banda, també recordem que aquest dijous, doncs a 2:15 de vespre, tenim l'estirada de corda a la plaça Jaume Vidal. Segona prova organitzada per mullats i cremats. L'estirada de la corda, agafa't ben fort, busca un bon recolzament i tiba amb el teu equip fins a fer caure la marca al vostre costat. Recorda portar ben bon calçat per tenir la màxima tracció a terra i recomana l'ús de guants amb categoria infantil i adult. Hi haurà servei de food trucks en tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre. I seguim amb la Festa Major. També aquest proper dijous, a les 9 de la nit, tenim la nit de capgrosses i sopar de germanor a la plaça Jaume Vidal. Nit per celebrar la cultura popular amb les entitats del municipi. Sopar popular de germanor de Cormanyola amb ambient festiu i participatiu. Durant la vetllada es farà el lliurament de premis culturals i hi haurà actuació musical en directe, food trucks i punt de venda de marxandatge oficial de l'entitat, organitzada per Balls Populars de Cunit. Recordem que hi haurà servei de food truck en tots els actes que se celebrin a la plaça Jaume Vidal a partir de les 8 del vespre.
1: Normalment els psicològics, els non-action verbs, els verbs que no descriuen...
0: I el divendres tenim la cercaïda xerida, amb inici a la plaça Sant Cristòfol, amb un recorregut, el qual doncs transcorrerà a través dels carrers del nostre casc antic del municipi. Cercavila infantil a càrrec de la colla Tocats pel Foc i Balls Populars. La cercavila comptarà amb la participació dels gegantons de la vila i el gegant infantil Ramon, acompanyats per la colla de grallers Maricel. També hi participaran la Marieta, el Drac Petit, els Capgrossos, el Ball del Patatuf, el Ball de Cerculets, el Ball de Panderos, el Ball de Pastorets, el Ball de Bastons i el Ball de Pere i la Lloma de Reus.
1: Que he dit fa un moment, aquests que acabo de dir, no es pot servir de forma contundent. Per exemple...
0: També aquest divendres a les 8 de vespre tenim la catapulta a la plaça de la Vila. Tercera prova organitzada per mullats i cremats. Coordinat en equip per fer volar boles d'aigua de tela en tela fins al cubell final. És recomanable portar calçat esportiu tancat per participar i evitar relliscades. Animeu-vos a portar roba de recanvi i alguna cosa per sopar, per després veure el pregó de Festa Major.
1: Open your notebook. Cap a pencil i fem aquest exercici.
0: I parlant del pregó de Festa Major, recordeu doncs aquest... divendres 10 de juliol
1: La primera
0: a la plaça de la Vila.
1: I do o I'm doing my homework at the moment.
0: A les 9 de la nit, pregó de Festa Major.
1: Faig o estic fent els deures ara
0: mateix. El pregó i tret de sortida oficial de la Festa Major d'estiu de Sant Cristòfol 2026, a quan anirà a càrrec del nostre company Guillem Estadella.
1: I'm doing my homework at the moment.
2: Escolta, tinc l'honor, l'orgull i la satisfacció de dir-vos que aquest any seré el pregoner de la Festa Major.
1: La segona
2: Major.
1: Frase,
2: no il·lusió,
1: every summer
2: per tant,
1: we visit
2: o
1: we are visiting our family.
2: El divendres 10 de juliol a les 9 de vespre.
1: La resposta correcta és every summer we
2: a les 9 a la plaça
1: our family.
2: Vila,
1: cada estiu visitem la nostra família.
2: Jo puc avançar que no serà un pregó normal, vull dir que hi haurà una miqueta de teca. Per tant, tots i totes convocats una mica abans a les 9 per donar el tret de sortida de la Festa
1: frase,
2: Major d'enguany, que serà espectacular. Així que
1: crec
2: que molt content i molt feliç de ser aquest any el pregoner de la Festa Major
1: de Cunit.
2: Ell es
1: lleva o s'està llevant d'hora cada matí.
2: És el súmum. Vull dir, jo perquè aquí tot ha d'anar cap avall. Així que us espero el dia 9. I el dia 9 no.
1: La resposta correcta és he gets up early every day.
0: I també el mateix dia 10 de juliol, divendres, a 2:15 de la nit, cercavila infantil de foc amb inici a la plaça de la Vila. Cercavila de foc pels carrers del nucli antic amb la participació de la colla infantil dels joves diables de Cunit, acompanyats per la flameta de Cunit, així com de la colla local tocats pel foc amb les seves bèsties infantils, les espurnes de foc i els timbalers de tocats pel foc. Com a colles convidades hi participaran els diables de Cubelles, els dimonis de Baix, Amar, de Vilanova i la Geltrú, i els diables calderots de Santa Fe.
1: La cinquena frase, my cousin always wants or is wanting to play with me. El meu cosí sempre vol jugar.
0: Però encara tenim més notícies. I és que el club esportiu Millo Cunit està donant enhorabona. Excel·lent actuació en el trofeu Federació Catalana Promoció Júnior, el qual han aconseguit medalles d'or, de plata i de bronze. Més concretament, doncs, tenim un gran resultat fruit del treball,
1: frase,
0: la concentració
1: help,
0: i l'esforç diari acompanyats pel mestre Juan Carlos Córdoba, David Lente i Sergio Orozco.
1: Ajudo o estic ajudant la meva mare.
0: Or per Elisabet Rodríguez i Marc Torrell, plata per Aaron Kevin i bronze per Ivan Lucas i Alan Gutiérrez.
1: La resposta
0: més informació a taekwondomillocunit.es, taekwondomillocunit.es. Després hi felicitem a l'entitat
1: i els desitgem
0: més èxits.
1: La setena frase,
0: I'm very tired. Al Consell Comarcal del Baix Penedès, on aquesta setmana han celebrat quatre sessions informatives sobre el plàter en diferents municipis del Baix Penedès amb l'objectiu d'explicar a la ciutadania què preveu aquest pla d'ordenació de les energies renovables i com pot afectar cada municipi. Les xerrades celebrades al Vinyana, Bellvei, la Bisbal del Penedès i Llorenç del Penedès han permès donar a conèixer els principals aspectes del pla, la zonificació prevista, els terminis d'aplicació i el procés de presentació d'al·legacions, així com resoldre els dubtes dels assistents. Doncs gràcies a totes les persones que hi han participat i als ajuntaments col·laboradors per fer possible aquests espais d'informació i debat sobre un tema clau pel futur energètic del nostre territori. Continuarem doncs treballant per aportar doncs la informació a la ciutadania i fomentar la participació en els projectes que afecten el Baix Penedès.
1: La resposta correcta és she always has lunch at home. Sempre que veieu always,
0: i si tens entre 16 i 35 anys i vius al Baix Penedès, aquesta és la teva oportunitat per donar visibilitat al teu talent. A part d'un nou espai dedicat a la creació contemporània. Pots presentar projectes d'arts visuals en qualsevol tècnica o format, com pintura, dibuix, fotografia, escultura, instal·lació, videoart, art digital, collage, nous mitjans i molt més. Tens temps fins al 30 de setembre per presentar la teva proposta.
1: Doncs sí,
0: les obres seleccionades formaran part
1: d'una
0: exposició col·lectiva que s'inaugurarà el 19 de novembre a la sala Portal del Pardo i es podrà visitar fins al 16 de gener de l'any 2027. Inscriu-t'hi a través del formulari disponible a l'avió de la sala Portal del Pardo i de l'oficina jove del Baix Penedès. No deixis escapar aquesta oportunitat de formar part d'un projecte que aposta pel talent jove i la creació contemporània del Baix Penedès.
1: My sister is or my sister
0: i arriba també a la nostra comarca el projecte Autèntiques, una iniciativa que impulsa la reducció de l'esquerda digital de les dones amb discapacitat a Catalunya. El programa ofereix un espai de formació i acompanyament per potenciar les competències digitals, afavorint l'autonomia i promourent doncs, la inclusió digital. Serà doncs del 14 al 25 de setembre de 9 del matí a 12 del migdia a la Masia Vilarenc, al Passeig de la Unió, sense número, de Calafell. Si esteu interessats o interessades o voleu conèixer tots els detalls del programa, podeu consultar la informació completa i formalitzar la inscripció a través de l'enllaç que trobareu a mujeresenmodoon.es, mujeresenmodoon.es, o per més informació trucant al 810-101-403, 810-101-403. Una oportunitat per avançar cap a una societat més inclusiva, accessible i amb igualtat d'oportunitats.
1: Si haguéssim dit camp en català, hauríem de dir field en anglès. Així doncs,
0: I també queda obert el termini per demanar les subvencions per obres d'arranjament a l'interior dels habitatges per a les persones grans. Aquests ajuts estan destinats a millorar l'accessibilitat, la seguretat, l'autonomia i les condicions d'habitabilitat dels habitatges de les persones de 65 anys o més, afavorint que puguin continuar vivint a casa seva amb més confort i qualitat de vida. L'ajut pot arribar fins als 4.000 euros per habitatge, cobrint el 100% del pressupost protegible. El termini de presentació de sol·licituds serà fins al 30 de setembre. Si necessiteu ajuda per tramitar la sol·licitud, des de l'oficina local d'habitatge del Baix Penedès us podem donar suport, tant si la voleu presentar telemàticament com presencialment al 977 15 71 74 977 15 71 74 o bé a habitatge@baixpenedès.cat. Més informació i tramitació a tràmits.gencat.cat. No deixeu passar aquesta oportunitat per adaptar el vostre habitatge a les vostres necessitats. I des del Consell Comarcal del Baix Penedès també posem en marxa el programa Consolida't, un servei gratuït d'assessorament i formació pensat per ajudar-te a potenciar la teva activitat professional. Més informació a ocupació@baixpenedès.cat o bé trucant al 977 157 167 977 157 167. No deixis passar aquesta oportunitat per impulsar el teu negoci. No tenim, doncs, més notícies per ara, però tenim més informació en properes edicions d'aquest mateix informatiu, al qual us ofereix la redacció del Ventilador, el Consell, també els serveis informatius de Ràdio Cunit i també, doncs, el Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. Ara us deixem amb la informació meteorològica, que, com sempre, ens arriba de la mà del nostre tècnic de medi ambient de l'Ajuntament de Cunit, la nostra companya, en Josep Miró. Endavant.
3: El temps amb Josep Miró, a Ràdio Cunit.
4: Hola, bon dia. El temps avui a Cunit es presenta doncs molt estable, dominat pel sol i el cel clar pràcticament tot el dia. Sí que a la tarda pot aparèixer algun núvol llunyà, com ahir, o fins i tot, doncs, masses de fum procedents de l'incendi de Carme a l'Anoia. Es pot seguir veient sempre i quan, doncs, es mantingui la virulència que tenia ahir aquest incendi. A banda d'això, temperatures que de mica en mica van pujant. Avui, però, la temperatura nocturna ha reculat una mica, s'ha situat en els 22 graus de mínima, mentre que la màxima sí que pujarà i podrà fregar els 30 arran de mar i els 31 a l'interior del municipi, amb una humitat avui una miqueta més alta i ambient una mica més xafogós. Vents en conjunt febles en domini del Garbí al centre del dia i fent que la mar hi hagi marejol, no massa destacable. Per demà esperem que de mica en mica la onada de calor s'hagi més visible, més notable a la nostra comarca. De moment hem tingut calor, però no podríem dir que hem tingut valors d'onada de calor. Demà començarem a tenir-los i de cara a dijous i divendres tocarien sostre. Així, demà esperem que aquesta nit la temperatura nocturna pugi, se situï al voltant dels 23 o 24 de mínima, mentre que la màxima demà ja podria situar-se als 32 graus amb una humitat que seria alta de nit, moderada de dia i ambient xafogós. Vents febles amb una mica de terral a la primera hora i domini del xaloc la resta del dia, fent que la mar estigui una miqueta més moguda amb marejol al matí i alguna breu àrea de maró a la tarda. De cara a dijous, la onada de calor s'accentua i podríem arribar als 33 o 34 graus de màxima, mentre que la nocturna estarà ja un altre cop entre els 24 i els 25, fregant la nit tòrrida. Per tant, dijous i divendres extrarem les precaucions perquè la calor serà intensa al nostre municipi. Per tant, de fugir fer activitats esportives o d'esports a ple sol i a les hores centrals del dia. Vigilar i recordar també el risc alt de perill d'incendi al nostre municipi, ja que estem emmarcats dins el nivell 3 del Pla Alfa, el que vol dir, doncs, que el perill d'incendi és molt alt a la nostra comarca.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques que qualifiquen de crítiques. D'una banda, la marinada que bufa la zona, de l'altra, les altes temperatures. Tot plegat afavoreix els focus secundaris. La consellera d'Interior, Núria Parlona, apunta el perill que convisquin diversos incendis alhora.
2: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
1: A l'Anoia es dona ja per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 377 en el nivell 3. A més, hi ha restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures les properes hores. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada. I, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
1: És dimarts, 7 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres en un pati interior. Sònia Kerr.
4: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. No hi ha hagut ferits.
1: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
4: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
1: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
4: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ens ho explica Beatriz Fernández, que és la directora de la Fundació Arrels.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
1: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
4: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
1: Els esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
6: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà. El dia en què el conjunt perico ha anunciat la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
1: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques en aquests moments. Fins ara el foc ha afectat 113 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
7: Hola, bon dia. Segon dia de l'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir en un camp de conreu prop del polígon a Mas d'en Sisa, va enfilar-se cap al bosc de Guantal i el Farell, i a hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades, o és una xifra no oficial. S'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters que porten treballant des de les 9 del matí. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la consellera Núria Parlon amb les tres alcaldies del municipi i el cap de bombers David Borrell. Sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, ha comentat això.
8: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
7: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament.
9: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
7: Després de l'optimisme de la consellera, queden a l'espera que no giri el vent i no es produeixi altre incendi al país per poder resoldre el més aviat possible.
1: Gràcies, Òscar Guijarro. Des de Ràdio Caldes, l'incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores. Ona Codinenca, Laia, de Déu.
10: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns, com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
11: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
12: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
11: bueno, a la natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt a propet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
10: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
1: I a tot això us hem d'afegir una última hora, perquè ara mateix 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers treballen en un nou foc agrícola. En aquest cas s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà, a l'Espluga FM, a Laia Molné, bon dia, què en sabem?
13: Bon dia. Doncs de moment poca cosa. Fa pràcticament una hora que s'ha declarat aquest incendi a Savallà del Comtat i ja hi estan participant més de 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya. A l'espera de més informació, de moment sabem que és un foc agrícola i que està en una zona cap al camí del Bió, en un camp, com dèiem, agrícola, al riu del Corb i al nucli de Segura, mig camí entre les dues coses. Actualment cal destacar també que el mapa de risc d'incendi en tota aquella zona de la Conca de Barberà, concretament cap a la Baixa Segarra, es troba a nivell 4 d'alerta. A més, també recordar que la Conca de Barberà és una zona de cultiu i un incendi agrícola pot complicar-se molt a la zona perquè és una zona d'amplis cultius.
1: Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM per aquesta última hora sobre aquest nou incendi declarat, recordem, un foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I seguim amb més focs perquè avui la simultaneïtat doncs, és el gran problema de la jornada, com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els bombers donen per estabilitzat ja l'incendi declarat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara està confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
4: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
14: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sé la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb una família afectada. Té el polígon igual, de mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon. Ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant, estem darrere del tema.
4: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
1: I cinquè dia d'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar finalment que el foc està controlat. Recordem que està estabilitzat des d'ahir. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
15: L'incendi al massís de les Gavarres segueix estabilitzat, però sense controlar. Això sí, pocs minuts després de la una de la tarda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paniquer, ha avançat que esperen poder-lo tenir controlat en poques hores. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb dos objectius paral·lels: evitar revifades de les flames i apagar el foc que encara resta actiu. El massís de les Gavarres es manté tancat i des del govern de Catalunya llancen un missatge demanant responsabilitat a la ciutadania. La simultaneïtat de diversos incendis ha fet que alguns efectius que treballaven a la zona s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya.
1: En relació amb aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paniquer, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com han demanat Junts i la CUP. Mon Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paniquer ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
17: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs el seu compliment.
16: La consellera s'ha mostrat disposada a compareixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paniquer ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
1: Això pel que fa als incendis declarats fins ara, que no són pocs, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt per risc extrem, i 377 en el nivell 3, de perill molt alt de foc.
4: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i els espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
1: I més allà de les nostres fronteres, l'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, continua actiu. Afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals.
0: Notícies en xarxa.
1: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns en el centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagué és el director de bombers de Barcelona.
19: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
18: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
20: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 i la línia 10 de metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentava des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
18: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
1: Esther, seguim amb tu perquè justament per atendre emergències com aquesta existeix el Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona, el CECOR. Doncs bé, ara ampliarà i modernitzarà les instal·lacions. S'ubicaran a les Tres Xemeneies, al Paral·lel, i les obres començaran a principi de l'any que ve.
18: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
2: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
18: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el centre de processament de dades de l'Ajuntament.
1: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent. Es tracta d'un augment del 6,6%. I reclama, a més, al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés. És el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
22: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
21: El govern espanyol preveu portar a aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on augmenten les persones novelles sense llar. I 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Adverteixen que el sensellarisme es cronifica i fan una crida a les administracions per actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
23: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
1: A Veneçuela ja són més de 3.500 les persones mortes pel doble terratrèmol de la setmana passada. La xifra de ferits se situa en prop de 17.000. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha actualitzat a 35 la xifra de ciutadans espanyols morts, mentre que n'hi ha 140 que continuen desapareguts.
4: Ara Veneçuela intenta gestionar la tornada a la normalitat de la millor manera, però amb diversos reptes. Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, apunta les principals preocupacions de les organitzacions que treballen sobre el territori.
3: I bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de a principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics.
4: En aquest context, Font afegeix que un dels altres efectes dels terratrèmols ha estat l'impacte sobre les infraestructures sanitàries.
1: Els ajuntaments afectats pel Pla d'Energies Renovables es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Ja són gairebé 270 els municipis que demanen reformular el pla impulsat pel govern per construir plantes eòliques i fotovoltaiques arreu del territori. Avui s'han manifestat a Girona. Anem fins allà, a Girona FM, Saïd Sbat.
6: Fins a 263 municipis catalans en reclamen la revisió del Pla Ter, el pla que regula la implantació de renovables al territori. Els ajuntaments afectats es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Preveuen arribar als 270 municipis abans que acabi la setmana. Escoltem Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls.
8: L'elaboració del Pla Ter, presentat ja del tot completat, ha estat fet sense comptar amb la participació real i efectiva de la ciutadania, ja sigui de manera individual, ja sigui de manera organitzada, ni per part dels ens locals ni de les entitats ambientalistes més representatives implantades al territori.
6: Tarés denuncia que el pla s'ha tramitat sense una participació local real, de manera fragmentada i parcial, i recordar també que més del 90% dels municipis afectats tenen menys de 1.000 habitants i necessitats de consum mínimes sense que els hagi ofert cap compensació.
1: I arriba a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català. Mario Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
24: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
9: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
1: I 9 poblacions i una norantena d'artistes componen la 15a edició del Festival Eufònic, que té Amposta i el Delta de l'Ebre com a epicentres. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
25: La programació d'enguany es transforma en un recorregut entre l'escolta immersiva i la pulsió física dels directes nocturns, des de les tardes expansives al format assegut del Club a les Arts Visuals, tot en un festival eclèctic que té 3 inauguracions i una part central que es desplegarà entre el 16 i el 18 de juliol. 15 anys és una excusa per fer-la grossa en un festival que de per si trenca esquemes. Vicent Fibla és el director.
26: Eufònic és un festival molt, molt divers, en tant que té moltes disciplines, toca amb molts pals, però és així. Hi ha la part d'instal·lacions artístiques, hi ha molta música, però no és un festival de música, hi ha moltes propostes del sonor, hi ha moltíssimes propostes d'arts audiovisuals i d'espectacles audiovisuals, no?
25: També destaca l'Eufònic, però centrat en la relació entre la ciència i la creació.
1: I arriben els esports. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol ja ha tornat a la feina després de les vacances.
27: Bon dia, Marta. Sí, el conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 26-27. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous. El primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Harman. L'escoltem.
7: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
10: A very good season. This is something I missed a little bit in...
7: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
10: With the Liga...
27: El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley de la Premier League. La selecció espanyola es va classificar per disputar els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal per 1-0 amb una diana de Mikel Merino al minut 91 de partit. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca

0: la bona feina de l'equip.
1: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden en beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
0: Espanya jugarà contra Bèlgica el bitllet per les semifinals, una selecció belga que va guanyar els Estats Units per un gol a 4. Al mercat de fitxatges de casa nostra, Ángel Donato es converteix en el nou entrenador del Girona B per a la pròxima temporada. Arriba procedent de, amb 36 anys, del juvenil A de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el nou entrenador del filial gironí.
2: Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Un gran club, y yo creo que es un orgullo poder representar los valores del Girona, de este escudo. Y bueno, creo que al final me veo representado también en la forma de jugar, en su estilo, en su modelo. Y bueno, como digo, es muy bonito estar aquí, es un orgullo, es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien.
0: Ángel Donato tindrà acompanyant a la banqueta una llegenda del Girona, i és que el seu segon serà Àlex Granell. A més, el Manresa, que assolí l'ascens de segona federació, anuncia la renovació per una temporada més de Moja Edzarfani. El jugador marroquí es va convertir en un dels artífecs de l'ascens amb 9 dianes en 33 partits.
3: Gràcies, Jordi Cervantes. Gairebé més de 3 minuts i seran ja 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
6: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
8: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
9: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
7: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre, para la xarxa.
3: Bon dia, són 2:15.
4: Notícies en xarxa migdia.
10: amb Marta Pardell.
3: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques crítiques que hi ha a la zona. D'una banda, la marinada que bufa, de l'altra, les altes temperatures que afavoreixen els focus secundaris, especialment al flanc dret, el que va cap a Caldes de Montbui. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta al perill que convisquin diversos incendis alhora.
11: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
3: A l'Anoia es dona per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, 377 en el nivell 3 i restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
3: I seguim molt pendents d'un foc declarat fa pocs minuts. 14 dotacions terrestres i dos mitjans aeris dels bombers treballen en un incendi agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. De seguida us ho ampliem. És dimarts 7 de juliol de 2026 i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres de diàmetre en un pati interior. Sònia Kerr.
13: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. De fet, des de la mateixa obra han donat l'alerta després de detectar moviments verticals. Això sí, no hi ha hagut ferits.
3: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
13: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
3: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
13: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme és cronificat i que cada cop hi ha més novells. Ho explica Beatriz Fernández, directora de la Fundació.
14: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació. I, malauradament, la cronificació a carrer també es manté.
3: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
13: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 40a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
3: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
0: El conjunt blanquiblau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà. El dia en què el conjunt pericó anuncia la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
3: El control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
10: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques. Fins ara el foc ha afectat més de 100 hectàrees de terreny i preocupa especialment el flanc dret que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Última hora, des de Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
15: Hola, bon dia. Segon dia d'incendi a Sentmenat, el que va començar ahir a prop d'un camp de conreu, al polígon de Mas d'Encisa, va girar-se cap al bosc entre Guanta i Alfarella. A hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades i s'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la Núria parlant, la consellera, amb les tres alcaldies dels municipis afectats i el cap de bombers, David Borrell, sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, comentava el següent.
16: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre que ens preocupa, diguéssim, doncs, que en la seva projecció i a l'organització del farell hem de tenir a la gent protegida.
15: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament de Caldes de Montbui i Castellà.
17: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar, com s'ha fet en el cas de l'Anoia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
15: Després de les paraules optimistes de la consellera, esperem que no hi hagi complicacions ni altres incendis arreu del país, com el que està succeint ara mateix a Savallà del Comtat, que ja s'han destinat 20 dotacions de bombers. Òscar Guijarro, Ràdio Caldes.
3: Aquest incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores, malgrat la incertesa que encara regna. L'aire de Déu.
18: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, al nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
19: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
20: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
19: bueno, a natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, doncs, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt a propet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
18: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
3: I com ens avançaven des de Ràdio Caldes, tenim una última hora, un nou incendi amb una vintena de dotacions terrestres i aèries dels bombers. Estan treballant en un foc agrícola que s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia.
21: Bon dia. Doncs concretament ara parlem ja de més de 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris que treballen en aquest incendi a Savallà del Comtat. Cal recordar que el foc ha començat en una zona agrícola fa una mica més d'una hora i mitja, a la 1:11, però que actualment ja està arribant aquest foc inclús a zona de vegetació forestal. Cal recordar que tota la zona de la Conca de Barberà és típica de cultiu i, per tant, hi ha moltes zones que actualment estan segant i tot i que encara no hi ha informació, podria haver-se iniciat per aquí aquest incendi. El foc ha arrencat prop del camí del Bió, en una zona entre el riu del Corb i el nucli de Segura, i actualment també cal concretar que el municipi de Savallà del Comtat està en risc d'incendi nivell 4, el que podria complicar encara més les coses.
3: I és que la situació és complicada gràcies, Laia, als bombers. En un altre dels focs que tenim oberts encara a Catalunya, donen per estabilitzat l'incendi a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara hi ha confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
13: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i també indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
22: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sé la incidència real, si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits al polígon. Ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses de polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem darrere del tema.
13: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
3: Els bombers també continuen treballant en l'incendi al massís de les Gavarres, declarat ara fa 5 dies. Volen, sobretot, evitar revifades i poder anunciar aviat que el foc està controlat. En aquest

0: L'incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com li han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
2: Sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
1: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Tot plegat, que no és poc pel que fa als incendis declarats fins ara, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa per risc extrem i 377 en el nivell 3 de perill molt alt de foc.
3: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i als espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, això sí, però no al medi natural.
4: Notícies en xarxa.
0: Desallotjades 5 finques del barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns situat al centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora la Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massagué és el director de bombers de Barcelona.
6: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
5: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
7: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 del metro de Barcelona amb tuneladora i aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
5: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al centre cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
0: 3:15, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent, una pujada del 6,6%. A més, reclama el Partit Popular responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar. Si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
9: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos No es el momento de estar pensando en jugadas electorales.

0: que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
1: El govern espanyol preveu portar aprovació a sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Augmenten les persones novelles sense llar a Barcelona i 7 de cada 10 de tot el conjunt no tenen cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer a la ciutat. Maite Polo, bon dia.
4: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté. És a dir, estan entrant, però els que estan a dins no poden sortir.
4: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
3: Atenció a aquesta tècnica validada per l'Hospital de Bellvitge per tractar l'endometriosi. És molt menys invasiva que la cirurgia, dura uns 30 minuts, es pot aplicar sense anestèsia, redueix complicacions i, a més, millora el control del dolor.
6: Bellvitge continua ara amb l'elaboració de l'estudi que investiga si aquesta tècnica pot preservar, a més, la funció ovàrica i facilitar l'embaràs. La doctora cap de la investigació és Amparo García Tejedor.
7: Con esta técnica hemos visto que podemos mejorar o incluso mejorar los... la cirugía de estas pacientes, pero hay pacientes que llevan tratamientos médicos que no son aptas para quirófano, pero que tienen reducida su fertilidad. Entonces, con esta técnica queremos intentar mejorar la fertilidad de estas pacientes y disminuir el dolor que presentan por culpa de tener el quiste endometriósico.
6: En aquesta investigació hi participen gairebé 300 dones.
2: Notícies en xarxa.
3: Hem de passar avui també pel Baix Camp perquè l'expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació es van exaurir en només 10 dies i davant l'allau de reserves, l'Ajuntament n'ha ampliat l'aforament amb un miler més. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
8: Les noves places es poden reservar gratuïtament a partir d'aquest dimarts a través de la pàgina web municipal. El gran punt d'observació s'instal·larà al carrer Blanquers i, a més del seguiment en directe de l'eclipsi, amb l'astrofotògraf Carlos Uriate, la jornada inclourà concert, restauració, servei de bus llançadora i ha de nit una observació de les llàgrimes de Sant Llorenç. L'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer, ha afirmat que la ciutat està preparada en tots els aspectes per acollir aquest fenomen astronòmic històric.
9: Hem treballat perquè la ciutat estigui preparada per acollir tant la ciutadania d'aquí de la ciutat com moltes persones que ens visitaran. Hem preparat la ciutat per poder els rebre amb tota comoditat.
8: Durant el juliol, mitjançant una campanya a tots els barris de la ciutat, també es repartiran 16.000 ulleres homologades imprescindibles per seguir l'eclipsi amb totes les garanties de seguretat.
3: I repassem altres notícies destacades d'avui. Decret en presó provisional per al detingut per la mort d'un menor a trets al parc de la Pegaso de Barcelona la setmana passada.
6: La mesura havia estat demanada per la Fiscalia i ha estat concedida per la secció de violència contra la infància i l'adolescència del Tribunal d'Instància de Barcelona. L'home va ser detingut dissabte pels Mossos.
3: Aena adjudica la redacció del pla director de l'aeroport del Prat i la seva evolució ambiental.
6: És el pas previ per poder desenvolupar l'ampliació de la infraestructura i està pressupostat en prop de 2.700.000 euros. El pla haurà de definir la planificació futura de l'aeroport i elaborar una anàlisi de l'impacte sobre espais protegits com la Ricarda o el Remolar.
3: És moment per a la cultura. L'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català, que es farà del 18 al 27 de setembre a Barcelona. Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició i ho fa amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Ramon Solsona, autor de títols com Figures de Calidoscopi o El carrer de la xocolata, rebrà el Premi Trajectòria per la seva versatilitat com a novel·lista, columnista, contista o poeta satíric, segons el jurat. Per a l'autor, el premi és un reconeixement a l'èxit de la decisió que va prendre a principis dels 90, deixar l'ensenyament i dedicar-se a l'escriptura.
11: Penseu que durant tot el segle XX, el 1911, Prudenci Bertrana ja deia quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català. Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
10: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
3: I Osona acollirà aquest cap de setmana el Festival Internacional Centelles en Curt, un nou festival de curtmetratges que combina cultura i solidaritat. El 9FM, Ona Fàbrega.
12: Centelles estrena aquest cap de setmana la primera edició del Festival Internacional Centelles en Curt, un certamen dedicat al curtmetratge que neix sota el paraigua de l'associació Clamor per Uganda i que combina cultura i solidaritat. En aquesta primera edició se n'han presentat més de 170 curtmetratges. Un jurat d'àmbit estatal n'ha seleccionat 40 que es projectaran dissabte al Casal Francesc Macià. Isabel Roma és la codirectora i la presidenta de l'associació Clamor per Uganda.
13: És un festival que no classifica amb ficció, documental i animació, sinó que només analitza el curt, que per ser una primera edició han entrat més de 170 curts d'una qualitat impressionant, dels millors distribuïdors tops. D'aquests n'hem seleccionat 40 amb un visionat que ha tingut un jurat a nivell estatal.
12: El festival arrencarà divendres amb una gala inaugural i una catifa vermella. Continuarà dissabte amb les projeccions i activitats per al sector audiovisual i també es tancarà diumenge amb una matinal infantil i el lliurament dels Premis Cerdà.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol torna a la feina després de les vacances.
14: Bon dia, Marta. El conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 2026-2027. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinchi Hartman. L'escoltem.
15: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
16: A very good season. This is something I missed a little bit
15: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
16: With the Liga.
14: El defensa de 24 anys arriba cedit del Barlein de la Premier League. A més, en futbol al Mundial, Espanya jugarà contra Bèlgica als quarts de final, i és que la selecció es va imposar a Portugal per 1-0 amb Diana de Miquel Merino, mentre que els belgues han guanyat aquesta matinada als Estats Units per 1-4. En bàsquet, a la penya 26-27 comença a agafar forma després de la marxa oficial de Han, Vives, Hanga i Crack, i les pròximes sortides de Drell, Rússic i Allen. Els verd i negres ja tenen el seu primer fitxatge. Xavi Ballesteros, Radio Ciutat de Badalona.
17: Ali Reyes és el primer fitxatge oficial de la sisa joventut pel club vinent. Reyes arriba procedent del Quinzenàs Manresa, on s'ha convertit en un jugador internacional amb unes mitjanes de 13,3 punts, 5,2 rebots i un 40% d'encert en triples. El nou jugador verd i negre signa per les dues pròximes temporades amb opció a una tercera, i la penya s'assegura poder obrir el camp amb el seu tir exterior. El jugador es va formar al planter de Valladolid i abans d'aterrar al Nou Congost va jugar al Bilbao Bàsquet. Es dona la circumstància que el germà d'Àlex Reyes, l'Álvaro, que actualment juga al sub-22 del Burgos, va formar part del planter del Joventut fa uns anys, i la família ja coneix perfectament el club i Badalona.
14: L'Esport Girona anuncia la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. En seran 5-4 de consecutives defensant la samarreta gironina. El director esportiu, Pere Puig, valora aquesta renovació.
18: Contents de denunciar la renovació d'Ainhoa López per una temporada més. L'Ainhoa és un referent per tots nosaltres, per l'afició, dins el club, i esperem veure encara una millor versió de l'Ainhoa, perquè estem convençuts que ella pot encara aportar molt més a l'equip de lo que ens ha portat fins ara.
14: I el Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB després de guanyar-s'ho a la pista i d'un esforç als despatxos. El conjunt Potablava podrà assumir la plaça a la categoria de bronze del bàsquet estatal. Jonathan Marín, al Prat Ràdio.
19: El Club Bàsquet Prat jugarà a segona FEB la temporada vinent, tot i la incertesa de les darreres setmanes. L'entitat pretén que ha reunit els requisits econòmics necessaris per tornar a les lligues LEP, tal com ho ha confirmat el president del Club Bàsquet Prat, Arseni Conde, als micròfons del Prat Esports.
20: Ja ens hem apuntat, o sigui, teníem de límit fins al 17 d'aquest mes. L'1 de juliol, o el primer divendres de juliol, teníem ja que mullar-se a tothom, pagar uns diners d'inscripció i ja està, ja estàs apuntat.
19: El president també ha donat a conèixer algun dels integrants de la plantilla 26-27, que comptarà amb 6 renovacions. Algunes ja les coneixem, les de Rai Carrasco i Sergi Costa, 100% oficials, i les que va detallar el president, les de Salvans i Thomas Smallwood. I també ha anunciat algunes sortides. La que més ha cridat l'atenció és la de Marc Cessé per decisió tècnica.
14: I a l'hoquei lliga masculina, 3 fitxatges. El Barça s'ha fet amb l'italià Davide Gavioli, procedent del Ticino. Ferran Font, que deixava el Barça, fitxa pel Voltregà. Iñaki Cabezas deixa el Sant Just i fitxa per l'Igualada.
3: Gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: La xarxa de comunicació local.

0: comença Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
1: I a més per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
0: Ràdio Sant Fost,
1: Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
0: Ràdio Montornès,
1: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
0: i Ràdio Montesquiu. Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes. Especial Sitges Col·laboradors.
1: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, David Pastor, Josep Trevé, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Nando Picó, Toni Gili, Ivo Uller, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Pere Pons, Òscar Dalmau, Joan Balaguer, Club Jazz de Terrassa.
0: Col·laboració especial de
2: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

m'agradaria per tancar aquesta etapa amb tota aquesta bona colla d'amics i engegar la nova que vindrà. Doncs un tema original meu, Blues for Melba, un blues dedicat de fet a una trombonista que segurament per donar punt de visibilitat a totes aquestes dones, especialment als anys 40-50, que van tenir molt difícil dedicar-se especialment com a instrumentistes, i he volgut dedicar aquest blues dedicat a Melba Liston i l'he titulat Blues for Melba. Trobareu el Gerard Nieto al piano, el Joan Casares a la bateria, l'Horacio Fumero al contrabaix, jo mateix deixa la trompeta, espero que us agradi i fins ben aviat.

0: Especial Sitges col·laboradors.
1: Hola, sóc en Joan Balaguer des del Xiac de la Ràdio. Avui viatgem al cor del swing.

amb una peça que és pura elegància i, al mateix temps, energia, du per títol Straight Ahead, de Count Basie i la seva orquestra. Parlem d'un dels grans arquitectes del jazz, William Count Basie, mestre del minimalisme al piano i líder d'una big band que sonava com un rellotge suís.

aquesta peça destaca pel seu groove imparable i pels arranjaments precisos marcada a la casa. És una gravació de finals dels 60 feta als TTG Studios de Hollywood amb l'arranjador Sammy Nestico al centre del so del disc. De fet, totes les peces del repertori són seves. En aquesta sessió hi trobem noms molt importants com Freddie Green a la guitarra, Eddie Lovejoy Davis al saxo, Marshall Royal i Bobby Platter als vents i una secció de metalls amb músics com Al Arons, Oscar Beshear, Jen Coe i George Conn. Una curiositat interessant és que aquest disc marca la primera col·laboració de Basie amb Sammy Nestico i això va donar lloc a un so molt polit, elegant i precís, molt propi de la fase final de la gran orquestra d'en Count Basie, que sovint deia que el secret de la seva banda no era tocar més notes, sinó tocar les justes. De fet, en molts temes ell mateix gairebé no tocava, però quan ho feia, cada nota tenia un pes enorme. Si fa no fas com en Víctor Ulle, que toca poques tecles, però quan en toca alguna, sempre fa alguna cosa. Count Basie i la seva orquestra, Straight Ahead. Prem la tecla, Víctor.

Benvolguts amics del Sitges, sol Ignasi Terraza. Una setmana més us presento una novetat discogràfica. Volia aprofitar per tancar aquesta etapa amb una novetat que encara no és al mercat, sortirà el mes de juliol. Que recull l'enregistrament en directe del concert que vaig fer l'any passat al Palau de la Música per celebrar els 45 anys, Long Play 45. D'aquest disc he seleccionat el tema Goodbye to Milt, amb Christopher Felidis al vibràfon, Jason Weaver al contrabaix, l'Stevie B a la bateria i jo mateix al piano. Tanquem aquesta etapa amb novetats i amb ganes de tornar a sentir-nos ben aviat. Llarga vida al jazz i llarga vida als Sitges.

0: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sitjazz, a Víctor Uller. Us parla Toni Solà.
1: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
0: Tinc l'honor de recomanar-vos un tema del meu darrer disc. És un tema que es va escriure en 1940, concretament amb Benny Goodman. I jo he decidit fer una versió més modernitzada, és a dir, una versió que està ambientada amb el ritme de la música en reggae, música jamaicana. Ho vaig gravar amb el darrer disc fins ara, que és el Waiting for Common Sense, esperant el sentit comú, esperant el seny. Va ser interpretat pel meu grup habitual, el Gerard Nieto al piano, Xavi Nojosa a la bateria, l'Ignasi González en aquesta ocasió al baix elèctric, perquè l'estil ho requereix. Un servidor al saxo tenor. I tenim la inestimable col·laboració del nostre amic, el gran trompetista nord-americà, Ronald Baker. Aprofito també per dir-vos que ha estat un honor i un plaer estar aquí com a participant, com a col·laborador d'aquest programa del Sitjazz amb el nostre amic Víctor. No us diré adeu, sinó fins aviat. Ens tornarem a veure. Així que us deixo amb Toni Solà Quartet.

Hola, sóc la Maria Barahona i us envio una forta abraçada a tots els amics i oients del programa Sitges de Víctor Uller. I'll be seeing you in all your familiar places. I aquesta setmana us envio l'última proposta, ja que bueno, el Sitges canvia de format. Jo sóc una de les col·laboradores que em despedeixo, tot i que no és un adeu, sinó un fins aviat, que espero que ens estem escoltant amb els nous projectes que vagin sortint. Així que em despedeixo superagraïda d'haver format part d'aquest equip de col·laboradores i col·laboradors del Sitges. La veritat és que ha estat una tasca superbonica compartir música que a mi m'emociona amb tots vosaltres i tot el meu agraïment al Víctor Uller per la seva dedicació pel seu amor en aquesta tasca de divulgació del jazz i molt agraïda també a tots vosaltres que ens heu escoltat i a tots els companys del programa.

Així que em despedeixo amb aquesta cançó que us comparteixo, una sessió en directe que vam gravar a l'antic Milano, on es feien concerts, era un lloc molt especial, i allà vam fer una sessió en directe amb el Quique Angulo i l'Oriol González al contrabaix, Quique Angulo a la guitarra. Vam gravar aquesta versió del Temps de Gais, és un tema molt antic que va gravar la Ella Fitzgerald amb el Count Basie, i vam fer aquesta versió acústica inspirada en la versió de Big Band. Espero que us agradi molt. Espero que ens veiem molt aviat aquí o en els concerts. Bona setmana.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Amics i amigues del Sitges, aquí David Pastor. Tinc un tema molt especial que es diu 1974, que el vaig gravar el 2012 al disc Armageddon. Amb uns músics increïbles, Donald Edwards en la bateria, Daryl Hall en el contrabaix i Jim Riddle en el piano. I aquesta és la meva versió del 1974, la meva visió del 1974. Us desitjo que tingueu molt bon estiu, que disfruteu molt i que escolteu molt Sitges.

Hola, amics i amigues, sóc en Toni Gili i avui, per acabar la tercera temporada de la meva col·laboració en aquest magnífic programa Sitges de Víctor Oller, vull compartir un tema del primer disc de la banda on he desenvolupat la major part de la meva vida musical, La Locomotora Negra. Com molt sabeu, aquesta banda la formaven músics aficionats que teníem altres carreres professionals en marxa, cosa que ens permetia mantenir-nos i anar ampliant el nombre de components durant els 50 anys de la nostra existència. El tema que us proposo, Urban Traffic Blues, és una composició del meu germà Ricard, que fou enregistrat el 1982, quan la banda, que s'havia iniciat com a quintet, ja tenia 9 components, lluny encara dels 17 que vàrem arribar a ser com a Big Band. És un tema amb aires alintonians, on hi sentim com a solistes a Ferran Cailà a la trompeta, Lluís Trepat al saxo alt, Marc Trepat al trombó i jo mateix al saxo tenor. Duke Ellington ha estat sempre un dels referents de la banda, i en especial del Ricard. D'Ellington hem interpretat nombrosíssims temes. Vàrem dedicar-li un disc, Ellington Train. Un espectacle teatral musical, el Duc a Barcelona. I rememorarem el notable concert sacre que Ellington va fer el 1969 a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Urban Traffic Blues mostra musicalment els sentiments que es tenen quan ens trobem retinguts en un embotellament. Ara que ve l'estiu i s'obre el parèntesi vacacional, us convido a escoltar aquest blues, tot desitjant que si us trobeu en alguna retenció estival, aquesta música us ajudi a suportar-la millor. Salut, bon estiu i fins sempre.

En ocasió de l'últim programa del Sitges, us vull fer la recomanació d'un dels temes més estimats del cançoner nord-americà, que és Sweet Lorraine. És un tema, doncs, que és molt especial per a mi, perquè el que escoltareu, doncs, està tocat per mi. Versió inspirada en el tema Sweet Lorraine de l'àlbum Beale Inspiration que Stefan Grappelli va gravar el 1975 al costat del guitarrista Dizz Disley i el seu trio. És un gran honor per mi acabar la meva col·laboració

0: Els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola, salutacions cordials a tots els oients del Sitjà. Soc l'Òscar Dalmau i aquesta setmana us proposo una bossa nova que vaig poder incloure en un dels 4 recopilatoris titulats Pop a la Catalana que fa uns anys vaig poder editar i confeccionar.
2: Soc molt poca cosa, soc tan poc que ni m'has vist.
1: Recopilatoris en els que es reivindica part de la música en català gravada als anys 60, més enllà de tota la feina que van fer els cantautors.
3: Quan tu em beses, oh, oh, oh, jo tremolo.
1: Música que també sovint queda oblidada quan es parla de la nova cançó, però hi va haver un munt d'intèrprets que van formar part també d'aquest moviment musical tan interessant. Doncs bé, en un dels recopilatoris hi ha, com no, la Núria Feliu, una de les més grans intèrprets d'aquella època.
4: Brillants són les mitges que per tu jo m'he posat. Són de...
1: La Núria Feliu cantant en català un estàndard de jazz, From Here to the Eternity. Jaume Piques, gran adaptador també de l'època, la va adaptar com D'aquí a l'eternitat.
5: You vowed your love from here to eternity.
1: Tema principal d'una pel·lícula protagonitzada per en Frank Sinatra, entre altres. Ara podreu sentir-la en clau de bossa nova, interpretada a l'orgue Hammond per Lou Bennett, aquest organista nord-americà que també passava llargues temporades a casa nostra, i amb un solo també molt interessant del guitarrista Philippe Catherine. La veu, com no, la de Núria Feliu.
6: La vida val

0: Especial Sig Jazz amb Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Hola, sóc en Josep Travé i per aquesta setmana us volia presentar el tema There Will Be Never Another You dels compositors Mark Gordon i Harry Warren.
2: There will be many other nights like this.
1: Va ser escrita l'any 1942 per al musical Iceland. Ben aviat es va convertir en un estàndard de jazz que van tocar gent com Lionel Hampton, Chet Baker, Nat King Cole, Joe Pass, Kenny Barrell o Dexter Gordon, entre d'altres. Aquesta versió que fem a duet amb el Manuel Krapovicas la vam enregistrar a l'any 2023 als estudis Sotrac Records de Barcelona amb Adrià Vidanya com a tècnic de so. Amb el Manuel fa molt temps que ens coneixem, som col·legues, hem tocat molt a duet i ens venia de gust fer una sessió conjunta. I d'aquesta sessió va sortir aquest tema. Espero que us agradi i fins aviat.

0: Una salutació a tots els oients del Sit Jazz amb Víctor Uller. Us parla en David Travé des de Jazz Terrassa. L'estiu a Terrassa té un racó especial. Des de fa 27 anys, el pati de la Nova Jazzcava es transforma en un petit oasi al centre de la ciutat. Nits a l'aire lliure, amb sopars a la fresca, còctels, bona companyia i, sobretot, música en directe en un entorn tranquil, allunyat del soroll i de les presses. El jazz a la fresca és una proposta que ja forma part de l'estiu terrassenc i que convida a gaudir de nits amb jazz de tots els colors. Descobriu tots els detalls del cicle d'estiu al pati amb la coordinadora de Jazz Terrassa, la Susana Carmona. Abans, però, una salutació molt especial al Víctor Uller per la seva tasca de difusió del jazz des del Sit Jazz i també un agraïment per la dedicació de tots els seus col·laboradors i col·laboradores i els millors desitjos, Víctor, en aquesta nova etapa radiofònica. Gràcies.
1: Per aquesta 27a edició del Jazz a la Fresca us hem preparat un programa molt variat, aquesta diversitat i especialment la personalitat d'una programació que és fidel reflex de l'escena del jazz a casa nostra. Un cicle que des del dia 10 de juliol i fins al dia 25 presenta 6 propostes amb divendres i dissabte a partir de les 10 del vespre al pati de la Nova Jazzcava amb una programació molt diversa, com dèiem. I feel I'm lost. I feel I'm down. Enceta el programa la dama del blues a Catalunya, Big Mama Monsen, la seva actual banda, els Captains Brotherhood, presentant Shine. L'endemà, el quintet d'Enric Alegre, amb una onda més hard bop, també amb jazz llatí i punts de Mediterrània us espera. I de cara al segon cap de setmana, Edu Ribeiro Trio, amb la proposta de música brasilera, un artista puntal de la música popular d'aquest país, a la bateria, molt premiat i reconegut per la seva trajectòria. Steinberg Benoit Gandul, presentant el seu treball collage, serà la proposta del clàssic so de l'òrgan jazz, amb guitarra, baix i bateria. I de cara al darrer cap de setmana, 12 to 12 Quintet, que presenta un nou repertori de la mà de Jordi Rabascall, Albert Caire, en formació de quintet. I el punt i final el posa el saxofonista nord-americà Azar Lawrence amb el seu quartet. Fa un concert d'alt muntatge saludant a John Coltrane amb la seva època d'impuls, coincidint amb el centenari del naixement d'aquest gran mite de l'escena jazzística.
2: Especial Sit Jazz col·laboradors.
3: Hola, sóc en Marc Ferrer. Salutacions a oients i equip del Sit Jazz amb Víctor Uller. Avui, per despedir-me d'aquesta temporada i com a col·laborador setmanal, us recomano escoltar un tema del meu últim disc, titulat Bluesology. I us recomano concretament un tema que forma part d'aquest disc, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Tema escrit pel pianista Bill Taylor l'any 1963, un tema que era instrumental per a trio de piano. Poc després van posar-hi lletra i la va fer popular la cantant i pianista Nina Simone. I wish I knew how it would feel. Ràpidament es va convertir en un himne de la lluita pels drets civils dels Estats Units als anys 60. El títol ho diu tot. M'agradaria saber què se sent sent lliure. En aquest disc del meu projecte Marc Ferrer Trio he comptat amb la col·laboració habitual del contrabaixista Pep Rius i el baterista Olivier Roc. És una cançó que fa molt temps que toquem amb la formació de Trio. Ja vam gravar l'any 2020 amb un disc que vam fer conjuntament amb en Pere Miró, el saxofonista. Un disc que es deia Insistim, també vam gravar una versió d'aquest tema. Així doncs, ens escoltem aquesta nova versió d'aquest tema a trio. Espero que us agradi. Una forta abraçada i fins aviat.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola a tots i a tots els oients del Sitjazz del Victorià. Soc el Nando Picó i avui us volia recomanar un tema d'una banda catalana amb la que col·labore, que es diu Aranjassa. És un projecte que venim desenvolupant des del 2016 i us invito a escoltar un nou single del segon disc d'aquesta formació, que es diu Rossinyol i que està basada lleugerament en la melodia de Rossinyol que vas a França. Aquesta banda desenvolupa una visió filtrada per Latin Jazz d'estàndards i de cançons populars menorquines i catalanes. La formació està liderada pel Marcel Jané, que és un pianista menorquí català, pel Ramon Bagué al baix, pel Sergio Ramos a la bateria, el Joan Palà a la percussió i jo mateix al saxo tenor. Espero que us agradi i que ho disfruteu molt, tant com nosaltres fent-ho, i ens veiem aviat. Una abraçada a tothom.

Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui és la del Nonet Open Jazz Collective, del qual en formo part, i del seu enregistrament titulat Nine Pieces. Composicions de l'Àlex Cassanyes, dedicades cadascuna d'elles a un músic destacat de la història del jazz. En aquest cas, n'escoltarem el tema titulat Wayne, dedicat al gran Wayne Shorter. Aprofito per donar gràcies al realitzador d'aquest programa, el Víctor Uller, i a tots els seus col·laboradors i col·laboradores dels Sitges, que setmana rere setmana hem anat posant el nostre granet de sorra en aquesta tasca de difondre la música i, en aquest cas, el jazz. Espero que gaudiu d'aquest tema titulat Wayne, de l'Open Jazz Collective, i fins ben aviat, que tingueu molt bon estiu i, sobretot, molt jazz.

0: Especial Sitges col·laboradors.
1: Ei, bonics, què tal? Aquí Òscar Font. Avui us porto novament un altre tema. Avui el programa ja sabeu que és una mica especial perquè canvia de format tot plegat i llavors, doncs, avui és una darrera col·laboració, però espero que en vindran més. Ves a saber en quin format i en quin... com sigui, però avui fem aquesta darrera col·laboració en el format actual. És un tema que vaig composar quan tenia 16 anys.
2: En Colombia todas las noches maduran granos de café y todos los días para Juan Valdés son días de cosecha.
1: Una mica influenciat per un anunci de la tele d'un senyor que sortia que es deia Juan Valdés, que anava portant cafè amunt i avall. Se'm va acudir, doncs, composar un tema amb un regust tropical, és a dir, que m'escapa una mica de el que seria el jazz més clàssic, sinó que entrem en uns terrenys més llatins. Tot i així, els col·laboradors van ser, per exemple, hi ha un solo de trompeta fantàstic del Josep Maria Ferràs, al piano tenim el Gerard Nieto, al contrabaix l'Artur Regada, tenim el Xavi Miró, que és un excel·lent company saxofonista i que aquí posa la veu. Després també escoltarem unes inspiracions del Manel Josep, de l'Orquestra Plateria, tota una sèrie de persones que van col·laborar, el Josep Travé a la guitarra també, etc. Avui el tema és així especial, és un tema més llatí i espero que us agradi. És un tema només amb dos acords, és molt senzill, penseu que el vaig composar fa molts anys, tot això no és excusa, però penso que funciona molt bé. És un tema que porta per títol Trajinando Café. És un tema que sempre m'acompanya i que a tot arreu on toco me'l fan tocar i me'l demanen. Vol dir que és un tema que a la gent li agrada. Us deixo aquest enregistrament i esperant també que us agradi a vosaltres. Una abraçada molt forta a tots, especialment al Víctor i a tots vosaltres. Fins aviat.

Hola a tothom, sóc l'Enric Alegre, director de la Freixas Band, clarinetista i saxofonista i col·laborador d'aquest programa brutal que es diu Sitges, que fa el Víctor Oller. Aquesta recomanació que faig avui és una cosa que em fa molt content de presentar-vos a un grup que vaig fer fa 12 anys que es diu Enric Alegre and Perdiu Grows Brass Band. Sentireu un tema meu composat per mi que es diu Better Future Blues. Els músics que formen la Perdiu Grows Brass Band són Albert Costa, el trombó, Josep Tutusaus, el trombó, saxo Gavi Arteu, el saxo tenor 2, Dani Margalef, jo mateix tocant el saxo alt i el soprà, trompetes Leo Torres, Víctor Vergés, Albert Pérez i tuba David Parras, bateria Caspar Sanchals i percussió Ramon Olivares. Els músics que formen... Espero que us ho passeu bé amb aquest tema que es diu Better Future Blues i res. Ens veiem i fins una altra. Fins la propera.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola, amics oients del Sit Jazz d'en Víctor Oller. Us parla en David Vinyoles. S'acaba una temporada més i em vull acomiadar de tots vosaltres proposant-vos un tema que vam enregistrar a l'últim disc que vam fer amb Nucli Trio. Aquesta aventura on m'acompanyen en Guillem Plana a la guitarra i l'Aleix Forç al contrabaix. Aquest disc ja l'he punxat alguna altra vegada per aquí. És un disc d'homenatge a la Ona Laietana. De la Barcelona musical dels anys 70 que es va viure al voltant del carrer Argenteria i més concretament a la Sala Celeste a la que vam voler retre homenatge. Avui, doncs, us proposo, per acabar aquesta temporada, recuperar un clàssic del Jaume Sisa que aquí versionem doncs, una mica en clau bolero. I és un gran clàssic, com L'home dibuixat. Espero que el gaudiu, que el disfruteu, que el balleu, que passeu un molt bon estiu i un a reveure fins la propera temporada. Una abraçada jazzística.

0: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
1: Aquest any arrenquem el dia 2 de juliol amb el Nils Landgrens, amb la Funk Unit. Pensem que és una actuació fresca, bastant difícil de trobar amb els festivals d'àmbit més llatí. Dia 3 passem a Joshua Rinman, que crec que no necessita massa presentació. Va estar l'any 95, va estar el 2003 i ara ens torna a visitar amb el seu quartet. El dia 4 tenim el Plat Fort, que és el Paquito de Rivera, amb el seu quintet nord-americà, que això és molt important assenyalar-ho. I a més, com a artista invitada tenim l'Anat Cohen, clarinetista nord-americana. I el dia 5, doble sessió, arrenquem a les 7 de la tarda amb Sixun, que és una banda francesa de jazz fusió que va tindre molta predicació als anys 80. A les 9, i per tancar 4 dies de programació internacional, tenim a la Lil Rai. Però això no és tot. Després, moltes propostes que puguin atraure un públic molt divers. El dia 7 tenim el Polomedes, amb format cordes, se l'acompanyaran. Tenim el 8, un plat fort també, que és la Maria Schneider, amb la seva orquesta, i gent tan important com l'Antonio Lizara o gent tan coneguda com l'Irene Reig, completament gratuït, només es necessita contactar per poder vindre, i això és el dia 8, també al Prat del Roure, amb un altre format, a les 20 hores. I tanquem el dia 9 amb Porcs i Ambers, l'òpera d'en Gershwin, jazzística completament, amb artistes del país com són les sopranos principals, la Maria Soler i la Joanaina Salvador, acompanyades pel Cric Barroc, o sigui l'Enric Bartomeu amb el seu trio, i el que és l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, l'ONCA. És una jornada per tancar completament andorrana. A part d'això, ja és al carrer, amb actuacions a la plaça Copprínceps, va ser de dos documentals, un sobre el Paquito de Rivera, ell mateix el presentarà el dia 5 de juliol al Cinema I de Carrebany, i després un altre que farem a l'aire lliure, que és la recreació del famós concert de Colònia i tots els fets que es van donar. I això és una mica tot el que tenim en aquest festival.
2: Molt bones amigues i amics del Sitges. Pere Pons, qui us parla des d'aquest canal de música improvisada i de jazz, la Canícula Estival. Estem de celebració. I avui recupero una peça que tinc l'orgull d'haver contribuït amb la producció d'aquest disc, que es va editar ja fa un temps amb motiu del 20 aniversari de la mort de Miles Davis. I justament aquest any que es celebra el centenari del naixement de Miles Davis i que he publicat un llibre per l'editorial Endavant Llibres dedicat al gran trompetista nord-americà i, en particular, a les seves vivències als Països Catalans des de l'any 1967 fins al 1989, tot el que va succeir a l'entorn de Miles Davis, les seves visites i les seves històries. Aquest llibre, que és Sketches of Catalonia, és el que també pren el títol d'aquest disc que es va produir l'any 2011, com deia, amb motiu dels 20 anys de la mort de Miles Davis, que va morir l'any 1991, el setembre de 1991, i en aquell moment jo estava dirigint la revista Jazz, encartàvem discos en cada publicació de la revista. Vam fer una producció pròpia que la vam encarregar al gran Joan Chamorro. Va formar una big band, la Miles Tribute Big Band, amb músics com Carles Benament, Matthew Simon, Llibert Fortuny, Jordi Bonell, Andrea Motis i molts altres solistes. I d'aquí va sortir un disc, aquest Sketch of Catalonia, amb repertori de Miles, amb aquesta Miles Tribute Big Band, i d'aquí hem escollit aquesta peça, Tutu.

0: Heu escoltat l'últim Sitges amb Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Un programa de Ràdio Sitges.
2: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Mariam Barahona, Ignasi Terraza, David Pastor, Josep Trevé, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Nando Picó, Toni Gili, Ivo Uller, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Pere Pons, Òscar Dalmau, Joan Balaguer, Club Jazz de Terrassa.
1: Col·laboració especial de
0: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
2: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

0: View amb Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
0: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
2: Este verano Radio Cunit te acompaña.
3: En la playa también se escucha Radio Cunit.
4: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
0: Dexter Ferruiz.
2: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
3: De dia i de nit.
5: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Feel the bass. Battle mode. Bump it. Jump it.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la Font 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.

aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
5: Bonito.
2: Bar La Piña.
5: Todo me parece bonito.
2: Los mejores callos y oreja en salsa. Tapas, platos combinados, menú diario y fin de semana.
5: Bonito lugar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la cama.
2: Buen rollo y familiar.
5: Se ve el mar.
2: Fideuay paellas.
5: Y tú es el día.
2: Ven a conocernos.
5: Acaba de empezar.
2: Bar La Piña.
5: Bonita la vida.
2: Nos encontrarás en la calle Conca de Barberá número 13, en Cunit.
5: El teléfono suena, mi pana.
2: Enfrente de la comisaría de la policía local. Ah, y por cada bebida tienes tapa a elegir. Bar La Piña. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els mil dies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de
3: Bar La Cova. Nos encontrarás en la calle Miquel Utrillo número 4 de Cunit. Especialidad en tapas variadas, caldereta de cordero, callos y la mítica tortilla de patatas de la estación. Fin de semana, paella y fideuá.
4: ¿Y qué le voy a
3: ¿Y qué le voy a hacer si me ponen una tapa gratis con cada consumición? Pues ven al Bar La Cova, abierto de lunes a domingo en el corazón de Cunit. La Cova del Gorka. Disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzotadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo en la frontera entre Tarragona y Barcelona.
5: Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: d'estiu, salta i viu amb Radio Cunit.
1: Està escuchando Radio Cunit en la 107 de la freqüència modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Radio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Radio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Radio Cunit.
5: Está escuchando Radio Cunit el 107.0.
2: Dexter Berrui, te tengo.
6: La radio más refrescante de la Costa Daurada.
7: De dia i de nit.
8: Radio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Cunit Vila Comercial. La Associació de Comerciants i Empresaris de Cunit us convida a fer-vos socis ara. Junts fem créixer Cunit. Uneix-te a l'Associació de Comerços i Professionals de Cunit i forma part d'un projecte comú. Tindràs més visibilitat. Promocionem el teu negoci a Cunit. Més promoció, campanyes i accions per impulsar les vendes. Més units, treball en xarxa i suport entre associats. Més força, defensem els teus interessos i els del comerç local. Informa't i fes-te'n soci. Posa't en contacte amb nosaltres. E-mail a fec.cunit@gmail.com. fec.cunit@gmail.com. Comerç local, vida local. Col·labora l'Ajuntament de Cunit amb el suport de Ràdio Cunit.

descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Ei, tens calor?
1: Sí, sí.
0: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Churreria Velo.
1: A la Conca de Barberà tenim un nou establiment que col·laborarà amb la ràdio de Cunit, la Churreria
0: Velo,
1: i que ens ofereix xurros, gofres, cafès, tés, patates i aperitius de fregidoria casolana. Churreria com?
0: Velo.
1: Un espai per esmorzar, per berenar, també per emportar, a la Conca de Barberà número 13. Churreria
0: Velo.
1: Vale, no t'ho perdis, no perdis les tradicions d'un capritxo per la família. Xocolateria, xurreria i cafeteria
0: Velo.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito. Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: It's nice to be important, but it's more important to be nice.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit
2: 107.0
1: FM.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

Bar Casa Carminya de Castanyeira, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

Aquest estiu refresca't amb la millor música de tots els temps a Ràdio Cunit. A través del 107.0 de la FM o de les 3w.radiocunit.org.

0: Agadeceu, salta y viu, am Radio Cunit.
1: Está escuchando Radio Cunit en la 107 de la frecuencia modulada.
2: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
3: Este verano Ràdio Cunit te acompaña.
4: En la playa también se escucha Ràdio Cunit.
5: Está escuchando Ràdio Cunit el 107.0.
2: Dexter Ferruy, te tengo.
3: La ràdio más refrescante de la Costa Daurada.
4: De dia i de nit.
6: Ràdio Cunit, la més fresca de la Costa Daurada.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2, Peluqueria Harmony. Nos encontrarás en la calle Francesc Macià número 15, abierto de lunes a sábado, de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Pide tu cita. Llama al 617-584320, 617-584320. Peluquería Harmony. Los puedes encontrar en Instagram, Perruquería Estética Harmony. Facebook, Perruquería Harmony. Y WhatsApp al 617-584320, 617-584320. También puedes llamarnos al 977-405228, 977-405228. Perruquería y Estética Harmony, en el centro de Cunit.
3: Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
4: La teva sintonia més refrescant.
0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol. O pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.
1: Pollo a la brasa el sol. Ven y disfruta de nuestros pollos a la brasa. Puedes venirlos a buscar o te los llevamos a casa. Pollo a la brasa el sol. Abierto todos los fines de semana. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, sábados y domingos. Teléfono 671-74-1495. 671-74-1495. Pollo a la brasa el sol. Nos encontrarás en la avenida de la FON 86, en Cunit. Pollo a la brasa al sol, pollos a la brasa, canelones, patatas y otros platos preparados. Pollos a la brasa al sol.
2: Saps, uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
3: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
2: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
3: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
2: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
1: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'avinguda Tarragona.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç.
1: Ei, tens calor? Sí. Escolta Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: La teva sintonia més refrescant.

0: disfruta de las mejores brasas de la comarca en Brasería Hípica Cubellas. Calzutadas completas, parrilladas, cochinillo asado, mariscadas, chuletón de kilo 200. Menú diario de lunes a viernes, almuerzos a la brasa y todo tipo de carnes de las que podrás disfrutar en un entorno natural único. Rodeado de caballos junto a la salida de la autopista Pau Casals, en Cubellas. En la C31, kilómetro 148. Brasería Hípica Cubellas, un viaje en el tiempo, en la frontera, entre Tarragona y Barcelona.
1: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
2: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
1: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
2: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
1: I tot això a dues passes de la millor platja, la de Cunit.
3: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartraveses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Descobreix la bellesa interior de la Giralda de l'Arboç. Reobertura del Palauet d'Art Andalusí. Arquitectura àrab modernista. Envolta d'un univers de detalls únics i màgics. Visites guiades i esdeveniments privats. Si gaudeixes de l'art, l'arquitectura i els detalls, has de conèixer la Giralda de l'Arboç. Per visites concertades i més informació, turisme@arbocenc.cat. La Giralda de l'Arboç. Ens trobaràs a l'Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer 35 de l'Arboç, Baix Penedès.

0: Saps? Uns amics m'han preguntat, ja que volen passar uns dies a Cunit, on poden anar?
1: Home, no hi ha cap dubte. El millor hotel de tota aquesta zona és l'Hotel Àdia.
0: Esclar, tens raó. Sens dubte, els recomanaré l'Hotel Àdia.
1: A l'Hotel Àdia hi trobaran tranquil·litat, confort i un servei 3 estrelles.
0: I tot això a 2 passes de la millor platja, la de Cunit.
2: L'Hotel Àdia és un espai ideal per a descansar molt a prop del mar. Hotel Àdia, confortable, adaptat, permet l'allotjament de les teves mascotes i tanmateix disposa de zona d'oci, piscina exterior, aparcament privat i wifi. Hotel i restaurant Àdia, a l'Avinguda Tarragona número 2 de Cunit.

0: Viu l'estiu a Ràdio Cunit, l'emissora més fresca de la Costa Daurada i l'oficial del Penedès.
1: Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al passeig marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol, o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com. Casa Carminya, bon proveito.

Bar Casa Carminya de Castanyera, obert de dimarts a diumenge. Cuina oberta de les 8 del matí fins a les 11 de la nit. Menú diari, tapes, esmorzars, desajunis, menjars per emportar. Estem al Passeig Marítim número 5 de Cunit, Tarragona. Estem en frontera amb Segur de Calafell. El nostre telèfon és el 977 26 83 76 977 26 83 76. Vine a sopar per veure els partits de futbol o pots vindre els migdies de diumenge per veure les motos. Menjar gallec. Fem un caldo gallec molt bo i un pop gallec millor. www.bartravesses.com Casa Carminya, bon proveito.

0: comença Sitges, un programa de Ràdio Sitges.
1: I a més per Country Shack Ràdio, Eixample Barcelona Ràdio, Cultura FM, Ràdio Piera,
0: Ràdio Sant Fost,
1: Olesa Ràdio, Ràdio Masquefa, Sarroca Ràdio,
0: Ràdio Montornès,
1: Constantí Ràdio, Ràdio Balaguer
0: i Ràdio Montesquiu. Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes. Especial Sitges Col·laboradors.
1: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, David Pastor, Josep Trevé, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Nando Picó, Toni Gili, Ivo Uller, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Pere Pons, Òscar Dalmau, Joan Balaguer, Club Jazz de Terrassa.
0: Col·laboració especial de
2: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
1: Direcció i muntatge musical, Víctor Uller.

M'agradaria per tancar aquesta etapa amb tota aquesta bona colla d'amics i engegar la nova que vindrà. Doncs un tema original meu, Blues for Melba, un blues dedicat de fet a una trombonista que segurament per donar punt de visibilitat a totes aquestes dones, especialment als anys 40-50, que van tenir molt difícil dedicar-se especialment com a instrumentistes, i he volgut dedicar aquest blues dedicat a Melba Liston i l'he titulat Blues for Melba. Trobareu el Gerard Nieto al piano, el Joan Casares a la bateria, Horacio Fumero al contrabaix, jo mateix deixa la trompeta, espero que us agradi i fins ben aviat.

0: especial Sitges col·laboradors.
1: Hola, sóc en Joan Balaguer des del Xiac de la Ràdio. Avui viatgem al cor del swing.

amb una peça que és pura elegància i, al mateix temps, energia, d'un partit Straight Ahead, de Count Basie i la seva orquestra. Parlem d'un dels grans arquitectes del jazz, William Count Basie, mestre del minimalisme al piano i líder d'una big band que sonava com un rellotge suís. Aquesta peça destaca pel seu groove imparable i pels arranjaments precisos marca de la casa. És una gravació de finals dels 60 feta als TTG Studios de Hollywood amb l'arranjador Sammy Nestico al centre del so del disc. I de fet, totes les peces del repertori són seves. En aquesta sessió hi trobem noms molt importants com Freddie Green a la guitarra, Eddie Lockjaw Davis al saxo, Marshall Royal i Bobby Platter als vents i una secció de metalls amb músics com Al Arons, Oscar Beshear, Jen Coe i George Conn. Una curiositat interessant és que aquest disc marca la primera col·laboració de Basie amb Sammy Nestico i això va donar lloc a un so molt polit, elegant i precís, molt propi de la fase

Benvolguts amics del Sitges, sol Ignasi Terraza. Una setmana més us presento una novetat discogràfica. Volia aprofitar per tancar aquesta etapa amb una novetat que encara no és al mercat, sortirà el mes de juliol. Que recull l'enregistrament en directe del concert que vaig fer l'any passat al Palau de la Música per celebrar els 45 anys, Long Play 45. D'aquest disc he seleccionat el tema Good Bites for Milt, amb Christos Rafalidis al vibràfon, Jason Weaver al contrabaix, l'Steve B a la bateria i jo mateix al piano. Tanquem aquesta etapa amb novetats i amb ganes de tornar a sentir-nos ben aviat. Llarga vida al jazz i llarga vida als Sitges.

0: Hola, què tal, com esteu? Benvinguts al Sitges, a Víctor Ullés. Parla Toni Soler.
1: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
0: Tinc l'honor de recomanar-vos un tema del meu darrer disc. És un tema que es va escriure en 1940, concretament amb Benny Wood.

jo he decidit fer una versió més modernitzada, és a dir, una versió que està ambientada amb el ritme de la música reggae, música jamaicana. Ho vaig gravar amb el darrer disc fins ara, que és el Waiting for Common Sense, esperant el sentit comú, esperant el seny. Va ser interpretat pel meu grup habitual, el Gerard Nieto al piano, el Xavi Nojosa a la bateria, l'Ignasi González en aquesta ocasió al baix elèctric, perquè l'estil ho requereix, un servidor al saxo tenor, i tenim la inestimable col·laboració del nostre amic, el gran trompetista nord-americà, Ronald Baker. Aprofito també per dir-vos que ha estat un honor i un plaer estar aquí com a participant, com a col·laborador d'aquest programa del Sitjazz amb el nostre amic Víctor. No us diré adeu, sinó fins aviat. Ens tornarem a veure. Així que us deixo amb Ronnie Solar Quartet.

sóc la Maria Barahona i us envio una forta abraçada a tots els amics i oients del programa Sitges de Víctor Uller. I'll be seeing you in all your familiar places. I aquesta setmana us envio l'última proposta, ja que, bueno, el Sitges canvia de format. Jo sóc una de les col·laboradores que em despedeixo, tot i que no és un adeu, sinó un fins aviat, que espero que ens anem escoltant amb els nous projectes que vagin sortint. Així que em despedeixo superagraïda d'haver format part d'aquest equip de col·laboradores i col·laboradors del Sitges. La veritat és que ha estat una tasca superbonica compartir música que a mi m'emociona amb tots vosaltres, i tot el meu agraïment al Víctor Uller per la seva dedicació, pel seu amor en aquesta tasca de divulgació del jazz, i molt agraïda també a tots vosaltres que ens heu escoltat i a tots els companys del programa.

Així que em despedeixo amb aquesta cançó que us comparteixo, una sessió en directe que vam gravar a l'antic Milano, on es feien concerts, era un lloc molt especial, i allà vam fer una sessió en directe amb el Quique Angulo i l'Oriol González al contrabaix, Quique Angulo a la guitarra. Vam gravar aquesta versió del Them The Lies, és un tema molt antic que va gravar la Ella Fitzgerald amb el Count Basie, i vam fer aquesta versió acústica inspirada en la versió de Big Band. Espero que us agradi molt. Espero que ens veiem molt aviat aquí o en els concerts. Bona setmana.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Amics i amigues del Sitges, aquí David Pastor. Tinc un tema molt especial que es diu 1974, que el vaig gravar el 2012 al disc Armageddon. Amb uns músics increïbles, Donald Edwards en la bateria, Daryl Hall en el contrabaix i Jim Riddle en el piano. I aquesta és la meva versió del 1974, la meva visió del 1974. Us desitjo que tingueu molt bon estiu, que disfruteu molt i que escolteu molt Sitges.

Hola, amics i amigues, sóc en Toni Gili. I avui, per acabar la tercera temporada de la meva col·laboració en aquest magnífic programa, Sitges de Víctor Oller, vull compartir un tema del primer disc de la banda on he desenvolupat la major part de la meva vida musical, La Locomotora Negra. Com molt sabeu, aquesta banda la formaven músics aficionats que teníem altres carreres professionals en marxa, cosa que ens permetia mantenir-nos i anar ampliant el nombre de components durant els 50 anys de la nostra existència. El tema que us proposo, Urban Traffic Blues, és una composició del meu germà Ricard, que fou enregistrat el 1982, quan la banda, que s'havia iniciat com a quintet, ja tenia 9 components, lluny encara dels 17 que vàrem arribar a ser com a Big Band. És un tema amb aires alintonians, on hi sentim com a solistes a Ferran Cailà la trompeta, Lluís Trepat el saxo alt, Marc Trepat el trombó i jo mateix el saxo tenor. Duke Ellington ha estat sempre un dels referents de la banda, i en especial del Ricard. D'Ellington hem interpretat nombrosíssims temes, vàrem dedicar-li un disc, Ellington Train. Un espectacle teatral musical, el Duc a Barcelona. I rememorarem el notable concert sacre que Ellington va fer el 1969 a la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona. Urban Traffic Blues mostra musicalment els sentiments que es tenen quan ens trobem retinguts en un embotellament. Ara que ve l'estiu i s'obre el parèntesi vacacional, us convido a escoltar aquest blues, tot desitjant que si us trobeu en alguna retenció estival, aquesta música us ajudi a suportar-la millor. Salut, bon estiu i fins sempre.

En ocasió de l'últim programa del Sitges, us vull fer la recomanació d'un dels temes més estimats del cançoner nord-americà, que és Sweet Lorraine. És un tema, doncs, que és molt especial per mi, perquè el que escoltareu, doncs, està tocat per

inspirada en el tema Sweet Lorraine de l'àlbum Viol Inspiration que Stefan Grappelli va gravar el 1975 al costat del guitarrista Dizz Disley i el seu trio. És un gran honor per mi acabar la meva col·laboració d'aquesta temporada amb els Beat Jazz amb aquest tema més personal. Desitjo que el gaudiu i fins molt aviat.

0: Els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola, salutacions cordials a tots els oients del Sitges. Soc l'Òscar Dalmau i aquesta setmana us proposo una bossa nova que vaig poder incloure en un dels 4 recopilatoris titulats Pop a la Catalana que fa uns anys vaig poder editar i confeccionar.
2: Soc molt poca cosa, soc tan poc que ni m'has vist.
1: Recopilatoris en els que es reivindica part de la música en català gravada als anys 60, més enllà de tota la feina que van fer els cantautors.
3: Quan tu em beses, oh, oh, oh, jo tremolo.
1: Música que també sovint queda oblidada quan es parla de la nova cançó, però hi va haver un munt d'intèrprets que van formar part també d'aquest moviment musical tan interessant. Doncs bé, en un dels recopilatoris hi ha, com no, la Núria Feliu, una de les més grans intèrprets d'aquella època.
4: Brillants són les mitges que per tu jo m'he posat. Són de...
1: La Núria Feliu cantant en català un estàndard de jazz, From Here to the Eternity. Jaume Piques, gran adaptador també de l'època, la va adaptar com D'aquí a l'eternitat.
5: You vowed your love from here to eternity.
1: Tema principal d'una pel·lícula protagonitzada per en Frank Sinatra, entre altres. Ara podreu sentir-la en clau de bossa nova, interpretada a l'orgue Hammond per Lou Bennett, aquest organista nord-americà que també passava llargues temporades a casa nostra, i amb un solo també molt interessant del guitarrista Philippe Catherine. La veu, com no, la de Núria Feliu.
6: La vida val

0: Especial Sig Jazz amb Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Hola, sóc en Josep Travell i per aquesta setmana us volia presentar el tema There Will Be Never Another You dels compositors Mark Gordon i Harry Warren.
2: There will be many other nights like this.
1: Va ser escrita l'any 1942 per al musical Iceland. Ben aviat es va convertir en un estàndard de jazz que van tocar gent com Lionel Hampton, Chet Baker, Nat King Cole, Joe Pass, Kenny Barrell o Dexter Gordon, entre d'altres. Aquesta versió que fem a duet amb el Manuel Krapovicas la vam enregistrar a l'any 2023 als estudis Sotrac Records de Barcelona amb Adrià Vidanya com a tècnic de so. Amb el Manuel fa molt temps que ens coneixem, som col·legues, hem tocat molt a duet i ens venia de gust fer una sessió conjunta. I d'aquesta sessió va sortir aquest tema. Espero que us agradi i fins aviat.

0: Una salutació a tots els oients del Sit Jazz amb Víctor Uller. Us parla en David Travé des de Jazz Terrassa. L'estiu a Terrassa té un racó especial. Des de fa 27 anys, el pati de la Nova Jazz Cava es transforma en un petit oasi al centre de la ciutat. Nits a l'aire lliure, amb sopars a la fresca, còctels, bona companyia i, sobretot, música en directe en un entorn tranquil, allunyat del soroll i de les presses. El jazz a la fresca és una proposta que ja forma part de l'estiu terrassenc i que convida a gaudir de nits amb jazz de tots els colors. Descobriu tots els detalls del cicle d'estiu al pati amb la coordinadora de Jazz Terrassa, la Susana Carmona. Abans, però, una salutació molt especial al Víctor Uller per la seva tasca de difusió del jazz des del Sit Jazz i també un agraïment per la dedicació de tots els seus col·laboradors i col·laboradores i els millors desitjos, Víctor, en aquesta nova etapa radiofònica. Gràcies.
1: Per aquesta 27a edició del Jazz a la Fresca us hem preparat un programa molt variat, aquesta diversitat i especialment la personalitat d'una programació que és fidel reflex de l'escena del jazz a casa nostra. Un cicle que des del dia 10 de juliol i fins al dia 25 presenta 6 propostes en divendres i dissabte a partir de les 10 del vespre al pati de la Nova Jazz Cava amb una programació molt diversa, com dèiem. I feel I'm lost, I feel I'm done. Enceta el programa la dama del blues a Catalunya, Big Mama Montse, amb la seva actual banda, els Captains Brotherhood, presentant Shine. L'endemà, el quintet d'Enric Alegre, amb una onda més hard bop, també amb jazz llatí i punts de Mediterrani us espera. I de cara al segon cap de setmana, Edu Ribeiro Trio, amb la proposta de música brasilera, un artista puntal de la música popular d'aquest país, a la bateria, molt premiat i reconegut per la seva trajectòria. Steinberg Benoit Gandul, presentant el seu treball Collage, serà la proposta del clàssic so de l'òrgan jazz amb guitarra, baix i bateria.

0: del naixement d'aquest gran mite de l'escena jazzística.
1: Especial Sitges col·laboradors.
2: Hola, sóc en Marc Ferrer, salutacions a oients i equip del Sitges amb Víctor Oller. Avui, per despedir-me d'aquesta temporada i com a col·laborador setmanal, us recomano escoltar un tema del meu últim disc, titulat Bluesology. I us recomano concretament un tema que forma part d'aquest disc, I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free. Tema escrit pel pianista Bill Taylor l'any 1963, un tema que era instrumental per a trio de piano. Poc després van posar-hi lletra i la va fer popular la cantant i pianista Nina Simone.
3: I wish I knew how it would feel.
2: Ràpidament es va convertir en un himne de la lluita pels drets civils dels Estats Units als anys 60. El títol ho diu tot. M'agradaria saber què se sent sent lliure. Aquest disc del meu projecte Marc Ferrer Trio he comptat amb la col·laboració habitual del contrabaixista Pep Rius i el baterista Olivier Roch. És una cançó que fa molt temps que toquem amb la formació de Trio. I ja vam gravar l'any 2020 amb un disc que vam fer conjuntament amb en Pere Miró, el saxofonista. Un disc que es deia Insistim, també vam gravar una versió d'aquest tema. Així doncs, escoltem aquesta nova versió d'aquest tema a Trio. Espero que us agradi, una forta abraçada i fins aviat.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola a tots i a tots els oients del Sitjazz del Victorià. Soc el Nando Picó i avui us volia recomanar un tema d'una banda catalana amb la que col·labore, que es diu Aranjassa. És un projecte que venim desenvolupant des del 2016 i us invito a escoltar un nou single del segon disc d'aquesta formació, que es diu Rossinyol i que està basada lleugerament en la melodia de Rossinyol que vas a França. Aquesta banda desenvolupa una visió filtrada per Latin Jazz d'estàndards i de cançons populars menorquines i catalanes. La formació està liderada pel Marcel Jané, que és un pianista menorquí català, pel Ramon Bagué al baix, pel Sergio Ramos a la bateria, el Joan Palà a la percussió i jo mateix al saxo tenor. Espero que us agradi i que ho disfruteu molt, tant com nosaltres fent-ho, i ens veiem aviat. Una abraçada a tothom.

Hola, sóc el Xavi Plaza i us envio una salutació a tots els oients del programa Sitges. La meva recomanació d'avui és la del Nonet Open Jazz Collective, del qual en formo part, i del seu enregistrament titulat Nine Pieces. Composicions de l'Àlex Cassanyes, dedicades cadascuna d'elles a un músic destacat de la història del jazz. En aquest cas, n'escoltarem el tema titulat Wayne, dedicat al gran Wayne Shorter. Aprofito per donar gràcies al realitzador d'aquest programa, el Víctor Uller, i a tots els seus col·laboradors i col·laboradores dels Sitges, que setmana rere setmana hem anat posant el nostre granet de sorra en aquesta tasca de difondre la música i, en aquest cas, el jazz. Espero que gaudiu d'aquest tema titulat Wayne, de l'Open Jazz Collective, i fins ben aviat, que tingueu molt bon estiu i, sobretot, molt jazz.

0: Especial Sitges col·laboradors.
1: Ei, bonics, què tal? Aquí Òscar Font. Avui us porto novament un altre tema. Avui el programa ja sabeu que és una mica especial perquè canvia de format tot plegat i llavors, doncs, avui és una darrera col·laboració, però espero que en vindran més. Ves a saber en quin format i en quin... com sigui, però avui fem aquesta darrera col·laboració en el format actual. És un tema que vaig composar quan tenia 16 anys.
2: En Colombia todas las noches maduran granos de café y todos los días para Juan Valdés son días de cosecha.
1: Una mica influenciat per un anunci de la tele d'un senyor que sortia que es deia Juan Valdés, que anava portant cafè amunt i avall. Se'm va acudir, doncs, composar un tema amb un regust tropical, és a dir, que m'escapa una mica del que seria el jazz més clàssic, sinó que entrem en uns terrenys més llatins. Tot i així, els col·laboradors van ser, per exemple, hi ha un solo de trompeta fantàstic del Josep Maria Ferràs, al piano tenim el Gerard Nieto, al contrabaix l'Artur Regada, tenim el Xavi Miró, que és un excel·lent company saxofonista i que aquí posa la veu. Després també escoltarem unes inspiracions del Manel Josep, de l'Orquestra Plateria, tota una sèrie de persones que van col·laborar, el Josep Travé a la guitarra també, etc. Avui el tema és així especial, és un tema més llatí i espero que us agradi. És un tema només amb dos acords, és molt senzill, penseu que el vaig composar fa molts anys, tot això no és excusa, però penso que funciona molt bé. És un tema que porta per títol Trajinando Café. És un tema que sempre m'acompanya i que a tot arreu on toco me'l fan tocar i me'l demanen. Vol dir que és un tema que a la gent li agrada. Us deixo aquest enregistrament i esperant també que us agradi a vosaltres. Una abraçada molt forta a tots, especialment al Víctor i a tots vosaltres. Fins aviat.

Hola a tothom, sóc l'Enric Alegre, director de la Fred Jazz Band, clarinetista i saxofonista i col·laborador d'aquest programa brutal que es diu Sit Jazz, que fa el Víctor Oller. Aquesta recomanació que faig avui és una cosa que em fa molt content de presentar-vos a un grup que vaig fer fa 12 anys que es diu Enric Alegre and Perdiu Gros Brass Band. Sentireu un tema meu composat per mi que es diu Better Future Blues. Els músics que formen la Perdiu Gros Brass Band són Albert Costa, el trombó, Josep Tutusaus, el trombó, saxo Gavi Arteu, el saxo tenor 2, Dani Margalef, jo mateix tocant el saxo alt i el soprà, trompetes Leo Torres, Víctor Vergés, Albert Pérez i tuba David Parras, bateria Càsper Sanxals i percussió Ramon Olivares. Els músics que formen... Espero que us ho passeu bé amb aquest tema que es diu Better Future Blues i res. Ens veiem i fins una altra. Fins la propera.

0: Avui, els nostres músics col·laboradors són els protagonistes.
1: Hola, amics oients del Sit Jazz d'en Víctor Oller. Us parla en David Vinyoles. Acaba una temporada més i em vull acomiadar de tots vosaltres proposant-vos un tema que vam enregistrar a l'últim disc que vam fer amb Nucli Trio. Aquesta aventura on m'acompanyen en Guillem Plana a la guitarra i l'Aleix Forç al contrabaix. Aquest disc ja l'he punxat alguna altra vegada per aquí, és un disc d'homenatge a la Ona Laietana. De la Barcelona musical dels anys 70 que es va viure al voltant del carrer Argenteria i més concretament a la Sala Celeste a la que vam voler retre homenatge. Avui, doncs, us proposo, per acabar aquesta temporada, recuperar un clàssic del Jaume Sisa que aquí versionem doncs, una mica en clau bolero.

0: Heu escoltat l'últim Sitges amb Víctor Oller i els seus col·laboradors.
1: Un programa de Ràdio Sitges.
2: Toni Solà, Marc Ferrer, Òscar Font, Marian Barahona, Ignasi Terraza, David Pastor, Josep Trevé, Xavi Plaza, Beatriz Zaragoza, Nando Picó, Toni Gili, Ivo Uller, Marta Sierra, David Vinyoles, Enric Alegre, Pere Pons, Òscar Dalmau, Joan Balaguer, Club Jazz de Terrassa.
1: Col·laboració especial de
0: Valentí Closa, conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany.
2: Direcció i muntatge musical, Víctor Oller.

0: Ja pots tornar a escoltar els Sitges d'avui a iVox.com.
1: Aquest estiu refresca't amb Ràdio Cunit 107.0 FM.
2: De dilluns a divendres, informa't del que passa al teu voltant des de primera hora del dia.
1: Escolta els informatius de Ràdio Cunit amb totes les notícies que vols saber del teu poble, de Cunit, de la comarca, de la província. De dilluns a divendres a les 10 del matí i també a 2:15 del migdia.
2: Ràdio Cunit. Informació de proximitat amb rigor i independència.
1: Molt bon dia, benvinguts un dia més a aquesta edició de l'informatiu, el qual, com sempre, us ofereix a través de la redacció del Ventilador, els serveis informatius de Ràdio Cunit, amb el suport del Departament de Comunicació de l'Ajuntament de Cunit. On avui, dimarts, dia 7 de juliol de 2026, comencem una nova edició d'àmbit local, comarcal, de vegueria i província, a la qual us ofereix, des dels controls tècnics i locució, un servidor que us saluda, Jaume Asens. Cunit ha estat protagonista d'una jornada esportiva de gran rellevància amb el pas del Tour de França pel nostre municipi. Aquest esdeveniment internacional ha permès que veïns i veïnes i visitants gaudissin de l'ambient únic que acompanya una de les competicions ciclistes més prestigioses del món. Des de l'Ajuntament de Cunit volem expressar el nostre agraïment a la ciutadania per la seva col·laboració i comprensió davant de les afectacions a la mobilitat, així com felicitar els cossos de seguretat, els serveis d'emergència, el personal municipal i totes les persones que han contribuït a garantir el bon desenvolupament de la jornada. Ha estat un orgull que Cunit formés part del recorregut del Tour de França, projectant la imatge del nostre municipi davant d'un esdeveniment de gran repercussió internacional. Des d'aquí, moltíssimes gràcies a tothom per fer possible aquesta jornada, al qual es desenvolupés amb èxit. Però encara tenim més notícies per compartir amb tots vosaltres, i és que la Festa Major de l'estiu comptarà amb tres activitats culturals amb el suport de la Diputació de Tarragona. La Festa Major d'Estiu 2026 incorporarà tres propostes culturals adreçades a tots els públics gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona, que dona suport a aquestes activitats a través del programa de foment de les programacions culturals dels ens locals. El programa inclou el pregó de Festa Major, que tindrà doncs el lloc a les 9 de la nit a la plaça de la Vila i donarà el tret de sortida oficial a la Festa Major d'Estiu 2026. També s'hi podrà gaudir de Il Grecheto, el que és un espectacle itinerant familiar que començarà a les 7 del vespre des de la plaça de la Vila. Aquesta proposta combina circ, teatre de carrer i música en directe en un recorregut ple de sorpreses, humor i participació. La programació es complementarà amb Trilitrades, un espectacle de màgia a càrrec de la tarragonina Judit Trilleri, que tindrà lloc a 7:45 de vespre a la Rambla del Prat. El muntatge ofereix una combinació de màgia, humor i participació del públic pensada per fer gaudir petits i grans. Aquestes activitats contribueixen a enriquir les programacions de la Festa Major, que fomenten l'accés a la cultura i ofereixen espais de trobada i gaudir per la